0: inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. Al Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i torrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta, és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... Que a mi

0: m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
2: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
3: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
3: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3Cat Info.
5: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
7: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
8: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
9: Cada vegada hi ha més canelleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
7: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
10: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
7: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos.

0: El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
2: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. Els hem atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
3: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
3: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
4: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
7: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del

0: partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
0: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
2: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
3: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
4: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
5: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
3: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
6: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
7: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni, que ha lluat doncs la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa.

0: Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça B i fitxa pel conjunt badaloní.
1: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament, sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
2: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
4: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club Manresa.
3: 3CAT Info.
0: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder.
3: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa, però no extrema, i els valors més alts seran

0: A Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
1: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
7: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
9: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
11: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
10: El que pretén la conferència és donar suport no només polític sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
12: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
7: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC 4.
13: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
7: El govern britànic que espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
14: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
15: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
16: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
17: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
16: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
18: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a Ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més, i aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X.

0: al perfil @3catinfoviari.
1: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
2: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovskin és el responsable.
3: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
2: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
1: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
2: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
4: I ara la sensació que hi ha, que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
2: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures, derivada del canvi climàtic, ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
4: El canvi climàtic ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
2: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Desarticulat a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
5: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
0: 3Cat Info.
1: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
6: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
7: Era com tronar amb les sabates que fallava.
8: I què passa quan et treus les sabates?
7: Que la ferida és pura. Però em quedo descalça perquè no hi havia cap altre model. Era

0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
1: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Capmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Capmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
2: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? És que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
1: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
1: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
4: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que el tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
7: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
6: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031, 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar

0: de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut. Així doncs, el base argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
2: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
1: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugarà

0: D'aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
1: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu, i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
1: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no? Al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, Avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3Cat Info.
9: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
10: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
11: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
12: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
10: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
13: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
10: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
14: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
15: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
15: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
16: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
17: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
18: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
18: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien

0: també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
2: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
3: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
4: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
2: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
5: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món sinfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
2: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
1: Scaloni, que ha lluat, doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'Alta Empordà hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa, doncs, el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra.

0: a l'equip.
1: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
2: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
1: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
4: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, l'APOEL de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
3: 3CAT Info.
1: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnesiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarre. A la general, Tadej Pogačar continua com a líder.
3: 3CAT Info. Són 3:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la

0: festa d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
1: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze de Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Vigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
7: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kíev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
7: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
8: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
10: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
9: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
11: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
12: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del

0: són i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online en declaracions a l'emissora BBC4.
1: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
0: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
3: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimè a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
4: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
5: 3Cat Info.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
6: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
2: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
5: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
8: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrovsky n'és el responsable.
9: Volem començar a treballar al novembre amb 5.

0: línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Preveiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
1: S'ha escollit el Guaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
3: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
1: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
3: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
1: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
5: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
2: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
4: 3Cat Info.
2: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
6: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
2: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
7: Era com que un nom de sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates? Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
2: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
8: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues, amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.

0: suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
1: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
2: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
1: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
3: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
4: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
3: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
5: Esports.
3: Amb David Ubach.
6: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea, que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
7: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
6: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'alta temporada des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de

de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. Mentrestant, la portera Txell

0: Sí, doncs el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que per la seva banda ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
1: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nebo té passaport eslovè i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alè pivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
2: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiold de l'equip 1X a l'11a etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.

0: fins al 2029, també.
1: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i torrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
1: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no? Al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
6: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força. I ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
7: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els

0: Bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
0: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3CAT Info.
2: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
0: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Adell.
4: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
5: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
6: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
4: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
7: Els nens no sabien nedar i estaven jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estaven al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
4: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
8: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al centre cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
0: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
9: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
0: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
9: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
0: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
10: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
0: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
11: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre, si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
12: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
0: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
12: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
0: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports.

0: L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
1: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
2: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
3: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
4: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
2: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
5: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i sobretot augmentar els salaris.
0: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit el Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit. No ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández, amb un xut llunyà des de fora de l'àrea, i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra, en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni, que ha lluat doncs la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu, parlant de bàsquet.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
2: Yeah, my main goal is to win.
3: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB, el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
1: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanexiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 km de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers s'aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
5: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables, i demà veurem, no, el pic del al migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs, la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
4: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
1: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
4: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
4: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que se suma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa.

0: i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
2: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
1: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
4: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
3: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
1: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
5: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
6: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
7: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
6: El govern britànic es espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera de

0: el 2027.
1: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
2: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la Pime a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
3: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
4: 3Cat Info.
1: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expirir el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
5: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
1: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments, que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una 50ena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
7: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
8: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
7: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
1: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en

0: sostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
2: I, bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
1: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures, derivada del canvi climàtic, ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
2: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
1: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
4: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
3: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
5: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
6: Era com que un nom de sabates que fallava.
7: I què passa quan et treus les sabates?
6: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
8: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
9: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
8: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
10: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esborxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns

0: punts de vista connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
1: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
2: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
3: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
2: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
4: Esports.
2: Amb David Ubach.
5: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1, i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada de cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
6: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
5: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
4: L'actualitat esportiva a fons.
5: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça, pel Joventut.

Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà. Yeah, my main goal is to win. Sí.

0: del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wallenskiold de l'equip 1X a l'onzena etapa de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
2: Today was all about staying safe.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
1: 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Simfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i torrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfons.

0: 3CAT Info.
1: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
2: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
3: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
4: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
3: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
5: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
3: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3CAT Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
3: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
0: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest

0: Dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3CAT Info.
2: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que estan restringits als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nati Adell.
4: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
5: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
6: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
4: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
7: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
4: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
8: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
9: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
9: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
10: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
11: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
12: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
12: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
13: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías...

0: parlamentarias cuando no le favorecen. Y si teme a las urnas, si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
2: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
3: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
4: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
2: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
5: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pont s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
6: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
3: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
2: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
4: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
2: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
5: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
2: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
6: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.

0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
1: 3CAT Info.
0: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanexiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
1: 3CAT Info. Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terme

0: terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puig d'Olena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
7: 3Cat Info.
1: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
8: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
9: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
1: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per

0: debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
2: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
1: El que pretén la conferència és donar suport, no només polític, sinó també econòmic, per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats, per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família, davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic. I si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
3: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
4: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
5: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida a la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
6: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge

0: L'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
2: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne, la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
3: 3Cat Info.
1: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
4: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
1: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
3: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
5: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una 50ena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
6: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320 dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
7: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
6: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
1: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
8: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
6: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
8: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
6: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
9: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
3: 3CAT Info.
1: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
10: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
11: Era com que un nom de sabates que fallava.
12: I què passa quan et treus les sabates?
11: Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
1: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
13: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
14: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
13: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
15: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
13: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris els personatges, i a nosaltres ens revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
1: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
16: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
1: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
17: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1, i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematada de cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
18: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
17: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
3: L'actualitat esportiva a fons.
17: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el Barça argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
19: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
17: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del

0: Emnitz de la Lliga Alemanya.
1: 3CAT Info.
0: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wallenskiol de l'equip 1X a l'onzena etapa, de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Miras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de

0: a terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
1: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
2: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping Lilla, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
3: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no? Al pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà doncs la prova del cotó, no? Si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
2: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
4: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
2: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
5: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
2: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
1: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
1: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil amb declaracions a 3CAT Info.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
1: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
9: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
10: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
11: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
9: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar, en Berlús.
12: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
9: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
13: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. El SEM ha atès 22 persones, totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
14: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
14: No m'agrada posar terminis, però ho

0: saben les obres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Masoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
2: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Què han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
3: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
5: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
5: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
6: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
7: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
8: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
7: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
9: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i a partir d'aquí doncs, tirar endavant.
7: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
10: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i sobretot augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
11: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Esports.
1: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots dos equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa.

0: al minut 55 de partit, per tant el 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots dos gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
1: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
0: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mundial a banda. Parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, deixa doncs el Barça bé i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixent igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
0: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
0: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
0: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el base txec, ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB el Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
2: 3CAT Info.
0: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Guarnecksiöld de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
2: 3CAT

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I al temps, aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Fortea Mires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons

0: Els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
1: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, o novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
0: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
2: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
0: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
3: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
0: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
4: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
6: 3Cat Info.
4: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, petroliers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
7: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
4: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
8: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
4: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre

0: la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
1: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
0: El que pretén la conferència és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
2: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de dos dies. Des de l'Associació pel dret a morir dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
3: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
4: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
5: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
4: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
2: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Canyete, aquesta situació afecta la competitivitat.
6: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
2: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
7: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
2: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
8: 3Cat Info.
2: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028 al límit per equilibrar els comptes.
9: Seria necessari que l'administració central, más las comunidades autónomas, pero sobre todo la administración central, adoptasen medidas por el importe equivalente a 6 dècimes de PIB.
2: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments, que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
8: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
10: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada, a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogor molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu, de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa o no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una 50ena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
11: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowski n'és el responsable.
12: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Però veiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
11: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
2: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita, perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
13: I ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
11: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
13: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
11: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar.

0: entendre.
1: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
1: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
0: 3Cat Info.
1: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
4: Era com que un nom de sabates que fallava.
5: I què passa quan et treus les sabates?
4: Que la ferida és pura. Però em quedo descalça perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res?
1: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del GREC. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
6: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
7: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
6: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
8: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
6: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres ens revé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
1: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
9: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
1: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
10: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85, gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1 i a l'afegit de l'enfrontament Lautaro Martínez en rematar de cap una centrada de Messi al 92 ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha parlat als micròfons de la televisió espanyola on ha lloat la convicció del seu conjunt.
11: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada. Y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
10: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Més enllà del Mundial en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, l'Espanyol ha arrencat ja l'estada pretemporada nevat a l'Alt Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
0: L'actualitat esportiva a fons.
10: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
12: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
10: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
0: 3CAT Info.
10: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'11a etapa de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogačar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
13: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre.

0: Vista a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. D'entrada, com estem? Doncs amb molta, molta calor, perquè ens llevem amb temperatures tropicals a tot el país, tret del Pirineu. De fet, hem deixat una nit roent a bona part de Catalunya, amb un termòmetre que en molts punts del país no ha baixat en tota la nit dels 25 graus. Ara mateix en tenim 27 a la zona universitària de Barcelona, 26 a Malgrat de Mar i 30 graus, tot i que només són les 7 del matí a Margalef. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ahir vam superar els 40 graus en molts punts del país. Avui què tenim?
1: Avui en principi no. Vull dir que després d'aquesta nit bastant de mal dormir, almenys el dia serà de més vent transitar. Un dia que també comença amb ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts de l'Alt Pirineu, però també en algunes àrees de la Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, els ruixats quedaran, creiem, bàsicament en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podien descarregar amb intensitat, per tant, doncs precaució, perquè poden anar acompanyats també de ventada forta i de, potser en algun moment, fins i tot una mica de calamar-se. I a la resta del país serà un dia entrenyinat, un altre cop un dia amb sol, però amb aquest sol esmorteït, i amb temperatures que quedaran entre els 38, 39, potser algun 40 a les comarques de Ponent, però almenys no serà tan calorós com el d'ahir.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, aquesta calor que avui afluixa una miqueta, perquè realment les últimes hores han estat complicades, insistim que hem deixat una nit en què ha fet moltíssima calor, en què ha estat complicat dormir amb aquestes temperatures i aquesta nit roent que avui, ara ens deia el Tomàs Molina, ha d'afluixar una micona. Els incendis, com els tenim? Doncs si fa no fa com ahir a última hora. Hi ha un centenar encara de municipis en risc extrem, això sí, però la bona notícia és que els focs que ahir van provocar més d'un ensurt, sobretot al Moianès, ja estan tot estabilitzats, ja estan tots estabilitzats. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, el tema és l'amnistia. Avui, programació especial a partir de les 10 per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia.
2: Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos.
0: Ja fa més de dos anys d'això, més de dos anys després que la llei d'amnistia s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns dels tribunals espanyols, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública una decisió que és probable que en els casos més mediàtics, com el del president Puigdemont Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però que sí que pot marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10, amb el Ricard Ostrell al capdavant, seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut. Seguirem totes les reaccions i, sobretot, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquesta decisió que s'espera des de fa molts dies.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: És el que ens deia tot just ahir, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats per aquesta decisió, l'eurodiputat electe de Junts i exconseller Toni Comín. Avui, el que fa la justícia europea és resoldre dues preguntes, que és com es coneixen les qüestions prejudicials que li han fet dos tribunals espanyols. D'una banda, el Tribunal de Comptes, i de l'altra, l'Audiència Nacional. El Tribunal de Comptes li ha preguntat a Europa per les despeses del referèndum, i aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en el cas en què podria haver-hi malversació. Com diem, però, en el cas de Carles Puigdemont és més que probable que avui el camí no s'aclareixi del tot, perquè després que es pronunciï la justícia europea s'ha de pronunciar el Constitucional, que això serà passat l'estiu, i després el Suprem, i això pot trigar mesos i mesos. En qualsevol cas, el president Illa demanava aquesta setmana que l'ideal seria que es fes via.
4: Pido que la sentència sea clara, yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía, y sobre todo pido que si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Aquesta és una de les carpetes, insistim, la carpeta que li ha traslladat a la justícia europea al Tribunal de Comptes de què passa amb la malversació i sobretot què passa amb els diners del referèndum si això pot afectar els fons europeus. Hi ha una segona carpeta que afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En aquest cas, si el pronunciament és favorable a l'amnistia, la causa sí que podria decaure immediatament i aquestes persones serien amnistiades. Insistim, a partir de les 10 seguirem en directe la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, analitzarem les conseqüències, analitzarem en quins escenaris ens situa, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Aquest serà un dels temes del dia, l'altre...
5: Va Messi, mentre el centre...
0: L'Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial d'aquest diumenge. Nova remuntada agònica. Els de Leo Messi van guanyar Anglaterra per 2-1. I això s'ha celebrat aquesta nit també a Catalunya.

0: Així sonava, per exemple, als carrers de l'Hospitalet de Llobregat aquesta nit, amb milers de persones en alguns moments, milers d'aficionats argentins celebrant el passi a la final, en la qual Leo Messi s'enfrontarà a la Minya Mal.
1: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina. Així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí, Ignacio Rigau, Assumptes Cart, Jordi Mir i Marc Bataller, però de moment... A les 7 i 7 minuts, abans de començar d'aquí a 3 hores aquest especial sobre la decisió europea de la llei d'amnistia, que coneixerem a partir de les 10, repassem alguns dels principals titulars del matí, encapçalats per aquests de l'amnistia, amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: El que dèiem, primera sentència.
4: De la justícia europea sobre l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió farà públic avui, a partir de les 10, un primer posicionament que ha de marcar els pròxims passos dels tribunals espanyols, tot i que en els casos, sobretot, els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o la resta de líders del procés, difícilment tindrà efectes immediats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui el que fa és respondre dues qüestions, una sobre la malversació i una altra sobre el terrorisme.
5: Sobre la malversació, la consulta la va fer el Tribunal de Comptes espanyol i bàsicament ha de dir si les despeses de l'1 d'octubre van suposar un perjudici contra els interessos de Brussel·les. I la segona carpeta, l'Audiència Nacional ha preguntat si aplicar l'amnistia als CDRs vulneraria la lluita contra el terrorisme que impulsa la Unió. Això últim sí que s'ha de resoldre avui i hauria de ser d'aplicació instantània.
0: Anem a Luxemburg. Bruno Fortea-Mires.
6: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum, i això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus avalen la llei d'amnistia. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va validar la llei d'amnistia. Des de Luxemburg, Bruno Fortea-Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Seguirem avui a Luxemburg i tornarem, però de moment, analitzant altres qüestions de la llei d'amnistia, la primera cosa és, no és immediat.
7: Sí, un dels interrogants d'avui és fins a quin punt la sentència es mullarà en el cas de la malversació. El que ha de resoldre és la causa del Tribunal de Comptes, on es demana 3,1 milions d'euros a diversos alcàrrecs, exmembres del govern o l'expresident Artur Mas, per finançar el referèndum o per impulsar l'acció exterior del govern.
4: Però després hi ha l'acusació per malversació, que continua viva al Tribunal Suprem, contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Aquest tribunal, el Suprem, els acusa d'haver-se enriquit perquè van pagar amb diner públic unes despeses que, si no, haurien hagut de pagar de la seva butxaca. A la llei d'amnistia, aquesta, l'enriquiment personal, era precisament una de les excepcions per no aplicar el perdó. I avui no és clar si això quedarà resolt. Per tant, avui el Suprem no aixecarà l'ordre de detenció contra Puigdemont.
0: Marca el camí.
5: La sentència d'avui sí que pot marcar el camí d'aquests encausats, però igualment els ritmes els marcarà la justícia espanyola. El Tribunal Constitucional espera, s'ho ha imposat, la sentència d'avui, per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que fa mesos que estan encallats, i ja ha avisat que no s'hi posarà fins al setembre o l'octubre.
7: I tot apunta que no serà fins que es mulli el Constitucional que el Suprem hi dirà la seva. I això és clau perquè, en últim terme, el tribunal és qui ha d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders.
0: Jové i Salvador.
4: Aquests dos alts càrrecs d'Esquerra estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació. La Fiscalia demana 7 anys de presó per Jové i 6 per a Salvador, i el seu judici està aturat justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea.
5: Avui el Tribunal Europeu no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència

0: els és favorable, l'amnistia també els podria arribar ràpidament.
1: Optimistes.
2: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació per Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem, que serà qui en tindrà, com dèiem, l'última paraula.
1: Més detall, Jordi Corbalan.
3: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
4: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
3: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
5: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
3: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts per arribar a un quart de vuit. Cas Leire.
6: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge que investiga les suposades maniobres per torpedinar causes que esquitxessin el PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant socialista Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i almenys 3 trobades acreditades.
0: El jutge Santiago Pedraz ha imputat els números 1 i 2 de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. En aquesta causa hi va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir constància de la trama oculta.
7: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: Els bitllets d'avió.
2: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que va volar la setmana passada a la capital britànica per assistir a la graduació de la seva filla.
6: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
1: Protesten.
0: Uns 40 veïns del barri de Sant Roc de Badalona que ahir a la nit van tallar la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos que, en funció de les diverses versions, no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
2: Durant la protesta es van proferir insults racistes contra els migrants, tot i que fonts coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat no sol generar molèsties. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que, segons ell, un migrant hauria donat al gos i ha afegit que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers.
1: Continua el risc.
6: Màxim d'incendis en 107 municipis catalans avui dijous. La majoria se situen a les comarques de Ponent i també a la Catalunya Central. També segueixen tancats 6 espais naturals, mentre que es reobriran el de Montserrat i el de Sant Llorenç de Munt.
1: I estabilitzats?
0: Els diversos focs que ahir van cremar. El que més va preocupar és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un 100 hectàrees. Els bombers també han estabilitzat les 2 represes de l'incendi declarat diumenge a Aiguamúrcia, que va començar a Querol i Pontons.
1: Cèlia Forment.
8: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees, tot i que no ha provocat danys materials ni estructurals. S'ha evacuat un càmping, una casa de colònies, un centre de menors i un refugi d'animals, i els municipis veïns han ofert equipaments per acollir les persones desallotjades. Joan Reyes, cap de planificació dels bombers, demana seguir les indicacions dels cossos d'emergències.
9: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament. L'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a una situació de mer risc.
8: L'objectiu dels bombers és mantenir les flames dins del perímetre marcat, en previsió de controlar-lo entre aquest dijous i divendres. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Per 5è dia consecutiu, els Estats Units han continuat bombardejant objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores.
1: Washington, Oriol Serra.
10: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per 5è dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
11: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
10: també. Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estat

0: Estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patrulier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Morts civils.
2: El mes de juny va ser especialment dur a la guerra d'Ucraïna. Els atacs russos van deixar 1.400 ciutadans morts. És la xifra més alta en només un mes des del 2020. I significa, per exemple, un 24% més que el juny de l'any passat.
3: Europa ha decidit reforçar la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
4: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
1: I es queda.
5: Esquerra no abandonarà el govern de Girona com ha fet Junts. Per ara s'espera veure com queda del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluxarelles. Ahir en aquest programa en van parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
6: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
7: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
1: Per culpa de l'habitatge.
2: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora d'intentar contractar treballadors hi ha hagut candidats que han rebutjat les ofertes per la dificultat que tenien a l'hora de trobar un habitatge a preu assequible.
1: Rafael de Ribot.
8: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal. Primer, que el president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
9: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
8: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Eutanàsia.
3: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, però, serà examinada pel Constitucional a petició del mateix primer ministre.
5: La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que tinguin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal. I amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
10: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
1: No sabien nedar.
3: Més de mig miler de persones van participar en el minut de silenci ahir a Manlleu per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa del municipi osonenc. Els Mossos ho investiguen com un fet accidental.
1: Manlleu, Natia Dell.
11: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
12: Uns nens tan macos i jovenets i bessons, i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
13: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
11: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
14: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan a riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
11: Des de Manlleu, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 13 ferits.
5: I traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia, mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa.
1: Més tard.
3: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Això és una mica més tard del que és habitual i el motiu és el retard en la producció de vacunes que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
15: Pateixen l'impacte de la infecció perquè

0: que com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten. No? Estem en converses amb el Departament d'Educació.
1: La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de juliol.
2: 3 anys.
3: És el que triguen a trobar feina. De mitjana, 9 de cada 10 universitaris després d'haver-se graduat. A més, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els d'Història. És la conclusió d'una enquesta sobre inserció laboral de l'Agència de Qualitat Universitària.
2: 7 i 21 minuts, moment d'anar a la informació esportiva amb el Robert Prat. Robert, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
2: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i, per tant, jugarà a la final del Mundial.
4: L'Argentina ho torna a fer. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial de Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro al límit del temps, minuts 85 y 92.
5: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas, es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
4: Leo Messi també ha valorat la final contra la selecció espanyola.
5: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: El seleccionador Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
6: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ja no hay ningún tipo de dudas.
4: L'Anglaterra-Argentina va ser un partit molt dur, continua picabaralles des del primer minut, ple d'interrupcions, poc futbol, l'Argentina jugarà la final contra Espanya diumenge a partir de les 9.
2: I al marge del Mundial, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
4: Ja és a Barcelona, pendent de passar revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya, i el Barça incorpora el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, i el Manresa, l'alè pivot búlgar Jordan Minshew.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
8: Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
10: el 54.312, de la sèrie 35.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Vinga, que està acabant el Mundial, però encara ens queden històries històriques per explicar. Pels supersticiosos, les malediccions que rondaven les tres seleccions semifinalistes rivals d'Espanya.
10: Sí, comencem pel rival, per França. Mai una selecció que tenia el vigent guanyador de la pilota d'or a les seves files havia aconseguit guanyar mai el Mundial.
11: Es Dembélé, con la pelota en sus pies. El mejor yo lo soñé, que al final su balón llegue.
10: La pilota d'or que se l'ha emportat aquest any Dembélé. Dimarts va ser un dels jugadors més discrets. De fet, l'equip li va posar un 2, la nota més baixa de tot l'equip. L'altra eliminada, i Anglaterra.
12: Well, it's just incredible his campaign, his tournament, how he carries that team. It's just absolutely incredible.
10: O els directors i directius de la Federació Anglesa no són supersticiosos o no van pensar, quan van contractar l'alemany Thomas Tuchel, que mai una selecció ha guanyat un Mundial amb un seleccionador estranger a la banqueta. I el rival d'Espanya diumenge a la final, l'Argentina, també haurà de buscar trencar un malefici.
13: Va Messi, mete el centro, gol, Lautaro!
10: I és que mai una selecció que ha arribat a la cita mundialista com a primera del rànquing de la FIFA s'ha acabat amb

0: portant el títol. I Argentina era número 1 de la FIFA a mitjans de juny. És un rànquing que és cert que existeix només des de fa una trentena d'anys, però també és un malefici que encara està per trencar.
1: De fet, Pol, parlant de malediccions, Argentina ja en va trencar una amb el títol del Mundial de Qatar d'ara fa 4 anyets, no?
0: Sí, la història remunta a Mèxic 86. Per aclimatar-se a l'altura i a les altes temperatures, la selecció aleshores entrenada per Bilardo va fer un estatge a Tilcara, això és al nord d'Argentina, més de 2.400 metres d'altura. Es diu que els jugadors van aprofitar aquells dies per anar a veure la verge de Copacabana de l'Arbre de Punta Corral. I li van fer una promesa: si guanyem el Mundial, tornarem. Van guanyar, però no van tornar.

0: I el país argentina va estar 36 anys maleint aquest deute espiritual. Se'n culpava sempre els diferents fracassos a les següents cites mundialistes de no haver tornat a veure aquesta verge. Alguns dels protagonistes van negar que s'hagués fet aquella promesa, però segur que més d'un després de la final de Qatar va respirar més tranquil.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15. Gràcies, Pol. Fem ara l'habitual repàs a l'actualitat televisiva, el més destacat amb la Mariola Cubells.
2: Estic encara més confosa i més trista que ahir amb el tema de les retransmissions dels Sanfermins a la tele pública. Per què? Doncs perquè els espais de televisió espanyola està emetent durant la festa sota el títol Vive San Fermín fan rècord d'audiència. Ahir, els 3 minuts que dura un dels famosos encierros a les 8 del matí va tindre un 58,9 de quota amb 1.130.000 espectadors. La millor des de l'any 2019. Doncs està tot dit.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens presenta la minissèrie Tiptoe.
3: Nou drama firmat pel britànic Russell T. Davies, creador de joies com És pecat o Years and Years. L'acció ens porta al Manchester a l'actualitat. Arrenca amb una escena d'impacte i immediatament retrocedim 10 dies per conèixer dos veïns. Un és un electricista infeliçment casat i l'altre és un orgullós propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBI i QI+. Quan entren en conflictes, desferma l'odi i un veïnat aparentment normal acaba sent obertament hostil amb els gais i transsexuals. La sèrie està protagonitzada per David Morrissey i Alan Cumming, un tàndem extraordinari. S'estrena avui a HBO Max.
1: I per arribar a 2:15 repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia. Ara que fa calor, ens convé recordar aquest que refresca.
4: La borrasca molt potent i molt desplaçada cap al sud.
5: ¿Te has fijado tú que las peores borrascas siempre tienen nombre de tipa?
6: No és veritat.
7: No és veritat. I sempre ho ha de portar tota la mateixa...
5: No te me pongáis histèrica, que no estoy opinando, son factos.
7: No digui histèriques.
5: Estos
6: mira,
5: son datos.
6: No fa rei hagut la borrasca Leonardo, per exemple, que és un,
5: pero nada,
6: és un nom d'home.
5: La de ahora se llama Marta, que no está jodiendo bien. Y antes tuvimos a Emilia... A Ingrid, a Christine...
7: Sí, però també hi ha noms masculins, eh?
5: No.
7: Em sembla
5: las
7: que es va
5: peores de todas, ¿cuáles fueron? Filomena i Glòria. O no?
6: Sí, això és veritat.
5: No.
6: Sí, això és veritat.
5: O no?
7: Fa uns anys de Glòria i Filomena.
5: I esta virulència sabeia que se debe, no?
6: Al canvi climàtic, senyor
7: el
6: Rubiales,
7: feminismo.
6: Evidentment.
7: El feminismo.
6: No,
7: el feminismo.
6: No,
7: el feminismo.
5: Esto pasa desde que hay lo del feminismo, tío, porque antes la lluvia no tenía esta mala leche.
6: Pero está bien,
5: desde que se llaman Marta, Cristín y tal, las tormentas tienen como una maldad, de querer hacer algo dañino por dentro.
6: Yo sí que tengo ganas de hacerle algo dañino por dentro,
5: señor Rubiales. Daño psicológico,
6: sí.
5: ¿Sabes? Yo tengo una canción para Marta.
8: ¿Ha portado una canción para Marta?
5: Una canción para Marta que la vamos a poner.
6: Marta.
8: Marta.
7: Soy el número uno. ¿Dónde ha traído eso?
6: Marta.
9: Cuando pueda te vacuno.
6: Ah, pide.
5: Me vacuno.
6: La verdad. Por favor, Marta.
5: Es daño psicológico, tío. Maldad. Son malas.
1: Dos cuartos de 8.

0: Avui a Catalunya Ràdio, programació especial per seguir el primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Programa especial a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell per aquesta llei que, recordareu, es va aprovar al Congrés ara fa 2 anys, però els tribunals espanyols, alguns d'ells com a mínim, s'han negat a aplicar-la en alguns casos a l'espera precisament del que digui avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La sentència, que coneixerem avui a partir de les 10, és probable que en els casos més mediàtics, com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però també és veritat que podria marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10 seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut, seguirem per descomptat totes les reaccions, però sobretot analitzarem quines conseqüències pot tenir a partir d'ara.
1: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Això és el que ens deia ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín. Avui, pel que fa a la justícia europea, el que fa és resoldre dues preguntes que han fet d'una banda el Tribunal de Comptes espanyol i de l'altra l'Audiència Nacional. La primera sobre les despeses del referèndum. Aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Com diem, però, en el cas de Puigdemont és probable que avui això encara no s'aclareixi del tot. La segona carpeta afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Aquí, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu cap problema en amnistiar-los, la causa sí que podria decaure de manera immediata i la seva aplicació sí que seria imminent. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Leo Messi lidera la remuntada d'Argentina als últims minuts, 2 assistències de gol, minuts 85 i 92, 2-1 davant Anglaterra. Els argentins jugaran diumenge a les 9 la final contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i De Jong no té afectats els lligaments del genoll. La seva baixa serà inferior a 6 mesos.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, hem deixat enrere una nit francament complicada per dormir, amb temperatures molt i molt altes. Abans dèiem que era una nit roent, no ben bé, és una nit tòrrida perquè no hi ha hagut mínimes de 30 graus. Però vaja, aquesta calor que avui, en principi, Tomàs Molina hauria d'afluixar.
3: Avui serà un dia encara calorós, però menys que ahir. En principi, avui no s'haurien de superar els 40 graus en lloc del país. Com a molt s'arribaria als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb un dia un altre cop molt entrenyinat, amb presència de pols en suspensió, amb alguns ruixats que estan descarregant, de caràcter molt febli, que estan descarregant en àrees del Pirineu, Prepirineu i les comarques de Ponent. Al llarg de la tarda aquests ruixats persistiran a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podria haver-hi alguna tronada molt localitzada. I la temperatura, amb tendència doncs, a mantenir-se amb la baixa els propers dies, amb una calor menys intensa de cara als propers 2 dies.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Sílvia Andrés, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 9 matí de retards a les línies R13 i R14 entre Riu Milans i Vilaverd. Es segueix treballant per solucionar l'incidència, que també veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona-Sants des de Girona a 8:15 porta mitja hora de retard. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres com les tenim? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim lentitud a l'AP7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident ja retirat. Direcció Barcelona, hi ha retencions també a la 2, a Pallejà, la B23, del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i un clàssic a les rondes, sobretot sentit Llobregat a aquesta hora.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Marc Bataller i Assumpta Escarp. Moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Si ahir era Espanya, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi a totes les portades.
7: I concretament del capità de Messi, l'ex blaugrana és el protagonista de les fotografies de portada als diaris com l'Ara, La Vanguardia o El Periódico.
8: Messi porta l'Argentina a la final, diu l'Ara, l'Argentina de Messi, rival d'Espanya, titula La Vanguardia després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, i afegeix El Periódico.
7: I a Madrid, una èpica argentina desafia Espanya, diu El País, mentre que El Mundo parla de la finalíssima.
8: Més temes d'avui, el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia, tema d'obertura de La Vanguardia.
7: A poques hores del pronunciament, aquest matí a les 10 de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, el diari argumenta que les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional.
8: I a les pàgines del País, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia.
7: Altres temes que trobem a les portades. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Ho llegim a l'Ara.
8: Editorial també sobre aquesta qüestió, llegim que 2 de cada 3 pimes del país asseguren que han tingut problemes per cobrir vacances abans amb els candidats que volien.
7: I quin és el motiu? Doncs que s'han fet enrere quan han vist que tindrien problemes precisament per trobar un lloc assequible on viure.
8: Ho diu un estudi de la PIMEC que també recull la portada del periòdico.
7: Un diari que obre edició també explicant que la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals

0: nacionals.
1: I una més per acabar, l'Ara explica que el nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran fins a 9.000 persones.
2: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
3: Reflexiona Daniel Innerarity al País sobre la importància del que anomena el consentiment dels perdedors en una democràcia. Si unes eleccions són legítimes, s'ha d'acceptar el resultat perquè, si no, es deteriora la qualitat democràtica. La política actual, marcada per la polarització, fa percebre la derrota electoral com un fracàs definitiu i els partits tendeixen a qüestionar la legitimitat del govern. Espanya diu que això s'accentua en la dreta i conclou que una democràcia sana necessita bons guanyadors i també bons perdedors, capaços de respectar les regles democràtiques.
4: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
7: Qui diu que l'estiu no passa res?
8: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
7: El mercat del Barça de Flick.
8: La sortida del Tour des de Barcelona.
7: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
8: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
7: La recomposició del Girona segona.
8: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
7: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
8: El sol o a l'ombra.
7: Escolta el Tot Costa.
9: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:15, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. El sonso de la Costa Brava s'acaba.
11: Els pescadors gironins que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com cada any hi ha menys sonso al mar. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que els pescadors de sonso han treballat poc més de 2 mesos i mig del els 9 que tenen permís per fer-ho. Des del sector reclamen que s'investigui el motiu de la desaparició progressiva de l'espècie. En aquest sentit, sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients del mar.
2: Un GPS proposa les rutes més fresques per desplaçar-se per Barcelona.
12: L'aplicació té la gràcia que et dirigeix per les zones amb més ombra de la ciutat comtal. Ho llegim al portal BTV, que explica que l'app de l'àrea metropolitana proposa carrers amb poc desnivell, amb voreres amples i amb poc trànsit. De moment, aquesta eina només està disponible a la pàgina web i haurem d'esperar el 2028 per tenir la versió per als telèfons mòbils.
2: I uns misteriosos claus rovellats apareixen a la platja de la Mora de Tarragona.
11: Els banyistes de la platja van quedar sorpresos per l'aparició de centenars de claus i grapes oxidats que ràpidament van ser retirats de la sorra. No és clar quin és el motiu de l'aparició d'aquests objectes. Una possibilitat seria que fossin restes de les fogueres de Sant Joan, ja que la fusta que es crema porta aquest material. L'explicació més plausible és que els claus arribessin al mar i els corrents marins els haguessin tornat a portar a la riba. Ho llegim al Diari de Tarragona.
2: I es ven una illa belga.
12: L'illa es diu Ux, forma part del riu Mosa, al sud de Bèlgica. És una illa força verge, amb molta vegetació. El preu sorprèn perquè demanen 95.000 euros, xifra que està per sota del cost mitjà d'un pis de moltes ciutats europees. El problema és que en aquesta illa no s'hi pot fer cap mena de construcció perquè és un paratge natural protegit. És a dir, compres una illa on només pots passejar. Malgrat aquest impediment, l'illa està tenint molt èxit i hi ha moltes ofertes de compra. Ho llegim al HuffPost.
2: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i l'Albert Duran.
0: Doncs avui és dia de mirar diaris anglesos. A The Times, el partit d'ahir ocupa gran part de la portada digital. Un carrusel de fotografies va encapçalat pel titular Anglaterra eliminada per un Messi màgic paga el preu per haver-se replegat. A The Guardian es posen més tràgics i asseguren que un gol doble a la desesperada de l'Argentina trenca el cor d'Anglaterra en una dramàtica semifinal del Mundial. A l'altra cara de la moneda, la premsa argentina

0: Diu, una gran imatge de Messi, eufòric, mantejat pels companys, ocupa la portada de la Nació i titulen Són argentins. La selecció nacional ha tornat a captivar el cor de la nació. El Clarín trien una imatge del mateix moment i també parlen del cor. Diuen que els futbolistes van lluitar amb el cor pur. De fet, tota la pàgina principal del diari està dedicada a la semifinal èpica que es va viure ahir, amb diferents cròniques i articles d'opinió.
1: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días diu que el Ministeri de Transport rebutja davant de Brussel·les adaptar l'ample de via ibèrica a l'europeu, perquè costaria 30.000 milions d'euros. El Ministeri ho considera difícilment assumible perquè comportaria un gran impacte sobre la circulació de trens durant uns 30 anys. A l'Economista fan referència a una sentència del Suprem que estableix que tallar el subministrament dels serveis bàsics a uns ocupes no es pot considerar un delicte de coaccions. Només serà delicte quan les persones hi viuen de manera legal. D'aquesta manera es protegeix els llogaters que no puguin pagar. Finalment, Alon Economia assegura que l'aeroport del Prat augmentarà aquest estiu la seva capacitat programada fins als 44 milions i mig de seients, un 5,7% més que el mateix període de l'any passat, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi haurà 11 destinacions més, de les quals 4 són intercontinentals: Seattle, San Salvador, Lima i Agadir.
2: Tres minuts i arribarem a 3:15. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Robert Prat.
3: Doncs que els argentins se'n surten de totes. Remuntada, remuntada, i ara els espera la final. No será la copa de Jamal. La Vanguardia remarca que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya, una Argentina eterna en una remuntada de llegenda en un partit amb molta càrrega simbòlica que Argentina va jugar amb molt cor. Sergio Heredia diu que al minut 1 Paredes va clavar el colze a Bellingham. Una declaració d'intencions del partit: matar o morir. Joaquín Luna afegeix que per quarta vegada en aquest Mundial l'Argentina va resoldre el final. Una dada dolenta per Espanya, bona pel futbol. Vamos!

L'Esportiu parla d'un Messi sobrehumà, immortal, una final de bojos contra Messi, remarca el diari Esport, un problema per a Espanya, escriu Albert Masnou. Santi Nolla, El Mundo Deportivo, parla de la final de Messi contra Lamine.

0: el periòdico diu que l'Argentina deshonora Anglaterra amb una remuntada tramada entre el cor, la ràbia i els cops de geni de Messi. El diari ara explica que Barcelona es converteix en Buenos Aires per unes hores. Catalunya celebra el triomf argentí amb cúmbia, bombos i banderes argentines. A El País destaquen les declaracions del seleccionador argentí, que diu que els seus jugadors són com indis, s'han creat en situacions extremes i no tenen por a res. El Marca parla de la final més bonica del món.
1: I dels esports a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs la família reial noruega està contenta perquè la princesa Mette Marit ha rebut l'alta un mes després de sotmetre's a un trasplantament de pulmó. Avui faré diversos apunts. El primer, trobo que van ser molt ràpids a trobar un donant de pulmó compatible. Deu ser que Noruega és petita. Mentre això passava, el seu marit, el príncep hereu Hakon, va rebre la selecció noruega de futbol davant el Palau Reial. Hakon anava tocant el tambor mentre 90.000 persones feien el rem viking, ara tan de moda. Segon apunt, si ets príncep i toques el tambor amb alegria, que no se't vegin a la camisa les marques de suor a les aixelles. És de poc polit. Amb tanta distracció, la família reial va aprofitar per treure de la presó el fill gran de Mette Marit, l'ovella negra de la família, condemnat per violació i maltractaments. Últim comentari, d'això a casa meva se'n diu intentar marcar un gol per l'escaire.
1: Mira, Isar, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Fa anys un bateria que segur que has sentit mil vegades. Rocks! Stewart Copeland, el percussionista de The Police, fa 74 anys. Un altre músic, Rubén Blades, figura clau de la salsa llatinoamericana, en fa 4 més. I l'acordionista sabadellenc Carles Velda, 54. També està d'aniversari un mite del ciclisme. Miguel Indurain bufarà 62 espelmes. La tenista Margaret Court celebrarà el seu 84è aniversari. Al llarg de la seva carrera va acumular 24 títols individuals de Grand Slam.

0: més que cap altra jugadora de la història. Per últim, la barcelonina Maria Escoté fa 47 anys. És una de les dissenyadores de l'estat més influents i ha vestit artistes com Miley Cyrus, Beyoncé, Rosalia o Zendaya.
1: Això pel que fa als aniversaris i al santoral, Mireia.
0: Avui se celebra un d'aquells sants que et donaran feina, avui sí. Avui és la Mare de Déu del Carme, ai, patrona, sí, dels mariners. Cert. Per tant, felicitats a les Carmes, Carmines, Maries del Carme i totes les derivades possibles. Mm. I com que sé que ho estàs esperant,
1: home,
0: també és Sant Eustaqui, Ainelda i Sisenant.
1: Sisenant, eh?
0: Sisenant.
1: Cada dia veig... No m'hi he sentit mai.
0: Jo també no els coneixia. Sí.
1: Gràcies, Mireia.
0: Adéu.
1: Vinga, cada estiu, cada matí a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
2: Soc la Carla Esquerrà, de la Lluerna Llibreria de Ripoll. Aquest estiu us recomanem no anar a Mallorca, però en canvi llegir el poemari Entrefort, de la Maria García Garau. Ella, filla de mallorquins que s'enyoren, ens regala un poemari que vagareja entre els paisatges de naturalesa salvatge i el col·lapse malaltís cap on hem empès l'illa i la resta de món que habitem. La Maria serà el Pirineu Terra de Versos d'enguany, així que a Mallorca no, però traieu el cap al Festival de Poesia de Ripoll i la Seu d'Urgell.
1: Passen 2 minuts de 7:45, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
3: Els sons del matí.
4: El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum. I això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols.
5: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
6: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
7: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzant una trama dentro del partit.
8: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees.
9: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions.
10: Temes claus no estaven d'acord.
11: Bé, aquella necessitava doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida.
12: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració.
1: Aquests són els sons del matí, ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. Posicionament.
13: Acció de posicionar-se, el DIEC no recull aquest substantiu, però sí l'és a dir, referit a adoptar una posició, prendre partit. Qui haurà de definir-se avui és la justícia europea sobre l'amnistia a les 10, programa especial amb Ricard Ostell al capdavant i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Canícula.
13: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Avui és 16 de juliol i, per tant, podríem convenir que la canícula comença ara. També podríem convenir, però, que una cosa teoria i l'altra la pràctica. Aquest pas haurem de dir que la canícula comença l'1 de juny.
1: Viu.
13: Que no és mort, també caire, que en Tell hauríem de matar el viu d'aquesta peça amb la llima. Ara bé, la cosa canvia quan hi posem davant alguna cosa. Ésser viu, una fe pot ser viva, intensa i penetrant, o la música també pot ser en viu. Precisament el Sant Jordi Club es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de format mitjà i cabran fins a 9.000 persones.
1: Posem-hi 3 xifres també amb l'Albert Duran. 20.
14: És el nombre de persones que han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya. 11 s'han ofegat a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han ofegat 5 persones més.
1: 9.000.
14: És la capacitat que tindrà el futur Sant Jordi Club, gairebé el triple de les 3.500 persones actuals. El projecte guanyador del concurs, que s'ha fet per renovar l'annex al Palau Sant Jordi, també inclou millorar la connexió amb el sector sud de l'anella olímpica i la restauració del paisatge dels voltants.
1: 152.
14: És el nombre de robatoris de cable que hi ha hagut a Rodalies des de començaments d'any, només 32 menys dels que hi va haver durant tot l'any passat. A Catalunya es produeix un 38% dels robatoris de cable que hi ha a tot l'estat.
1: Hem fet 3 paraules, hem fet 3 xifres, 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, Leo Messi, un company de la selecció argentina, el porta sobre les espatlles. L'ex blaugrana alça els braços, canta, somriu, l'envolta la resta de jugadors de la selecció argentina que celebren la classificació per la final.
15: Una Argentina que aquest Mundial s'ha abonat a l'èpica va remuntar ahir un gol de Gordon amb 2 dianes al minut 85 i 92 per classificar-se per la final de diumenge contra Espanya. Aquesta vegada Messi no va marcar, però sí que va donar el segon gol amb una centrada mil·limètrica amb la cama dreta que poques vegades li havien vist.
1: A la segona imatge, desenes de persones davant de l'Ajuntament de Manlleu, cares tristes, cares serioses, un minut de silenci estan fent. Un minut de silenci per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu Ter.
15: Al costat de l'alcalde Arnau Rovira i del conseller de Justícia Ramon Espadaleia, els dos pares de les criatures, fins a mig miler de veïns d'aquesta localitat usonenca van voler acompanyar-los ahir després de la tragèdia. L'alerta es va activar dilluns a la nit quan els petits no havien tornat a casa. Els cossos de seguretat els van trobar dimarts al migdia.
1: I encara una tercera imatge, en la qual veiem una estructura de ferro. Aparentment semblen unes obres, però Júlia Albacar, què estem veient?
10: Doncs es tracta de les obres per construir el segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'impulsa una empresa privada i es dedicarà al manteniment d'aeronaus, un sector clau per a aquest aeroport. S'espera que pugui estar enllestit al novembre i tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros.
3: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implanti la llei islàmica a Itàlia. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. Giorgia Meloni ha fet aquestes declaracions a Brussel·les després d'una reunió de la Comissió Europea. Li preguntaven sobre la polèmica entre Espanya i França després de les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Recordem que Rajoy va dir que la selecció de França jugava sense francesos. Doncs bé, preguntada al respecte, Meloni va expressar el seu rebuig a les paraules de Rajoy, però va voler deixar clar que amb ella el govern Itàlia no permetria mai la llei islàmica. La sentim.
17: We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
16: No permetrem que s'implementi la llei Sharia a Itàlia. Soc Giorgia Meloni, soc cristiana, soc filla d'Itàlia, diu Meloni en les seves declaracions. Per últim, Meloni va dir que a la selecció d'Itàlia això no li passaria mai perquè no és com la selecció francesa.
1: I això és real o és fals?
3: El Matí de Catalunya Ràdio. Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
16: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implementi la llei islàmica a Itàlia, és una notícia falsa. Meloni no ha dit mai això. El vídeo és original d'una antiga compareixença seva, però la seva veu ha estat clonada amb intel·ligència artificial. De fet, en les imatges de la compareixença original, Meloni parla en tot moment en italià, no en anglès, com hem sentit en aquesta notícia falsa.
1: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
1: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar els titulars del dia en 2 minuts, amb el Marc Jurado i la Sílvia Comet. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui resol si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació.
13: En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnisti l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció.
1: Recordem que avui el Tribunal analitza aquestes dues causes, una al voltant del Tribunal de Comptes, l'altra al voltant del CDR, en funció de què digui una cosa o l'altra. Doncs això es podria estendre o no a Junqueras i Puigdemont, ho analitzarem a partir de les 10 en un programa especial aquí a Catalunya Ràdio. Més coses, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, avui declara com a imputada davant del jutge del cas Leire, un cas sobre les suposades clavegueres del PSOE.
19: El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. Ahir va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
7: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: I Begoña Gómez ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb els quals va volar a Londres per la graduació de la seva filla.
13: Li dona els bitllets però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports.
1: A Catalunya avui són 107 els municipis que estan en el risc màxim d'incendi.
19: També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i també el de Sant Llorenç del Munt. Protecció Civil reclama extremar les precaucions encara que el pic d'aquesta onada de calor ja hagi passat.
1: Recordem que les bones notícies de les últimes hores és que els incendis que hi teníem estan tots estabilitzats. Ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. A les 8 serem a l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. I també d'aquesta nit els Estats Units han continuat, 5è dia consecutiu, bombardejant objectius militars a l'Iran per debilitar, diuen, la capacitat de Teheran d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
13: El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs, mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran.
1: I arrenca el Talar Music Experience, una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Pirineu.
19: La Fúmiga de Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni.

0: 4 minuts i arribarem a les 8.
1: Avui encara un dia de calor, però menys calor que ahir. Avui no esperem temperatures que arribin ja als 40 graus. Quedaran 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les comarques gironines, en un dia en conjunt variable, amb alguns ruixats que cauen aquestes hores en àrees del Pirineu, Prepirineu, també en algun punt de les comarques de Ponent. A la tarda els ruixats persistiran al Pirineu i Prepirineu. Localment podrien tenir caràcter de tempesta. I la temperatura els propers dies continuarà amb una certa tendència de baixa de cara a divendres i dissabte, amb un temps estable en conjunt, amb força sol al llarg dels propers dies.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia, doncs, direcció Barcelona. Tenim les retencions als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, retencions també a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, C17 de Parets a Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans en direcció sud i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Això ho podeu fer enviant una nota de veu al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet Albert.
10: Bon dia. Voldria dedicar la cançó ara de l'Exambusto a la Sònia. Una cançó molt especial per nosaltres, per una dona molt especial. Ara sí que sé.

0: Molt bon dia, són les 8. Aquesta hora, primer titular, com sempre, és pel trànsit aquí viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Direcció Barcelona. Retencions a aquesta hora als punts habituals a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot sentit Llobregat. També hi ha lentitud amb aturades a la C58 de Terrassa.

0: minuts de mitjana a les línies R13 i R14.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resol avui si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui aquesta sentència, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. La sentència també resoldrà si els CDR són amnistiables. El risc d'incendi continua avui sent màxim en 107 municipis, la majoria de comarques de Ponent i de la Catalunya Central, i hem de sumar més de 200 pobles en risc alt. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. Almenys 13 persones van quedar ferides ahir a Olot, a la Garrotxa, quan un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A motiu minut de silenci a Manlleu, en homenatge als dos nens bessons que van morir ofegats al riu Ter. L'alcalde va comptar amb la participació de familiars de les víctimes, que van confirmar que els menors no sabien nedar. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, declara avui com a imputada davant del jutge del cas Leire sobre les clavegueres del PSOE. El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran. I França ha aprovat definitivament la llei que regula suïcidi assistit i l'eutanàsia. Aquest text, que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional, permetrà morir dignament a les persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment insuportable. La Sala Atrium estrena dins la programació del GREC una última entrevista imaginada entre les escriptores Montserrat Roig i Maria Aurèlia. Campmany, el text de Marc Monegal, que dirigeix Raimon Molins, aborda qüestions com el feminisme, la política o la llengua.
2: Esports.
3: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona aquest migdia, presentació del nou fitxatge, Oleksandr Fischur, al Tour, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-sur-Saône, amb Pogacar com a líder sòlid.
1: I el temps avui insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb algunes gotellades puntuals acompanyades de fang. La calor i la xafogor continuen sent intenses, tot i que menys que ahir.
4: 3CAT Info.
1: Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts a aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem, és dijous 16 de juliol, avui prova de foc per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Puigdemont. També de Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. El Tribunal, amb seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per als CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de Carles Puigdemont en funció del que digui aquesta sentència europea. El Constitucional pot demanar al Suprem que amnistia l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Anem cap a Luxemburg. Bruno Forteamires.
5: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas, de nou, a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita

0: antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
1: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà aquesta llei d'amnistia i aplanarà així el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació d'Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem. Carles Puigdemont fa setmanes que es manté volgudament allunyat dels focus públics, més que mai els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius és portaveu de la Direcció Nacional.
2: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas, doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem, que alguna cosa hi tindrà a dir segur.
1: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany n'és la secretària general.
3: L'Estat, diria, en general, no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el Tribunal de Luxemburg es decanti a favor de l'amnistia i reclama als tribunals espanyols que siguin ràpids i que actuïn en conseqüència, ho deia dilluns a Madrid.
4: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
1: A partir de les 10 del matí, el tribunal farà pública la seva decisió.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Passen 8 minuts de les 8, canviem de qüestió. El risc d'incendi forestal es manté a nivell màxim en 107 municipis, tot i que Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen més risc i on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. A més, hi ha 220 pobles al nivell 3 d'aquest Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi, i també es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
6: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures.
1: Els bombers han treballat tota la nit els incendis de Sant Quirze Safaja, el Moianès, Carola, l'Alt Camp i Rubió a l'Anoia després d'aconseguir estabilitzar ahir els dos primers i controlar el tercer. A Sant Quirze Safaja, una trentena de dotacions terrestres han estat remullant la zona per assegurar-ne el perímetre, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques. Aquest matí s'hi sumaran els mitjans aeris. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i de moment es manté el confinament de diverses cases aïllades i també d'un hostal rural. A l'Alt Camp, durant tota la nit, 12 dotacions terrestres també han continuat treballant en les dues represes de Carol i Pontons del foc d'aigua Múrcia, que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focs, la superfície afectada és de 162 hectàrees. Anem cap a Tarragona, Jordi Barranca.
7: S'han originat els termes municipals de Carol a l'Alt Camp i de Pontons en el Penedès. Després de treballar-hi tota la tarda, a última hora del vespre, els bombers l'han pogut estabilitzar. Les represes s'han originat poc després que els alcaldes de la zona reclamessin tant al president Illa com a la consellera Parlon més recursos per extingir incendis i per la gestió forestal. A tot això també continua la cerca de la persona que hauria provocat els focs en aquesta zona l'última setmana.
1: 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Anem cap a Girona, doncs, Laia Claret.
8: Eren 22, 16 dels quals eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys. Els altres 6 eren adults. En un primer moment es va parlar d'un accident en una casa de colònies, però no era així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros va caure a sobre. El sistema d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones, totes, però a més 13 les van traslladar a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme que van traslladar a l'Hospital Trueta i un menor, ferit menys greu, amb una fractura a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que també van anar a l'Hospital d'Olot. Els menors que no van hospitalitzar els van portar al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar.
1: I ara anem a Manlleu, a Osona. Ahir més de mig miler de persones van fer un minut de silenci per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Hi van participar amics i mestres dels dos menors, també veïns del municipi, que van donar el condol a les famílies. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, els Mossos ho investiguen com un fet accidental, Nàtia Dell.
8: Minut de silenci, colpidor.

0: amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
1: Uns nens tan macos i jovenets i bessons, i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
2: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
0: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
3: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
4: I una dona i els seus dos fills menors d'edat van morir ahir ofegats a Roncal, a Navarra, mentre es banyaven en una presa. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de les morts. Segons els serveis d'emergències, els fets van passar ahir a 4:45 PM i fins a la presa de Roncal s'hi van desplaçar els bombers, dues ambulàncies, un helicòpter medicalitzat, també la policia foral i la Guàrdia Civil. L'Ajuntament de Roncal ha declarat 3 dies de dol oficial.
5: 3CAT Info.
4: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge del cas Leire, que investiga les clavegueres del PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant del partit Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i hi ha almenys 3 trobades acreditades. El jutge Santiago Pedraz ha imputat la cúpula de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. El jutge els interrogarà sobre les suposades maniobres de Leire Díez perquè la Guàrdia Civil expedientés els agents del cos que investigaven casos de possible corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol perquè deixessin de fer-ho. Ahir va declarar davant del jutge la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir cap constància de la trama oculta.
6: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
4: I sobre el cas Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez ha entregat al jutge els bitllets d'avió per justificar que va volar a Londres la setmana passada per a la graduació de la seva filla. En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica, diu textualment, i l'insta a adreçar-se personalment a les autoritats del Regne Unit per certificar el registre d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. I l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait i Bahrain en resposta al 5è dia consecutiu de bombardejos dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores. El president Donald Trump, mentrestant, no afluixa les amenaces al règim dels ayatollahs. Washington, Oriol Serra.
7: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per 5è dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
8: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
7: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patruller iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica.
4: I Europa reforça la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. Aquests aparells, dels més senzills als més sofisticats, s'han convertit en els grans protagonistes de la guerra d'Ucraïna amb Rússia. L'exèrcit ucraïnès ha fet dels drons la seva arma preferida per atacar en territori rus. Ahir l'objectiu va ser la principal central elèctrica a Sebastopol, que produeix gairebé la meitat de l'electricitat de la península de Crimea. I en altres ocasions, els seus drons han destruït també instal·lacions militars o energètiques situades a centenars de quilòmetres Rússia endins. La Unió Europea, aliada de Kiev en aquest conflicte, obre ara aquesta nova porta a la col·laboració militar. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky assegura, a més, que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna tindrà la capacitat de produir míssils Patriot de tecnologia.

0: tecnologia americana per fabricats al seu país. Passa un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Bon dia. Lentitud a aquesta hora a la C32 a Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions des de Cubelles. Direcció Barcelona, molta densitat als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat, A2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat, també la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada, tot en sentit Trinitat, i a la Ronda, sobretot sentit Llobregat. També a la P7, en trams habituals de Cerdanyola a Barberà en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud. Hem de parlar de transport públic. A Rodalies, 9 matí, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14. Renfe informa que és a causa d'un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
0: El temps. Jofre Genué.
2: Avui dijous acabarem de passar aquest pic de calor que encara aquesta matinada ens ha generat potser una de les matinades més càlides d'aquest estiu, del que portem d'estiu, amb un ambient entre tropical, atòrrit, arreu, pràcticament. Només alguns sectors del Pirineu s'ha deslliurat d'aquests valors que no han baixat dels 20 graus o més. Destacarem aquests valors de mínima de 27 a Roses, a Pineda de Mar, a Barcelona, a Sitges, a Juneda, a les Garrigues, a Tàrrega, per exemple, i valors de 25 a 26 també en moltes poblacions com Girona o també Lleida, per exemple, o Terrassa. Només en el Pirineu trobem doncs aquests valors que no han baixat dels 14 graus a Das, que seria un dels més baixos, i també alta muntanya al Port de la Bonaigua, on el termòmetre no ha baixat dels 15 graus. Cal dir, però, que a la Vall d'Aran, per exemple, es nota ja una tendència que la temperatura vagi baixant una mica. Ahir a Viella no es baixava dels 20 graus de matinada, amb una matinada tropical, i avui el termòmetre ja ha baixat cap als 17. Tot plegat amb un temps més insegur. De fet, hi ha hagut algunes nuvolades, amb algunes gotellades disperses, poc importants, només sobretot a l'Alt Pirineu, i concretament a la Vall d'Aran és on hi ha hagut alguns ruixats amb més carillulls, però tot i així estem parlant d'un, dos, tres litres per metre quadrat. És el cas de Bossòst o Bonaigua, també a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, a prop d'aquests 2 litres per metre quadrat. En les immediates hores, el risc de nuvolades amb ruixats, el caminant tempestes, es mantindrà al nord de les comarques de Lleida al Pirineu. De fet, hi ha alguns avisos de possibilitat que alguna de les tempestes siguin una mica intensa. I a la resta, doncs, aquesta variabilitat, amb pols segrient en suspensió, amb algunes nuvolades poc actives, potser alguna gotellada acompanyada de fang, i pendents una mica del termòmetre, perquè avui la calor serà molt intensa, amb molta xafogor, però es desinflarà 2-3 graus i, per tant, ja serà difícil arribar als 40, valors entre els 34, 38 en moltes poblacions, que és una calor molt intensa. Sembla que a la tarda el risc de nuvolades amb ruixats s'estendrà més al Pirineu i Prepirineu central, oriental, nord de Barcelona, potser interior de Girona, dispersos aquests fenòmens, i potser a última hora una mica de tramuntana que ens ha de dur doncs, que aquesta calor no sigui tan intensa, amb un petit descens del termòmetre aquests propers dies.
3: Tresca Info.
4: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
3: Tresca Info.
0: 10 minuts i arribarem a 9:15. Continuem amb més notícies. El Marroc va alliberar ahir el periodista Ali Lemrabet després de la seva detenció diumenge a Tànger, procedent de Barcelona. Lemrabet, un dels reporters més crítics amb la monarquia alauita, està acusat, segons Reporters Sense Fronteres, de difondre informacions difamatòries contra les institucions marroquines. La policia va traslladar Lemrabet de Tànger a Casablanca per interrogar-lo i l'han tingut 3 dies incomunicat i sense accés a un advocat. La seva companya Laura Feliu ha explicat a aquesta emissora que la justícia marroquina no ha volgut aclarir al periodista els motius exactes de la seva detenció.
3: Molt ambigu tot. Bueno, pot ser que es deixi una porta oberta per, no, per algun del futur, o pot ser que efectivament s'hagi de presentar en algun moment per algun tipus de judici.
0: Feliu afirma, però, que la detenció té clares motivacions polítiques i que l'han retingut il·legalment.
3: El que considera que ha estat un segrest, no? Un segrest no justificat, que això que li ha posat en una situació tan delicada durant aquests 3 dies.
0: Lemrabet és una de les veus més crítiques contra el règim alauita, condemnat el 2003 i indultat arran d'una vaga de fam, i la pressió internacional es va establir a Catalunya el 2005, tot i que viatja sovint al Marroc per veure la seva família. L'organització Reporters Sense Fronteres ha celebrat el seu alliberament i reclama al Marroc que tanqui la causa oberta contra ell. Situem-nos ara a França, que ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a 2 vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
7: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional a petició del primer ministre. Tornem a casa nostra, on la falta d'habitatge assequible s'està convertint també en un llast per a les empreses a l'hora de contractar personal, i és que 6 de cada 10 empreses han vist com els candidats a un lloc de treball hi renuncien perquè no poden pagar un lloc on viure. Aquesta problemàtica la recull un informe de la patronal PIMEC, de la petita i mitjana empresa, alerta que les empreses no poden implantar els seus plans de creixement per les dificultats d'ampliar la plantilla. Antoni Canyet és el president.
8: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge, o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. I ara cultura.
9: Era com que un nom dos sabates que fallava. I què passa quan et treus les sabates?
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. Marta Vives.
10: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
11: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són, a la realitat, no? És que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
10: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
12: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
10: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en revela l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
13: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
14: Hola, bon dia. Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i jugarà la final del Mundial de Futbol. Com va passar als vuitens i als quarts de final, l'Argentina ho ha tornat a fer. L'equip d'Escaloni va ser capaç de remuntar el gol inicial del blaugrana Anthony Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez al límit del temps, als minuts 85 i 92. Sentim Messi.
15: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
14: Messi també ha valorat el fet que jugaran la final diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey contra Espanya.
15: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
14: I el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, elogia Messi i el que representa.
16: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
14: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions i poc futbol. La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per preparar aquesta final del Mundial contra Argentina. I a Catalunya, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. Ja és a Barcelona, pendent de passar avui la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund, de la Lliga Alemanya de Futbol, amb qui ha jugat a la Champions League. Mentrestant, Frenkie de Jong va passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. A pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, ja que s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al Club Blaugrana. I Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B.
17: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt. I crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
14: També del Badalona sentim Vicky Losada, al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte, amb el Badalona, i amb moltíssimes ganes de començar.
14: I a segona, el Girona ha renovat el porter del filial, Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li ha fet fitxa de primer equip.
13: 3CAT Info.
14: Parlem de bàsquet. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del Basa argentí a la penya. El Barça incorpora, mentrestant, el pivot nord-americà Josh Nebo, de 28 anys, amb passaport comunitari, que ve del Milà i firma per tres temporades. I el Manresa incorpora l'alè pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya, signa per dues temporades. I el Hapoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Thomas Satoranski, base fins ara del Barça, per les dues properes temporades. El Tour de França, avui 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers, passa per Magny-Cours i Ballon-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogacar de l'Emirates amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma.

0: 3CAT Info.
1: Amb els esports hem arribat a 9:15, moment d'aturar-nos, repassar el més destacat a aquesta hora. Avui la justícia europea es pronuncia sobre l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió resol sobre si aquesta mesura de gràcia es pot aplicar en els casos de malversació i si és vàlida per a CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn dels exiliats i obligar també que s'apliqui directament l'amnistia a CDRs. La sentència es farà pública a partir de les 10. I avui el risc d'incendi continua sent màxim en 107 municipis, la majoria de comarques de Ponent i de la Catalunya Central, i hem de sumar més de 200 pobles en risc alt. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze, a Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. A partir d'ara

0: També us parlarem de les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Passarem per Lleida, on la calorada fa perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita. I en cultura us parlarem del nou projecte de la directora Judit Colell, que ret homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. I avui segur que molts heu dormit poc per la calor, també pel Mundial. Montse Raya, molt bon dia, que en parlarem, oi?
1: Poquet que hem dormit, i sí, parlarem del Mundial i de Leo Messi, que ha liderat la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre la final contra Espanya. I a Deiemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça.
0: I ara fem un cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Lentitud encara a aquesta hora a la C32 a Vilanova i la Geltrú, sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions des de Cubelles. Direcció Barcelona, molta densitat. Els punts habituals a les vies d'accés a la ciutat, destaca la 2 entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts per un vehicle avariat. A Rodalies, recordem, 9 matí amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14.
0: Repassem també el temps. Avui insegur amb nuvolades i ruixats, localment tempestes, també al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb alguna gotellada puntual acompanyada de fang. La calor i la xafogor continuaran sent intenses, tot i que menys que ahir. Passant gairebé 3 minuts de 9:15, avui prova de foc per a l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Puigdemont, Junqueras, també els altres líders del procés en les causes de malversació. El Tribunal, amb seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per als CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de l'expresident en funció del que digui aquesta sentència europea. El Constitucional pot demanar al Suprem que amnistí a Puigdemont i de l'exili, que aixequi l'ordre de detenció. La lectura d'aquesta decisió serà a partir de les 10 del matí. Tenim un enviat especial a Luxemburg, Bruno Forteamires.
3: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
0: Doncs repassem quin impacte pot tenir la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els imputats pel procés amb la Marta Corbalan i la Pilar García.
4: Si la sentència és favorable per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, podran aconseguir l'amnistia immediatament?
5: D'entrada, no. No una amnistia immediata per poder tornar a Catalunya en el cas de Puigdemont, ni tampoc una retirada de la inhabilitació en el cas de Junqueras.
4: Poden tenir l'amnistia per als casos de malversació lligats al Tribunal de Comptes, que són els que resol avui la justícia europea. O sigui, la poden tenir una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. Aquí el Tribunal de Comptes investiga si van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i també per impulsar l'acció exterior del govern durant el procés. Com que el Tribunal de Comptes va plantejar els dubtes que avui resol el TJUE, doncs aquí sí que hi pot haver una aplicació de l'amnistia.
5: Per on l'amnistia pot tenir un camí més complicat és el Tribunal Suprem, principalment perquè avui el TJUE no resoldrà cap pregunta directa, cap dubte relacionat amb la causa de l'1 d'octubre al Suprem, on els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena es neguen a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, per una banda, i Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, per l'altra.
4: Per tant, la sentència d'avui no ha d'afectar immediatament l'amnistia Puigdemont o Junqueras en els seus casos principals, però sí que serà clau perquè se'ls hi acabi aplicant.
5: I per què serà clau?
4: Doncs primer perquè el Tribunal Constitucional està esperant, s'ho ha autoimposat, la sentència d'avui del TJUE per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que porten mesos encallats a l'alt tribunal. I el Constitucional no s'hi posarà ràpid, els començarà a resoldre al setembre o a l'octubre. Què passa amb aquests recursos? Doncs d'entrada, una resposta favorable avui hauria de guiar la resolució d'aquests recursos perquè acabin resolent-los a favor de l'expresident i els exconsellers i, per tant, que el Constitucional acabi demanant al Suprem l'aplicació de l'amnistia i la retirada de les ordres de detenció a Puigdemont, Comín i Puig.
5: Però encara que passi això, encara que el Constitucional resolgui a favor dels recursos, la pilota continuarà estant al Suprem, que és qui ha d'aplicar l'amnistia als líders polítics de l'1 d'octubre. I aquí hi ha preguntes. El Suprem podrà plantejar nous dubtes a la justícia europea? Doncs dependrà de la contundència de la sentència d'avui. Fer-ho o no dependrà dels arguments que doni el TJUE, si són genèrics o concrets, i si deixen marge la interpretació. Si el Suprem presentés prejudicials, es tornaria a dilatar l'aplicació de l'amnistia.
4: I podria passar el contrari, que el Suprem resolgués abans que el Constitucional. Doncs sembla això, però, una opció altament improbable, veient les actuacions que ha tingut fins ara.
5: On sí que podem veure moviments és en la causa dels 12 CDRs acusats de terrorisme. Per què?
4: Doncs perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que resol directament els dubtes sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas. Si segueix les conclusions de l'advocat de la Unió Europea, que vam saber al novembre, aquí podria dir que són casos amnistiables, perquè no hi va haver morts, ni tracte inhumà, ni tampoc tortures, i aquí s'esgotarien les vies i l'aplicació de l'amnistia hauria de ser ràpida.
5: El mateix pot passar en el cas dels dos exalts càrrecs d'economia, el 2017, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
4: Estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació i la Fiscalia demanava 7 anys de presó per a Jové i 6 per a Salvador. El seu judici està aturat, justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea. Avui el TJUE no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els hi podria arribar ràpidament.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts i arribarem a 9:15. També tractem avui altres qüestions. El risc d'incendi forestal es manté en nivell màxim en 107 municipis, tot i que Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen més risc i on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim. A més, hi ha 220 pobles al nivell 3 d'aquest Pla Alfa que preveu un risc alt d'incendis. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sots director de Protecció Civil.
7: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures.
0: Els bombers han treballat tota la nit als incendis de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, a Querol, a l'Alt Camp i a Rubió, a l'Anoia, després d'aconseguir estabilitzar ahir els dos primers i controlar el tercer. A Sant Quirze a Safaja, una quarantena de dotacions terrestres han estat remullant la zona per assegurar-ne el perímetre, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i de moment es manté el confinament de diverses cases aïllades i un hostal rural. Anem cap allà, José Antonio Rodríguez i Cristian Roldán.
8: Durant tota la nit, una quarantena de dotacions han treballat sobre el terreny i han aconseguit consolidar el perímetre que ahir al vespre ja van delimitar els bombers. S'han utilitzat drons per sobrevolar la zona, buscant punts calents, on després hi actuaven els efectius. Ara, amb la sortida del sol, s'activen els mitjans aeris i també es farà un nou reconeixement per tal de supervisar l'estat de l'incendi i determinar l'actuació de les pròximes hores. Pel que ens comenten des de bombers, la intenció és aprofitar al màxim aquestes primeres hores del matí abans que les temperatures tornin a enfilar-se i entri el vent de sud, és a dir, la marinada, i compliqui les tasques d'extinció. Tot i que no ha provocat danys materials, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ahir es van evacuar preventivament un centre de menors, una casa de colònies i el càmping L'Illa. Protecció Civil manté l'ordre de confinament a l'hostal rural Mas Blanc, al Pla de Casanova i la Rovireta, als termes municipals de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles. L'ordre afecta a prop d'un centenar de persones. Les carreteres dels voltants continuen tallades a manca que la inspecció que es farà des de l'aire permeti reobrir-les. Els cossos d'emergències tampoc deixen accedir a la zona aquells veïns que ahir es van autoevacuar durant la tarda i que després que s'estabilitzés l'incendi volien tornar. Pel que fa als agents rurals, segueixen investigant l'origen del foc i de moment no descarten cap hipòtesi.
0: Afegir que a l'Alt Camp durant tota la nit 12 dotacions terrestres han continuat treballant a les dues represes de Querol i Pontons del foc d'aigua Múrcia que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focs, la superfície afectada és de 162 hectàrees. Tensió. A Badalona, uns 40 veïns del barri de Sant Roc van tallar ahir a la nit la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic institut B9. La protesta es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos, segons ha denunciat el mateix alcalde a través de les xarxes socials. Assegura que ja ha demanat que s'actuï per identificar la persona que ha agredit l'animal i afegeix que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers. Us ho dèiem en el sumari, primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar horts i jardins durant una hora cada dia. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
10: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que ho de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara cal que he dut, se reden molt més, se servim molt més d'aigua a les guars, a les prats, a la vegada pues, limitar-ho un senyalet.
9: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
10: Sent un canvi en les causes amb aquestes calus, durarà tot l'estiu. Tot depèn de si plou, si no plou, és que tot depèn de tot això, perquè al final, si comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi ha roda, saps? I va tot enlaçat.
9: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
0: I Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. Llei de Júlia Albacar.
11: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
12: Ara la sensació que hi ha, doncs, que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
11: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment.
6: Fresca Info.
13: Quina calor. Vens a l'aigua?
14: No, no, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
13: Ja, això passa.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: 3CAT Info.
0: Hem arribat a 3:15.

0: És moment de fer un cop d'ull de nou a carreteres i transports públics. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A l'àrea de Barcelona, el punt més complicat a aquesta hora és a la 2. Hi ha retencions en sentit cap a la capital entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts per un vehicle que s'ha variat. Densitat encara als accessos a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada en sentit Trinitat. També a la Ronda, sobretot sentit Llobregat. Per contra, més fluïdesa ja

0: la C32 a Vilanova i la Geltrú en sentit Barcelona, on, recordem-ho, s'ha incendiat un vehicle. Parlem de transport públic. A Rodalies aquest és un nou matí i ja en són 4 de consecutius, amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards destacats també en un tren de l'R11 d'uns 50 minuts. És el tren que ha sortit de Barcelona Sants i que havia d'arribar a Portbou a les 9:08.
1: El temps. Crònica del Jofre Genuer.
2: Comencem aquest dijous amb la presència d'algunes nuvolades i un temps més insegur. De fet, al llarg de la nit han anat creuant el país alguns núvols de calor que han donat algunes gotellades acompanyades de fang, disperses, res, poca cosa en general. I sobretot al nord de les comarques de Lleida és on han sigut una mica més actives aquestes nuvolades, però tot i així amb registres que fins a la matinada com a molt arribaven als 3 litres per metre quadrat a Bossòst, o també 1 litre a la Bonaigua, o 2 litres a la Torre de Cabdella, al Pallà Jussà. Tot i així, aquest matí es manté el risc d'algunes nuvolades o algunes tronades, de fet, alguna podria ser una mica intensa, al nord de les comarques de Lleida i al Pirineu. A la resta es mantindrà la variabilitat, amb aquest risc d'alguna gotellada acompanyada de fang, i sobretot un ambient molt calorós. La xafor i la calor avui persisteixen, malgrat que el termòmetre es pot desinflar o perdre alguns graus i ser més difícil avui que ja s'arribi als 40 graus. Pels propers dies la calor, doncs, afluixa un palet. Ja no parlarem de valors extrems d'onada de calor i de valors que arribin en general als 40 com ahir, però evidentment continuem amb moltes xifres pròximes als 38, a l'interior 39, i amb aquesta xafogó que ha de persistir a la costa. Aquesta tarda el risc de ruixats s'incrementa també al Pirineu Central i Oriental, nord de Barcelona i també interior de Girona, i esperem doncs que el cap de setmana la calor afluixi un palet, les matinades siguin més agradables, després d'una matinada avui que podríem qualificar com la més càlida d'aquest estiu, amb valors entre tropicals a tòrrids en moltes poblacions.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
3: Passen pràcticament 4 minuts de 3:15. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Simfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
4: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
3: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa ben aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Simfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: I ara us parlem del Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortir de la seva desena edició amb 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni, al Pallars Jussà. Aquest certamen consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Anem, doncs, cap a Talarn. Pau Rovira.
1: La Fumiga i Gin està inaugurant aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buos, Les que faltaven i Bushido. Mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
2: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia acompanyarà Ginestar, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
0: Seguim amb cultura. Anem ara cap a Tortosa, que es trasllada fins diumenge al segle XVI, a l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Aquest any s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i també noves

0: propostes tecnològiques. Entre les noves ubicacions hi ha la nau de l'antic balneari d'Emporca. Jordi Barranca.
1: Les arts renaixentistes són el tema central d'aquesta 29a edició de la festa. Avui es dona el tret de sortida amb la cerimònia d'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i s'estrenen a més noves ubicacions, tal com destaca el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Jordan.
2: Durant aquesta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superen el que són els 500 passis en total, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que mos visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
1: També es recuperen els viatges històrico-artístics que ajuden a redescobrir els espais monumentals de la capital ebrenca. Parlem d'espais com el Castell de la Suda, els Reials Col·legis o l'antiga església de Sant Domènec.
2: Ja s'han venut més del 50% de les entrades dels espectacles i que fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del Castell de la Suda.
1: A banda, però, una de les estrenes més destacades, sens dubte, és la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcà. Enguany també es vol potenciar el consum a la restauració local i per això, en aquesta 29a edició, s'ha posat en marxa el renaixement gastronòmic.
0: Trescat Info. Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres. És un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció es roda en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament que pretenia formar el pensament crític. La directora, Judit Colell, creu que és molt rellevant reivindicar aquest esforç avui dia.
3: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar Colell.
3: La Carme Serrallonga ens feia literatura catalana i ella va ser qui ens va descobrir Foix, qui ens va ajudar a entendre els seus poemes, qui ens va ajudar a enamorar-nos de la literatura catalana. I recordo les seves classes com les classes que t'obrien completament la ment i la mirada.
0: Mestres està protagonitzada per Bruna Cusí, Daniela Brown, Natàlia de Molina, Nausica Bonini, Greta Fernández i el guió és d'Antonio Chavarrías. I encara una darrera qüestió de l'àmbit de la cultura. El Sant Jordi Club de Barcelona es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de mitjà format. Aquest projecte, adjudicat a una unió d'estudis d'arquitectura barceloní i parisenc, duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera. L'arquitecte Jorge Vidal ha explicat a Catalunya, a aquesta emissora, a Catalunya Ràdio, que l'edifici guanyarà volum i que s'insonoritzarà amb un sistema de caixa dins de la caixa per poder fer concerts simultanis al Palau Sant Jordi sense cap interferència.
4: Doblem el volum de l'actual Club Sant Jordi. És la primera sala de l'Estat concebuda per música en viu, amplificada i amb unes condicions acústiques excel·lents. La caixa acústica és on es tancen els espectacles i la caixa perimetral és un espai vidriat que conté la relació cap a l'exterior. I es podrien donar la compatibilitat entre els dos edificis.
0: A més, es millorarà l'accessibilitat al recinte i s'aplicaran mesures sostenibles com l'ús d'energies renovables i la recuperació d'aigua de pluja. El nou equipament de l'anella olímpica preveu obrir una part al 2029, coincidint amb el centenari de l'exposició universal. Costarà 70 milions d'euros i les obres començaran l'any que ve.
5: Esports.
0: Montse Raya, molt bon dia.
5: Hola, bon dia. La gran final del Mundial de Futbol és a Espanya contra Argentina. Leo Messi ha liderat la remuntada de l'Argentina, que ha guanyat 2-1 a Anglaterra, i jugarà aquesta final del Mundial, que serà diumenge a Nova Jersey. Com va passar els vuitens i els quarts de final l'Argentina?

0: L'Argentina ha tornat a patir, però s'ha refet i ja és a la final. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial del blaugrana Anthony Gordon pels anglesos, amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez, al límit del temps, als minuts 85 i ja al 92. Messi parlava de bogeria.
1: Y creo que si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuve la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos.
0: Lautaro Martínez ha valorat la final que jugaran aquest diumenge a les 9 del vespre contra Espanya.
2: La verdad que vamos a enfrentar a un rival de muchísima jerarquía, un rival que no pierde hace 37 partidos, un rival que tiene grandísimos jugadores, así que ahora toca descansar, toca recuperar la mayor energía posible para preparar la final de la mejor manera.
0: I el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, parla del seu vincle amb Espanya i elogia l'equip dirigit per De La Fuente.
3: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... Lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol.
0: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb continues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina. El Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. Ja és a Barcelona, pendent de passar la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund, de la Lliga Alemanya de Futbol, amb qui ha jugat a la Champions League. Mentrestant, Frenkie de Jong va passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos, ja que s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. A Barça femení, Caroline Graham Hansen renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. El Badalona Women, Vicky Losada, justament exjugadora del Barça, diu que s'entén que diverses jugadores d'aquest equip marxin a la Lliga Anglesa. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
4: Jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil. Jo ho vaig fer perquè volia ser professional, però tant la Mavi com l'Àlex...
0: I Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys arriba procedent del Barça B. A segona divisió, el Girona, aquest migdia presenten el nou fitxatge, Oleksandr Pichur. També han renovat a porter de filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027, i li han fet fitxa de primer equip. I el Sabadell ja és a Salou, on hi farà una estada de 10 dies. Aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
5: 3CAT Info.
0: En bàsquet, Nicola Provítola torna al Joventut de Badalona per les tres pròximes temporades. Serà la segona etapa del Barça argentí a la penya. El Manresa incorpora l'aler pivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya, firma per dues temporades. I el Tour de França avui, 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers, Magny-Cours i Vallon-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogacar de l'Emirates, amb 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I comencem per saber com està el trànsit a aquesta hora. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora comença a millorar el trànsit a l'àrea de Barcelona després de les retencions de primera hora. Tot i això, encara es mantenen punts amb intensitat d'entrada a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada en sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, sobretot sentit Llobregat. Cua també a la C59 de Caldes de Montbui a Palau-solità i Plegamans en sentit sud.
0: El Tribunal de Justícia

La justícia de la Unió Europea resol avui si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot

0: Cal. Amb aquest escenari, els focs d'ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i en previsió de control per part dels bombers. Almenys 13 persones van quedar ferides ahir a Olot, a la Garrotxa, quan un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. Emotiu minut de silenci a Manlleu en homenatge als dos nens bessons que van morir ofegats al riu Ter. L'acte va comptar amb la participació de familiars de les víctimes que van confirmar que els menors no sabien nedar. L'ONU calcula que almenys 500 persones han mort en dos naufragis a la costa de Myanmar. Es tracta majoritàriament de rohingyes, que és la minoria musulmana perseguida per l'exèrcit birmà i refugiada a països veïns. L'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait, Bahrain i Jordània en resposta al cinquè dia consecutiu dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs mentre Donald Trump no afluixa en les amenaces a Teheran. I arrenca el Talarn Music Experience, una de les cites musicals més consolidades de l'estiu al Pirineu. La Fúmiga i Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a tres dies de concert a l'Okiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni.
1: Esports. Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins jugaran diumenge a les 9 del vespre a la final del Mundial contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça. De Jong no té afectats els lligaments del genoll i la seva baixa serà inferior a 6 mesos. Al Girona, aquest migdia, presentació del nou fitxatge Pichur al Tour de França, 12a etapa de 179 quilòmetres entre Nevers i Chalon-Sirson, amb Pogacar com a líder sòlid.
0: I el temps més insegur amb nuvolades i ruixats, localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb alguna gotellada puntual acompanyada de fang. La calor i la xafogor continuaran sent intenses, tot i que menys que ahir.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts i mig de les 9 del matí. Salutacions a qui us acompanya fins al punt de les 10. Estel Batet Carles.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs bé, és dijous 16 de juliol i avui prova de foc per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Carles Puigdemont, d'Oriol Junqueras i dels altres líders del procés en les causes per malversació. El Tribunal, amb seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per als CDRs acusats de terrorisme. La resolució pot aplanar el retorn de Puigdemont. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional espanyol pot demanar al Tribunal Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. La lectura de la decisió, a partir de les 10 del matí, ho podreu seguir en directe per aquesta emissora en emissió conjunta amb el Matí de Catalunya Ràdio. Ho ampliem ara, però, amb l'enviat especial a Luxemburg, amb Bruno Forteamiras.
3: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas, de nou, a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
0: Doncs molt bé, gràcies, Bruno. I Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i

0: d'aixecament de la inhabilitació per a Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem. Carles Puigdemont fa setmanes que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
1: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas, doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir, segur.
0: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Sentim ara l'Hisenda Alemany, secretària general d'Esquerra.
2: L'Estat, diria, en general, no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el Tribunal de Luxemburg es decanti a favor de l'amnistia i reclama als tribunals espanyols que siguin ràpids i que actuïn en conseqüència. Ho deia dilluns, a Madrid.
3: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Mig quart de 10 del matí.
4: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El risc d'incendi forestal es manté en nivell màxim en 107 municipis, tot i que Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen més risc i és on s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa. A més, hi ha 220 pobles al nivell 3 del Pla Alfa que preveu un risc alt d'incendis. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil.
5: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures.
0: Els bombers han treballat tota la nit els incendis de Sant Quirze Safaja, al Moianès, Querol, a l'Alcamp i Rubió, a l'Anoia, després d'aconseguir estabilitzar ahir els dos primers i controlar el tercer. A Sant Quirze Safaja, una quarantena de dotacions terrestres han estat remullant la zona per assegurar-ne el perímetre, aprofitant la millora de les condicions meteorològiques. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees i de moment es manté el confinament de diverses cases aïllades i també d'un hostal rural. Anem doncs cap allà i tenim una unitat mòbil a Sant Quirze Safaja amb en José Antonio Rodríguez i en Cristian Roldán. Cristian.
6: Durant tota la nit una quarantena de dotacions han treballat sobre el terreny i han aconseguit consolidar el perímetre que ahir al vespre ja van delimitar els bombers. S'han utilitzat drons per sobrevolar la zona buscant punts calents on després hi actuaven els efectius. Ara amb la sortida del sol s'activen els mitjans aeris i també es farà un nou reconeixement per tal de supervisar l'estat de l'incendi i determinar l'actuació de les pròximes hores. Pel que ens comenten des de bombers, la intenció és aprofitar al màxim aquestes primeres hores del matí abans que les temperatures tornin a enfilar-se i entri el vent de sud, és a dir, la marinada, i compliqui les tasques d'extinció. Tot i que no ha provocat danys materials, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ahir es van evacuar preventivament un centre de menors, una casa de colònies i el càmping L'Illa. Protecció Civil manté l'ordre de confinament a l'hostal rural Mas Blanc, al Pla de Casanova i la Rovireta, als termes municipals de Sant Quirze Safaja i Sant Martí de Centelles. L'ordre afecta a prop d'un centenar de persones. Les carreteres dels voltants continuen tallades a manca que la inspecció que es farà des de l'aire permeti reobrir-les. Els cossos d'emergències tampoc deixen accedir a la zona aquells veïns que ahir es van autoevacuar durant la tarda i que després que s'estabilitzés l'incendi volien tornar. Pel que fa als agents rurals, segueixen investigant l'origen del foc i de moment no descarten cap hipòtesi.
0: I a l'Alt Camp, durant tota la nit, 12 dotacions terrestres han continuat treballant en les dues represes de Querol i de Pontons del foc d'aigua a Múrcia que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focs, la superfície afectada és ja de 162 hectàrees. I un incendi en una empresa, en aquest cas una empresa de productes químics de Manresa, ha obligat a activar el Pla Seccat per risc químic. El foc crema un palet de l'exterior de les instal·lacions, però de manera preventiva s'ha demanat el confinament dels veïns d'un radi de 50 metres. Entre els afectats hi ha el centre d'atenció primària de les bases de Manresa. Protecció Civil demana evitar apropar-se a l'empresa Lipmes de Manresa i, sobretot, seguir les recomanacions de tancar portes i finestres. I tensió a Badalona. Uns 40 veïns del barri de Sant Roc van tallar ahir a la nit la C31, l'autopista, per queixar-se de la quinzena de migrants que encara acampen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. La protesta es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos, segons ha assegurat el mateix alcalde a través de les xarxes socials. Xavier García Albiol assegura que ja ha demanat que s'actuï per identificar la

0: persona que ha agredit l'animal, i afegeix que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers. 3 minuts haurem arribat a un quart de 10 del matí. 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant durant una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Ho ampliem amb la Laia Claret.
1: Eren 22, 16 dels quals eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys. Els altres 6 eren adults. En un primer moment es va parlar d'un accident en una casa de colònies, però no era així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros va caure a sobre. El sistema d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones, totes, però a més 13 les van traslladar a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme que van traslladar a l'Hospital Trueta i un menor, ferit menys greu, amb una fractura a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que també van anar a l'Hospital d'Olot. Els menors que no van hospitalitzar els van portar al centre civil Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar.
0: I més de mig miler de persones van fer un minut de silenci ahir a Manlleu, a Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa. Hi van participar amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi que van donar el condol als familiars. Les dues criatures no sabien nedar i, de fet, els Mossos ho investiguen com un fet accidental. Manlleu, Nati Adell.
2: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ganesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
3: Molt malament, perquè uns nens tan, tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
4: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
2: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
5: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.
2: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
0: Gràcies, Nati. A punt d'arribar un quart de 10, de seguida obrim Maria de Servei. Abans, però, us expliquem que acabem de saber que un home de 63 anys ha mort mentre feia senderisme a Valls, a l'Alt Camp. Els bombers van localitzar el cos ahir al vespre. Els seus familiars havien alertat al 112 que l'home havia sortit al matí a caminar i al migdia encara no havia tornat. Més detalls des de Tarragona, Manel Sastre.
6: Els bombers van activar diversos equips de recerca a la zona després de localitzar el vehicle de l'home a l'aparcament de la residència de Fontscaldes. L'avís de la desaparició el va donar la parella de l'home, que estava en bona forma física i sortia sovint a fer senderisme i esport. La persona alertant va proporcionar també la ruta de l'excursionista i a partir d'aquí els bombers de la Generalitat van poder desplegar un operatiu amb 7 dotacions, amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup d'actuacions especials i també un helicòpter de la unitat de mitjans aeris. Després d'una primera recerca intensiva pels corriols més propers, a quarts de 7 del vespre un corredor va localitzar el cos de l'home en un camí de la zona que estava situat a uns 15 metres del traçat principal. L'autòpsia, però, haurà de determinar les causes de la mort.
0: Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A aquesta hora destaquen retencions a la P7 a Sant Cugat del Vallès per un accident que talla un carril en sentit Tarragona. També a la C55 a Abrera, on s'està donant pas alternatiu per un camió que hi ha avariat a la via. A l'àrea més propera a Barcelona comença a millorar la circulació després de les retencions de primera hora. Tot i això, encara es mantenen alguns punts amb més intensitat d'entrada a la ciutat per la B20 a Santa Coloma i la C58 a Montcada en sentit Trinitat. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, 9 matí, ja en són 4 de consecutius aquesta setmana.

0: setmana amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14, segons informa Renfe, avui per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. En paral·lel, també hi ha retards destacats d'entre 30 i 50 minuts en trens de les línies R11, R15 i R16.
1: El temps. Amb la previsió d'en Jofre Genoet.
2: Avui dijous acabarem de passar aquest pic de calor que encara aquesta matinada ens ha generat potser una de les matinades més càlides d'aquest estiu, del que portem d'estiu, amb un ambient entre tropical, atòrrit, arreu, pràcticament. Només alguns sectors del Pirineu s'ha deslliurat d'aquests valors que no han baixat dels 20 graus o més. Destacarem aquests valors de mínima de 27, a Roses, a Pineda de Mar, a Barcelona, a Sitges, a Juneda, a les Garrigues, a Tàrrega, per exemple, i valors de 25 a 26 també moltes poblacions com Girona o també Lleida, per exemple, o Terrassa. Només en el Pirineu trobem doncs, aquests valors que no han baixat dels 14 graus a l'AS, seria un dels més baixos, i també alta muntanya al Port de la Bonaigua, on el termòmetre no ha baixat dels 15 graus. Cal dir, però, que a la Vall d'Aran, per exemple, es nota ja una tendència que la temperatura vagi baixant una mica. Ahir a Viella no es baixava dels 20 graus de matinada, amb una matinada tropical, i avui el termòmetre ja ha baixat cap als 17. Tot plegat amb un temps més insegur. De fet, hi ha hagut algunes nuvolades, amb algunes gotellades disperses, poc importants, només sobretot a l'Alt Pirineu, i concretament a la Vall d'Aran és on hi ha hagut alguns ruixats amb més cara i ulls, però tot i així estem parlant d'un, dos, tres litres per metre quadrat. És el cas de Bossòst o Bonaigua, també a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, a prop d'aquests dos litres per metre quadrat. En les immediates hores, el risc de nuvolades amb ruixats localment en tempestes es mantindrà al nord de les comarques de Lleida al Pirineu. De fet, hi ha alguns avisos de possibilitat que alguna de les tempestes siguin una mica intensa. I a la resta, doncs, aquesta variabilitat amb polsa gradient en suspensió, amb algunes nuvolades poc actives, potser alguna gotellada acompanyada de fang, i pendents una mica del termòmetre, perquè avui la calor serà molt intensa, amb molta xafogor, però es desinflarà 2-3 graus i, per tant, ja serà difícil arribar als 40, valors entre els 34-38 en moltes poblacions, que és una calor molt intensa. Sembla que a la tarda el risc de nuvolades amb ruixats s'estendrà més al Pirineu i Prepirineu central, oriental, nord de Barcelona, potser interior de Girona, dispersos aquests fenòmens, i potser a última hora una mica de tramuntana que ens ha de dur doncs, que aquesta calor no sigui tan intensa, amb un petit descens del termòmetre aquests propers dies.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
6: Quica Nazaret.
7: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
8: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: 3Cat Info.
0: Seguim endavant a 10 minuts per 9:15. Nou drama per la minoria musulmana rohingya a la costa de Myanmar. Les Nacions Unides calculen que almenys 500 persones han mort en dos naufragis que han tingut lloc les últimes setmanes al golf de Bengala i al mar d'Andaman. Segons l'ONU, la immensa majoria de les víctimes són d'ètnia rohingya, perseguida per l'exèrcit birmà des de fa una dècada. Als camps de refugiats de la veïna Bangladesh s'hi acumula 1 milió de persones i sovint busquen vies de sortida cap a altres països de la regió per rutes marítimes que són molt perilloses. L'ONU considera un genocidi la persecució d'aquesta minoria musulmana de l'oest de Myanmar. Les autoritats no el reconeixen com a birmans. La seva situació encara ha empitjorat més des del cop d'estat de la Junta Militar de l'any 2021. I l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait, a Bahrain i a Jordània en resposta al cinquè dia consecutiu de bombardejos dels Estats Units contra objectius estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de dues onades d'atacs les últimes hores. Teheran avisa que respondrà atacant infraestructures de la regió i que el control de l'estret d'Hormuz és

0: una línia vermella per ells. El president dels Estats Units, Donald Trump, mentrestant, no afluixa les amenaces al règim dels ayatolars. Washington, Oriol Serra.
1: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per cinquè dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
2: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
1: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un petrolier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica.
0: Avui al Pallars Jussà comença el Talarn Music Experience. Potser podré...

0: Ginestar i també La Fúmiga inauguraran aquesta nit el festival acompanyats de Mont DJ. Dona avui el tret de sortida al Talar Music Experience amb la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. El festival consolida un format que combina música en directe, gastronomia, també paisatge, i que aquest any reunirà artistes destacats del panorama català i estatal abans de tornar al setembre amb una segona programació de caràcter més rocker.
1: L'amor només tenim aquesta vida, graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
0: Des de Talarn, Pau Rovira.
2: Demà serà el torn de Buhos, Les que faltaven i Bushido. Mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents durant els 3 dies en un entorn que s'ha convertit en una de les principals cites musicals de l'estiu aquí al Pirineu. El Talarn Music Experience arriba als 10 anys apostant per una experiència que va més enllà dels concerts, sense massificacions i en un entorn privilegiat, amb una oferta gastronòmica basada en productes del territori i activitats que volen reforçar el vincle entre cultura, natura i economia local i, és clar, apostant per artistes de renom, tal com destaca el director del festival, Ramon Mitjana.
3: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia ens acompanyarà Ginestar, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida, és la primera vegada que el grup ve aquí al Pallars Jussà. Farem un tribut internacional més important de la banda britànica Queen, que és The God Save the Queen, i segons la revista The Rolling Stones és el millor tribut del món.
2: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà després de l'estiu amb una programació de setembre que inclourà artistes com L'Axe en Busto, Burning o La Frontera, i amb el cicle Talar Music Testing, que aportarà concerts de format íntim a diferents espais del Pallars Jussà.
1: Si seguim parlant o si fem com si res, què se suposa que hem de fer? La vida és bonica, però tu ets molt més que amb tu.
0: Doncs tot això a partir d'avui, el Talarn Music Experience al Pallars Jussà, avui tret de sortida la desena edició d'aquest festival.
4: Esports.
0: Fins a 9:45 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. Ja tenim la final del Mundial, Espanya-Argentina. L'equip argentí ha passat amb una remuntada contra Anglaterra 2-1, protagonitzada per Leo Messi. Com va passar els vuitens i els quarts de final, l'Argentina ha tornat a patir, però s'ha refet. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial del blaugrana Anthony Gordon pels anglesos, amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez al límit del temps, als minuts 85 i 92. Messi parlava de bogeria.
6: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
5: El seleccionador argentí Lionel Scaloni parla d'aquesta final contra Espanya, que serà diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey.
7: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
5: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Sentim Thomas Tuchel, seleccionador anglès.
8: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
5: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per preparar la gran final del Mundial contra l'Argentina. El Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja és a Barcelona, pendent de passar la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca de futbol i ve del Borussia Dortmund de la Bundesliga, però amb qui ha jugat, volem dir, a la Champions League. Mentrestant, s'ha descartat que Frenkie de Jong tingui un trencament dels lligaments encreuats, per tant, la baixa serà inferior a 6 mesos. El neerlandès ha de passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o bé segueix un tractament més conservador. El Barça femení, Caroline Graham Hansen, renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. I l'exblaugrana Vicky Losada, ara al Badalona Women, diu que s'entén que diverses jugadores del Barça marxin a la Lliga Anglesa. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio.
4: Jo vaig ser una mica més pionera quan ningú volia marxar perquè era una mica més difícil. Jo ho vaig fer perquè volia ser professional. Però tant la Mavi com l'Alexia i totes les que estan marxant, l'Ona, han fet una carrera on ho han guanyat tot i ara Anglaterra està amb una inversió molt gran i s'ha d'entendre.
5: També ha arribat al Badalona la portera Txell Font, de 21 anys, que arriba procedent del Barça B. A segona divisió masculina, el Girona presenta aquest migdia el nou fitxatge Oleksandr Pichur. També han renovat i han fet fitxa del primer equip el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027. I el Sabadell ja és a Salou, on hi farà una estada de 10 dies aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
9: 3Cat Info.
5: En bàsquet, Nicola Provit torna al Joventut de Badalona per les pròximes tres temporades. Serà la segona etapa del bas argentí a la penya. A Manresa ha incorporat l'alè pivot Jordan Minchev, que fins ara jugava al Chemnitz de la Lliga Alemanya, firma per dues temporades. El Hapoel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Thomas Satoransky, base fins ara del Barça, per les dues properes temporades. I el Tour de França, avui 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers, Magny-Cours i Vallon-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogačar, amb 3 minuts 36 sobre Vingegaard. Pogačar, però, va tenir ahir tot un ensurt.
10: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.

0: Són 9:45 del matí, repàs a les notícies més destacades a aquesta hora, pendents del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha de resoldre a partir de les 10 del matí si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació. En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Aquesta sentència del TJUE també resoldrà si els CDR són amnistiables. Un dia més també tenim el risc d'incendi en el màxim nivell. En 107 municipis, la majoria de les comarques de Ponent i la Catalunya Central, hi hem de sumar, a més, 200 pobles on el risc d'incendi és alt, i amb aquest escenari hi ha focs encara en marxa. El d'ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp, estan estabilitzats i tenen la previsió de controlar-los els bombers en les pròximes hores. I almenys 13 persones van quedar ferides ahir a Olot, a la Garrotxa, quan un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant durant una excursió. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I a partir d'ara us parlarem de les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència de l'episodi d'altes temperatures i l'absència de pluges. Garòs, a Naut Aran, només permetrà regar horts i jardins durant una hora cada dia. I també anirem cap a Tortosa. Fins diumenge hi fan la Festa del Renaixement. La capital abrenca recupera la seva època daurada amb una proposta que incorpora nous espais i amplia l'oferta d'espectacles. I en esports, Montse Reia, ja sabem contra qui jugarà Espanya a la final del Mundial de Futbol diumenge.
1: Contra l'Argentina de Leo Messi, que ha liderat la remuntada de l'Albiceleste davant Anglaterra 2-1 amb dues assistències de gol als minuts 85 i 92. Els argentins juguen a les 9 del vespre contra Espanya a Nova Jersey. I Adeyemi és a Barcelona per passar la revisió mèdica abans de fitxar pel Barça.
0: I el temps més insegur, amb nuvolades i ruixats localment amb tempestes al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. A la resta es mantindrà la variabilitat amb alguna gotellada puntual acompanyada de fang. La calor i la xafogor continuaran sent intenses, tot i que menys que ahir. Avui, prova de foc per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, decideix sobre aquesta llei amb una sentència que pot marcar el futur de l'expresident Carles Puigdemont, també d'Oriol Junqueras i dels altres líders del procés en les causes per malversació. El tribunal, que té seu a Luxemburg, també dirà si l'amnistia és vàlida per als CDRs que estan acusats de terrorisme. La resolució, que pugui sortir a partir de les 10 del matí, que és quan s'ha de fer pública, pot aplanar el retorn de Puigdemont. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Enviat especial a Luxemburg. Bruno Forteamiras.
2: Com més clara sigui la sentència europea d'avui, menys marge tindrà el Tribunal Suprem espanyol per tornar a portar el cas, de nou, a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i això també podria resoldre les inhabilitacions de Junqueras, Turull, Bassa i Romeva, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols. En canvi, per als 12 activistes dels comitès de defensa de la República acusats de terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus diuen que la llei d'amnistia és compatible amb la normativa comunitària de lluita antiterrorista. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va avalar la llei d'amnistia.
0: Doncs sapiguem quin impacte pot tenir aquesta decisió que prengui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els imputats pel procés. Ho repassem amb Marta Corbalán i Pilar García.
3: Si la sentència és favorable per a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, podran aconseguir l'amnistia immediatament?
4: D'entrada, no. No una amnistia immediata per poder tornar a Catalunya en el cas de Puigdemont, ni tampoc una retirada de la inhabilitació en el cas de Junqueras.
3: poden tenir l'amnistia per als casos de malversació lligats al Tribunal de Comptes, que són els que resol avui la justícia europea. O sigui, la poden tenir una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont i també l'exvicepresident Oriol Junqueras. Aquí el Tribunal de Comptes investiga si van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 i també per impulsar l'acció exterior del govern durant el procés. Com que el Tribunal de Comptes va plantejar els dubtes que avui resol el TJUE, doncs aquí sí que hi pot haver una aplicació de l'amnistia.
4: Per on l'amnistia pot tenir un camí més complicat és el Tribunal Suprem, principalment perquè avui el TJUE no resoldrà cap pregunta directa, cap dubte relacionat amb la causa de l'1 d'octubre al Suprem, on els jutges Pablo Llarena i Manuel Marchena es neguen a aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, per una banda, i Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, per l'altra.
3: Per tant, la sentència d'avui no ha d'afectar immediatament l'amnistia Puigdemont o Junqueras en els seus casos principals, però sí que serà clau perquè se'ls hi acabi aplicant.
4: I per què serà clau?
3: Doncs primer perquè el Tribunal Constitucional està esperant, s'ho ha autoimposat, la sentència d'avui del TJUE per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que porten mesos encallats a l'alt tribunal. I el Constitucional no s'hi posarà ràpid, els començarà a resoldre al setembre o a l'octubre. Què passa amb aquests recursos? Doncs d'entrada, una resposta favorable avui hauria de guiar la resolució d'aquests recursos perquè acabin resolent-los a favor de l'expresident i els exconsellers i, per tant, que el Constitucional acabi demanant al Suprem l'aplicació de l'amnistia i la retirada de les ordres de detenció a Puigdemont, Comín i Puig.
4: Però encara que passi això, encara que el Constitucional resolgui a favor dels recursos, la pilota continuarà estant al Suprem, que és qui ha d'aplicar l'amnistia als líders polítics de l'1 d'octubre. I aquí hi ha preguntes. El Suprem podrà plantejar nous dubtes a la justícia europea? Doncs dependrà de la contundència de la sentència d'avui. Fer-ho o no dependrà dels arguments que doni el TJUE, si són genèrics o concrets, i si deixen marge la interpretació. Si el Suprem presentés prejudicials, es tornaria a dilatar l'aplicació de l'amnistia.
3: I podria passar al contrari, que el Suprem resolgués abans que el Constitucional. Doncs sembla això, però, una opció altament improbable, veient les actuacions que ha tingut fins ara.
4: On sí que podem veure moviments és en la causa dels 12 CDRs acusats de terrorisme. Per què?
3: Doncs perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que resol directament els dubtes sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas. Si segueix les conclusions de l'advocat de la Unió Europea, que vam saber al novembre, aquí podria dir que són casos amnistiables, perquè no hi va haver morts, ni tracte inhumà, ni tampoc tortures, i aquí s'esgotarien les vies i l'aplicació de l'amnistia hauria de ser ràpida.
4: El mateix pot passar en el cas dels dos exalts càrrecs d'economia, el 2017, Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
3: Estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació i la Fiscalia demanava 7 anys de presó per a Jové i 6 per a Salvador. El seu judici està aturat, justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea. Avui el TJUE no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els hi podria arribar ràpidament.
0: Sis minuts i tres quarts de 10 del matí.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Una quarantena de dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen per controlar l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc que ahir al vespre va quedar estabilitzat ha cremat un centenar d'hectàrees i de moment es manté el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural. Anem cap allà, Unitat Mòbil, José Antonio Rodríguez i Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
6: Bon dia, Estel. La feina que s'ha fet durant la nit permet als bombers ser optimistes, de moment. Ara mateix el perímetre que es va establir ahir es manté estable i això fa pensar que al llarg de la jornada podrien donar l'incendi per controlat. Tot i això, durant les últimes hores s'han produït focus secundaris fora d'aquesta àrea delimitada i també a primera hora de la tarda es preveu que entrin vents de marinada de fins a 40 km per hora. Per tot plegat, els bombers prefereixen ser prudents i segueixen treballant de manera continuada amb una quarantena de dotacions terrestres i dues d'aèries. Roger Lleonart és el cap d'intervenció.
7: Segurament avui no serà un dia tan dur com ahir, però els dies que estem tenint doncs, ens fa que hi haguin represes i, per tant, no en voldria avançar i per això és un dels motius pel qual no el donem per controlat, no? Perquè sabem que hi ha possibles focus secundaris fora del perímetre i que poden despertar.
6: Les condicions meteorològiques han fet que aquest incendi fos notòriament diferent que el produït fa 3 setmanes en aquest mateix entorn forestal. La calor i l'entrada de vent de ponent va obligar els bombers a adaptar l'estratègia ahir al vespre. Es va prioritzar el flanc esquerre i en poques hores es va aconseguir estabilitzar les flames.
7: I un cop vam començar a posicionar els vehicles i els vam tenir tots posicionats, vam fer una feina excel·lent, molt ràpida, i vam poder tancar pràcticament a les 12 de la nit, tancar amb tot el perímetre en línia d'aigua. Sabeu que són unes 100 hectàrees i amb 6 hores tancar tot el perímetre en línia d'aigua és una feina que va ser molt dura pels bombers, però que vam aconseguir.
6: El foc ha cremat un centenar d'hectàrees, però no ha provocat danys materials. Ahir es van evacuar preventivament un centre de menors, una casa de colònies i el càmping Lilla. De la seva banda, Protecció Civil manté l'ordre de confinament a l'hostal rural Mas Blanc, al Pla de Casanova i la Rovireta, tots tres situats als termes municipals de Sant Quirze Safaja i de Sant Martí de Centelles. L'ordre afecta prop d'un centenar de persones.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Cristian Roldán, des de Sant Quirze Safaja. Bon dia.
6: Bon dia.
0: I a l'Alt Camp, durant tota la nit, dotacions de terrestres, 12 concretament, han continuat treballant en dues represes de Querol i Pontons del foc d'Aiguamúrcia que es va declarar diumenge. Amb aquests dos nous focus que es van originar ahir, la superfície afectada és ja de 162 hectàrees. El risc d'incendi forestal es manté a nivell màxim en 107 municipis, tot i que a Catalunya ja ha superat el pic de la tercera onada de calor. Les comarques de Ponent i de la Catalunya Central són les que tenen un risc més alt. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que és el més elevat, i a més hi ha 220 pobles que estan al nivell 3 d'aquest Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendis. Doncs bé, en plena onada de calor, ahir Catalunya va registrar el màxim de demanda elèctrica d'aquest any, del 2026, amb un consum de 8.100 megawatts. La punta de demanda elèctrica ha crescut gairebé un 10% respecte a l'estiu passat i s'ha convertit en la tercera més alta de la sèrie històrica. El pic de demanda es va registrar a les 3 de la tarda, concretament coincidint amb una elevada nuvolositat generalitzada que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica. L'àrea de Barcelona concentra bona part de l'increment del consum respecte a l'any anterior. I 13 ferits traslladats a l'hospital perquè un arbre va caure sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores va quedar ferida greu i la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Doncs bé, encara relacionat amb la calor i la falta de precipitacions, la falta de pluges, hi ha les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar horts i jardins durant una hora al dia. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
8: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
9: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara cal que he dut, se rede molt més, se servim molt més d'aigua a les guas, a les prats, a la vez pues, limitar un senyalet.
8: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
9: Sent un canvi en les causes amb aquestes calus, durarà tot l'estiu. Tot depèn de si plou, si no plou, és que tot depèn de tot això, perquè al final, si comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi arroarà, saps? I va tot enlaçat.
8: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
0: Gràcies, Sofia Cabanes, des de la Vall d'Aran. Són en punt 3:15 del matí, de seguida àrea de servei. Abans, però, encara us expliquem que almenys 3 persones han mort a Rússia per atacs amb drons ucraïnesos, segons han informat les autoritats. Una de les accions ha passat a Briansk, que fa frontera amb el nord d'Ucraïna, on ha mort un jove i la seva àvia. L'altra ha passat a 300 quilòmetres al nord-est de Moscou. El Ministeri de Defensa rus ha explicat que ha abatut 375 drons enemics. No han pogut aturar els drons aquàtics que han tocat 2 vaixells de l'anomenada flota fantasma russa, segons els serveis secrets. Kiev ha intensificat l'ofensiva contra infraestructures russes, inclosos els petroliers, cosa que ha deixat el país amb escassetat de combustible. I ara sí, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. A aquesta hora encara lentitud a la P7 a Sant Cugat del Vallès per un accident sentit Tarragona. S'estan retirant ja els vehicles implicats. També a la C55 Cabrera, on es dona pas alternatiu, en aquest cas per un vehicle avariat. A l'àrea més propera a Barcelona encara es mantenen punts amb intensitat d'entrada a la ciutat per la B20, a Santa Coloma, també la C58 a Montcada, sentit Trinitat, i la B23 a Esplugues cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, 9 matí, ja en són 4 de consecutius aquesta setmana amb retards que poden superar els 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. En paral·lel, també hi ha retards destacats d'entre 30 i 50 minuts en trens que circulen per les línies R11, R15 i R16.
5: El temps.
0: Amb en Jofre Genoll.
11: Comencem aquest dijous amb la presència d'algunes nuvolades i un temps més insegur. De fet, al llarg de la nit han anat creuant el país alguns núvols de calor que han donat algunes gotellades acompanyades de fang, disperses, res, poca cosa en general. I sobretot al nord de les comarques de Lleida és on han sigut una mica més actives aquestes nuvolades, però tot i així amb registres que fins a la matinada com a molt arribaven als 3 litres per metre quadrat a Bossòst, o també 1 litre a la Bonaigua, o 2 litres a la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà. Tot i així, aquest matí es manté el risc d'algunes nuvolades o algunes tronades, de fet, alguna podria ser una mica intensa, al nord de les comarques de Lleida i al Pirineu. A la resta es mantindrà la variabilitat, amb aquest risc d'alguna gotellada acompanyada de fang, i sobretot un ambient molt calorós. La xafor i la calor avui persisteixen, malgrat que el termòmetre es pot desinflar o perdre alguns graus i ser més difícil avui que ja s'arribi als 40 graus. Pels propers dies la calor, doncs, afluixa un palet. Ja no parlarem de valors extrems d'onada de calor i de valors que arribin en general als 40, com ahir. Però, evidentment, continuem amb moltes xifres pròximes als 38, a l'interior, 39, i amb aquesta xafogó que ha de persistir a la costa. Aquesta tarda, el risc de ruixats s'incrementa també al Pirineu Central i Oriental, nord de Barcelona i també interior de Girona, i esperem doncs, que el cap de setmana la calor afluixi un palet, les matinades siguin més agradables després d'una matinada avui que podrien qualificar com la més càlida d'aquest estiu amb valors entre tropicals a tòrrids en moltes poblacions.
0: Doncs una calor que afecta també i molt la fruita. Unió de Pagesos alerta que els preus baixos d'aquesta campanya, juntament amb aquesta calor, faran perillar la rendibilitat d'algunes finques que s'hi dediquen, d'algunes finques dedicades a la fruita, perquè no us podran cobrir els costos de producció. Lleida, Júlia Albacar.
12: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
12: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment.
5: Tresca Info.
14: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
15: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
14: I se't transmet el fred a la mà?
15: Suposo.
14: Oh.
16: A Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
5: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: 10 minuts i les 10, Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca amb la Festa del Renaixement. Aquest any s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais, també. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Entre les noves ubicacions hi ha la nau de l'antic balneari d'en Porcar. Tarragona, Jordi Barranca.
19: Les arts renaixentistes són el tema central d'aquesta 29a edició de la festa. Avui es dona el tret de sortida amb la cerimònia d'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i s'estrenen a més noves ubicacions, tal com destaca el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Jordan.
20: Durant aquesta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superen el que són els 500 passis en total, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que mos visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
19: També es recuperen els viatges històrico-artístics que ajuden a redescobrir els espais monumentals de la capital ebrenca. Parlem d'espais com el Castell de la Suda, el Reials Col·legis o l'antiga església de Sant Domènec.
21: Ja s'han venut més del 50% de les entrades dels espectacles i que fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del Castell de la Suda.
19: A banda, però, una de les estrenes més destacades, sens dubte, és la nau restaurada de l'antic balneari d'Emporcà. Enguany també es vol potenciar el consum a la restauració local i per això, en aquesta 29a edició, s'ha posat en marxa el Renaixement Gastronòmic.
0: I ara, un adeu, és el director musical del Gran Teatre del Liceu, Josep Pons, que acaba la seva etapa de 14 anys. Acaba la seva etapa de 14 anys al capdavant del Gran Teatre del Liceu, de l'orquestra. El mestre Pons ha fet balanç d'aquesta etapa. Assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell.
22: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
0: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions. L'últim que farà serà dirigir aquest Mahler el 24 de juliol. Serà l'última peça que dirigirà com a titular de l'orquestra, la 8a Sinfonia de Mahler, que considera l'Everest del món simfònic. El britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent. I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Aquesta producció es roda en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament que pretenia formar el pensament crític. La directora de cinema Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç i fer-ho avui dia.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: Mestres està protagonitzada per Bruna Cusí, Daniela Brau, Natàlia de Molina, Nausica Bonin i Greta Fernández. I el guió és d'Antonio Chavarrías.
5: Esports.
0: Amb la Montse Raia. Montse, bon dia.
2: Hola, bon dia. Ja tenim la final del Mundial Espanya-Argentina, diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey. L'equip argentí ha passat amb una nova remuntada, ara contra Anglaterra, 2-1, protagonitzada per Leo Messi. L'Argentina ha tornat a patir, però s'ha refet. Van ser capaços de remuntar el gol inicial de Blaugrana Anthony Gordon pels anglesos, amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro Martínez al límit del temps. Als minuts 85 i 92, Leo Messi, el capità de l'Argentina, jugarà la seva tercera final d'un Mundial i contra l'equip espanyol.
4: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: El partit Argentina-Anglaterra va ser molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, no li retreu res al seu jugador.
23: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
2: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui faran un primer entrenament per a

0: preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina. El Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi. L'extrem alemany ja és a Barcelona, pendent de passar la revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. Adeyemi té 24 anys, va néixer a Múnich, de pare nigerià i mare romanesa. Ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund, de la Lliga Alemanya de Futbol, amb qui ha jugat a la Champions League. Mentrestant, s'ha descartat que Frenkie de Jong tingui un trencament dels lligaments encreuats, per tant, la baixa serà inferior a 6 mesos. El neerlandès ha de passar més proves mèdiques i ha de decidir si passa pel quiròfan o bé segueix un tractament més conservador. El Barça femení, Caroline Graham Hansen, renova pel Barça fins al 2028. La davantera noruega, de 31 anys, va arribar el 2019 al club blaugrana. I una ex-blaugrana, Vicky Losada, ara al Badalona Women, diu que entén que diverses jugadores del Barça hagin volgut marxar a la Lliga anglesa. Losada parla de projecte badaloní en declaracions al Tocos de Catalunya Ràdio.
1: Torno a un projecte que està liderat pel Mercury 13, que és una entitat multiclub que té el Como, el Bristol, que és on jo jugava a Anglaterra, i ara han comprat el Badalona Women. Jo crec que és una entitat que està fent una inversió molt gran amb el futbol femení.
0: A segona divisió masculina, el Girona presenta aquest migdia el nou fitxatge, Oleksandr Pixur. També han renovat i han fet fitxa de primer equip al porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027. I el Sabadell ja és a Salou, on hi farà una estada de 10 dies, aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
2: 3CAT Info.
0: En bàsquet, Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona per les pròximes temporades. Serà la segona etapa del Bas argentí a la penya B del Barça. I el Tour de França avui, 12a etapa de 179 quilòmetres amb un circuit que va de Nevers, Magny-Cours i Valons-sur-Saône. Continua com a líder sòlid el ciclista Tadej Pogacar de l'Emirates amb 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. La victòria a l'esprint ahir va ser per al noruec Barentskjold en l'etapa més ràpida de la història del Tour amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres. Deixem aquí la informació esportiva perquè tenim programació especial a 3CAT Info.
3: Doncs sí, efectivament, gràcies Montse. Som a punt d'arribar a les 10 del matí i a partir d'aquesta hora farem emissió conjunta amb Catalunya Ràdio perquè comença, com bé deies, un programa especial amb Ricard Ostrell per saber quina és la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del TJUE sobre alguns aspectes de la llei d'amnistia, una decisió que pot influir en el futur de l'expresident Carles Puigdemont, també d'altres líders del procés que van ser condemnats per malversació, com Oriol Junqueras, o dels CDRs acusats de terrorisme. A partir d'ara de les 10 es farà la lectura d'aquesta sentència a la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amb seu a Luxemburg. Ho podreu seguir aquí a 3CAT Info, en emissió conjunta amb el Matí de Catalunya Ràdio, amb un programa especial presentat per Ricard Ostrell, que recollirà les reaccions a aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i també les anàlisis que en puguin fer els juristes de què passarà a partir d'ara en funció del que digui. Us deixem amb aquest programa especial.
4: A aquesta hora, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre la llei d'amnistia als líders del procés. En directe a Catalunya Ràdio i 3CAT Info comença un programa especial informatiu per seguir-ne l'última hora. I amb un ampli desplegament informatiu segueix totes les reaccions i l'anàlisi a la Ràdio Nacional de Catalunya. Endavant, Ricard Ostrell.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 10 i a aquesta hora sabrem què diu el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Concretament, en dos punts clau, la malversació i el terrorisme. D'una banda, els jutges hauran de determinar si amnistiar la malversació vulnera els interessos financers de la Unió Europea. De l'altra, si l'amnistia és compatible amb la directiva europea contra el terrorisme en el cas dels CDRs. La previsió majoritària és que la resolució serà favorable. L'advocat general de la Unió Europea ja va avalar aquesta llei el novembre passat. El seu criteri no és vinculant, però sovint acaba marcant el sentit d'aquesta sentència. Ara bé, prudència. La Comissió Europea va defensar una posició diferent i es va alinear també amb tesis contràries a l'amnistia. D'aquí a pocs minuts sortirem de dubtes i durant les properes 3 hores analitzarem totes les conseqüències amb experts i també amb protagonistes perquè els efectes polítics poden ser immediats, però els judicials probablement no tant. Si es confirma el que s'espera, la sentència reforçarà la tesi que la llei s'hauria d'haver aplicat plenament des d'un primer moment, però no tancarà aquest conflicte. Les ordres de detenció contra Carles Puigdemont no desapareixeran automàticament, tampoc la inhabilitació d'Oriol Junqueras o Jordi Turull, i no serà fins la tardor que el Tribunal Constitucional es pronunciarà al respecte. En canvi, en el cas dels CDRs acusats de terrorisme, una sentència favorable deixaria molt poc

0: Són les 10 i 2, un recorregut, el de l'amnistia, que ha estat llarg i on els seus protagonistes ho han viscut així des del 2017.
1: Queda aprobada la propuesta de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución.
2: Y ha decidido convocar elecciones en Cataluña.
3: El independentismo lo que pide, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar.
4: Vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el proceso.
5: Votem que sí, quan l'amnistia compleix amb les expectatives que teníem.
6: Queda levantado el veto del Senado.
7: Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña.
8: És un bon dia per tot un país.
9: Aquesta llei no és perdó, és victòria.
10: Referent a la llei d'amnistia, he donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem per la convivència i per mirar endavant.
0: I per seguir en directe la lectura de la sentència i totes les reaccions que hi haurà durant tot el matí, tenim un ampli desplegament al matí de Catalunya Ràdio en aquest programa especial i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. I comencem en aquest cas a Luxemburg. Bruno Fortea, què tal? Bon dia.
11: Hola, Ricard, bon dia.
0: De moment al tribunal no el veiem, eh?
11: No han aparegut. Els jutges acostumen a ser força puntuals avui, però de moment no veiem els jutges a la sala. Sí que hi ha gent del públic. Seguim esperant, doncs, que apareguin aquests jutges que han participat en aquesta sentència. L'han redactada jutges de la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la sala reservada per als casos més complexos i més rellevants. Però com a anècdota, Ricard, us podem dir que avui llegiran les dues sentències de l'amnistia des d'un altre espai, perquè la Gran Sala del TJUE aquí a Luxemburg és en obres.
0: Això serà des de Luxemburg. Ho seguirem amb Bruno Fortea i també pendents de la reacció del Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
12: Què tal, Ricard? Bon dia.
0: Amb un president, Salvador Illa, que ja va demanar aquesta setmana als tribunals que facin via amb l'amnistia.
12: Sí, està convençut que la literalitat de la llei és clara i en els últims dies, de fet, el president ha elevat el to per reclamar a la justícia espanyola que tingui en compte aquesta amnistia que va aprovar el Congrés, una aplicació que permetria que Puigdemont i Junqueras puguin ser els rivals de Salvador Illa a les urnes en igualtat de condicions. A Palau ja fa setmanes que han situat l'aplicació total de l'amnistia com una de les prioritats d'aquesta segona part de la legislatura, juntament amb el nou finançament autonòmic, ara que el govern està a un mes de l'equador del mandat i amb els pressupostos aprovats.
0: Puigdemont, que no està previst que faci avui cap compareixença, Junts sí que n'ha convocat una al migdia, al voltant de les 12 del migdia, serà a la seu de Junts. Allà hi tenim el Jordi Corbalan. Jordi, bon dia.
13: Bon dia. Doncs el que us podem explicar ara mateix és que aquí a la seu de Junts està reunit el nucli dur de la direcció, connectat per videoconferència en Waterloo amb el president del partit, Carles Puigdemont. Hi ha també des de fa una bona estona l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, i més tard hi ha prevista una reunió de tota la direcció permanent del partit per analitzar la sentència de la justícia europea. Esperen que sigui una sentència que avali l'amnistia i que deixi poc marge de maniobra a la justícia espanyola per tal que el Suprem pugui acabar aixecant les ordres de detenció contra l'expresident i els exconsellers Puig i Comín. En tot cas, la prudència és màxima i ningú ja s'atreveix a posar dates en el calendari. No seria la primera vegada que se'ls desinfla una expectativa favorable.
0: Serem a la seu de Junts amb Jordi Corbalan, també a la seu d'Esquerra Republicana amb Marta Corbalan, també prevista una compareixença, una reacció d'Oriol Junqueras, el president d'Esquerra. Marta?
14: Hola, bon dia, Esquerra. Són optimistes amb la sentència d'avui. Esperen que la resolució de la justícia europea aplani el camí per aixecar la inhabilitació d'Oriol Junqueras perquè es pugui presentar de candidat a les pròximes eleccions catalanes previstes en principi per al 2028. Ara bé, tot i que aquí es respira un cert optimisme, també hi ha una certa dosi de prudència perquè no les tenen totes amb els tribunals espanyols, especialment el Suprem, que és qui al final ha d'acabar aplicant l'amnistia. Un cop es faci publicar la sentència, el mateix Junqueras en farà una valoració ràpida. Aquesta compareixença està prevista molt aviat, cap a 11:45 del matí, i demà pronunciarà una conferència més extensa a Madrid.
0: I també estarem pendents del que digui la justícia europea, en aquest cas a l'amnistia a Madrid, tant la Moncloa també o els tribunals. Quina serà la seva posició, la seva reacció? Tania Tàpia, bon dia.
15: Què tal, bon dia? Doncs mira, la Moncloa prepara una resposta un cop es conegui la decisió de la justícia. No sabem, però, encara en quin format. Sabem que algun ministre sortirà a valorar-ho, i és que en el si del govern espanyol confien que la decisió els farà costat. Fa temps que reclamen una aplicació total de la llei i que això els ajudi a treure de nou Junts a la majoria de la investidura. Als tribunals avui no es mourà res. El Constitucional analitzarà la decisió ja després de l'estiu i el Suprem, que s'ha negat a amnistiar la malversació, esperarà saber com ho interpreta el Constitucional abans de fer cap moviment.
0: Tot això ho seguirem amb aquest ampli desplegament informatiu, també amb el cap de política

0: De Catalunya Ràdio, Raül Flores, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I ara mateix so en directe del que està passant a Luxemburg. Bruno?
2: Sí, acaben d'aparèixer els jutges a la sala. Acaba de començar la sessió, com dèiem, com hem explicat abans, probablement serà la quarta i la cinquena sentència que llegeixin els jutges. Calculem uns 3 minuts per sentència, per tant, potser passades les 10 i 20, una cosa així, ja hauríem de saber el sentit de les dues sentències, però és probable que costi una mica d'entendre-les, perquè acostumen a utilitzar un vocabulari una mica tècnic, una mica farragós, per tant, potser el millor serà esperar a rebre el comunicat, a tenir el comunicat en paper tan bon punt acabin de llegir-les per acabar de tenir la fotografia completa de quin és el sentit de les dues sentències.
0: Aquí s'està penjant la imatge, per tant, serà difícil de seguir, o sigui que ens ho has d'explicar tu, Bruno, no, per això hi ets, per explicar-ho, per tant,
2: perfecte.
0: Sàpigues que ens està costant de seguir, perquè l'àudio es va tallant i, per tant, no ho podem seguir amb literalitat. Amb Jordi Cominal, què tal, Jordi? Bon dia.
3: Bon dia.
0: A Montserrat Nebrera, bon dia, Montserrat.
4: Bon dia.
0: Joan Puigcercós, bon dia de nou.
5: Molt bon dia.
0: I Pere Rossinyol, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Analitzarem el que vagi passant i també amb Frederic Vincent. Bon dia, Frederic.
7: Bon dia.
0: Que portes molts dies parlant i aquest matí també hem fet un especial per seguir una mica tota la prèvia d'un dia en què sembla que sí que serà un dia important.
7: Sí, la llei d'amnistia, recordem que es va aprovar fa més de dos anys amb la majoria d'investidura, un dels compromisos de Sánchez amb els independentistes a canvi justament de la investidura. Se n'han arribat a beneficiar aproximadament unes 300 persones, però els tribunals d'alguna manera han arrossegat els peus, per ser suau, a l'hora d'aplicar-lo molt especialment als líders del procés. Hi han hagut alguns tribunals que el que han fet és traslladar-li a Europa, escolti, què hem de fer? I avui és dos dels interrogants que hem de resoldre en resposta al Tribunal de Comptes i a l'Audiència Nacional. És important dir que després de la sentència d'avui, a no ser que el Suprem ens sorprengui abans, cosa que ningú no s'espera, el següent pas és el Constitucional, i això serà la tardor. El Constitucional té un ple a finals d'aquest mes de juliol, però ja va dir, escolta, això ens ho mirarem amb calma, i al setembre ens pronunciarem ja amb la decisió europea sobre la taula.
0: I molta gent, i ho deies també aquest matí, Raül, i ho explicaves, es pregunta, Puigdemont podrà tornar? No encara.
1: Clar, aquesta que és la gran pregunta, i el no encara és la resposta més clara. Per tot això que deia el Freddy, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no respon directament al Suprem. El Suprem encara no li ha elevat cap dubte sobre aquesta aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i altres membres del govern. El que sí que avui serà important és veure fins a quin punt la sentència del TJUE és prou contundent i va una mica més enllà o no en malversació per poder-ho aplicar després a tots aquests casos.
0: Sí que es pot ser més clar, diguéssim, la sentència sobre el terrorisme, que en aquest cas sí que pot tenir uns efectes més immediats.
1: Clar, justament perquè l'Audiència Nacional, que és qui porta el cas d'aquests 12 CDRs, sí que ha preguntat directament al TJUE i avui tindrem resposta. Per tant, aquesta via, en el cas dels 12 CDRs acusats de terrorisme, pot acabar justament avui el seu recorregut i, per tant, podem veure com properament, aquí costa molt determinar quin dia pot acabar sent, se'ls hi apliqui ja aquesta amnistia que fa tant temps que esperen.
0: Aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, en Frederic Vincent, també una de les claus que s'analitzava o que es posava l'accent era com de clara serà aquesta sentència. Mm. Això serà clau per determinar si té marge o no el tribunal per interpretar-ho d'una manera o d'una altra, no?
7: Sí, sobretot a la primera part. És a dir, recordem que una de les preguntes que ha de respondre avui el tribunal, ho deia el Raül, és el Tribunal de Comptes, que li diu, escolti, tots aquests que jo tinc acusats al Tribunal de Comptes, entre els quals hi ha Carles Puigdemont, però també hi és Artur Mas, per exemple, que van agafar diners públics per fer-ho servir per al referèndum, tot això entra en conflicte amb la legislació europea, entra en conflicte amb els diners europeus, en funció del que digui, aquí podria haver-hi algun tipus d'interpretació per si això s'aplica al delicte de malversació. Recordem que quan s'aprova la llei d'amnistia, el delicte de malversació es diu serà amnistiable la malversació a menys que hi hagi enriquiment propi, a menys que algú hagi posat diners a la butxaca. El que diu el Suprem és una cosa. Com que aquesta gent va fer servir diners públics per una cosa que si no hagués tingut aquests diners públics hagués hagut de fer servir els seus, tècnicament...
0: Estan fent servir indirectament diners
7: exactament,
0: propis.
7: Exactament. Tècnicament no s'han enriquit, però és que si no haguessin fet això, se n'haguessin perdut. Llavors, una de les esperances d'Europa és que això ho frenés una mica, però és el que deia el Raül, dependrà de fins a quin punt si vulguin ficar o no.
1: Clar, avui la lletra petita, després d'escoltar la resolució, que ara sentirem en pocs minuts, llegida, aquí l'important és agafar la sentència i mirar la lletra petita, i aquesta és la part complexa. Fins a quin punt això va una mica més enllà i això pot acabar interpretant-se i aplicant-se en altres casos. N'hi ha també un altre que avui pot tenir efectes positius pel que fa a l'amnistia, que és del de Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Ells, el seu cas està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Entre d'altres delictes, aquí hi havia la malversació i el Tribunal Superior de Justícia va dir a les parts, algú vol presentar dubtes a la justícia europea? I aquí van alçar la mà Societat Civil Catalana. Barcelona, per exemple. Aquest és una de les carpetes, aquests dubtes, aquesta qüestió prejudicial, que està ja en mans de la justícia europea. No la resol directament avui. Avui no respon, però de

0: depenent de la interpretació que avui es doni de malversació, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya es pot donar ja per respost i, per tant, podem veure més enllà del terrorisme aplicada també properament l'amnistia, si la sentència d'avui és favorable, en els casos de Jové i de Salvador.
1: Bruno Fortea, des de Luxemburg, cap per on anem?
2: Doncs mira, anem per la segona sentència. No sé si podeu sentir-la de fons.
1: Sí.
2: Està parlant amb romanès, un cas sobre Romania. Anem per la segona sentència, ja porta uns quants minuts aturada aquesta jutgessa amb aquest cas. Per tant, quedaria un mes abans d'arribar al quart, que és el que ens han dit els serveis de premsa d'aquí, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que la quarta sentència ja seria una de les dues de l'amnistia. Per tant, som a ben pocs minuts de conèixer el primer posicionament del TJUE.
1: Serà el primer posicionament, després veurem la lletra petita d'aquesta sentència, ho analitzarem al llarg d'aquestes hores que farem aquest especial, però és important, Montserrat, en aquest posicionament, veure com de clar és el posicionament de la Unió Europea.
3: Sí, ara sembla que estem en una pel·lícula de suspens. No?
1: O anava a dir la loteria de Nadal.
3: I quantes ficades de gamba hem fet els que ens dediquem a tot això del que pugui fer. Jo, la meva apreciació personal és que en raó del principi de congruència...
2: Vale, digo, m'has assustat,
3: que també aplica...
2: No m'has assustat.
1: Bueno, algú que s'ha espantat. Digues, digues.
3: Sí. Perdó, eh?
1: Sí.
3: Espera, intentaré posar una altra veu, eh?
1: Sí, no. És el Bruno, que crec que passava amb algun company periodista
3: ja m'ho imagino.
1: Pel costat. Digues,
3: doncs, en raó del principi de congruència, el TJUE hauria de ser molt estricte respecte d'allò al que respon. I el que se li ha preguntat en la qüestió que ha de resoldre avui és sobre si afecta els diners públics europeus. No si la interpretació que s'ha fet de l'article del Codi Penal espanyol és adient o no. Per tant...
1: Sí, si hi ha hagut malversació o no, bàsicament.
3: Exacte. No? Si aquesta malversació
1: com interpreta aquesta malversació europea?
3: Efectivament, aquesta europea. Per tant, si parla de l'europea, és a dir, si hi ha hagut una afectació de diners, solament des d'una interpretació analògica, que probablement tindria sentit en el sentit de que seria favorable al reo, en aquest cas. No? Es podria entendre que el que digui respecte de la malversació, com expliqui la malversació amb els cabals europeus, s'hauria d'aplicar a Espanya, perquè senzillament podria dir, doncs no, els diners europeus no han quedat afectats, per la raó de que les partides europees no tenien res a veure amb els diners que s'han utilitzat a Espanya. I, per tant, no tindríem resolució respecte del tema. I, per tant, no hauríem d'esperar que el Tribunal Constitucional digués no sé què i que després digués al Tribunal Suprem què ha de fer, perquè no hi hauria una resposta a aquell plantejament que havia fet el Tribunal Suprem, que hauria d'esperar a la interpretació que faci el Tribunal Constitucional, això és efectivament així, però no en raó del que digui ara el TJUE. No sé si m'explico. Respecte dels CDRs està claríssim. Escolta, si t'explica el terrorisme a Europa s'ha d'entendre així, com resulta que el terrorisme ha quedat modificat en raó de la legislació europea, doncs ja està, no hi ha més càscares. Respecte de l'altre, el jardí que s'obre és immens. És a dir, que ens quedi clar que no queda res clar respecte del que pugui dir, fins i tot encara que sigui molt primirat respecte dels cabals europeus que estiguen en joc en aquest cas.
1: Comença la tercera sentència, per tant, la propera ja seria una de les sentències que estem comentant. Pere.
4: Sí, la Montse, que en sap molt més que jo, òbviament, de dret, ha explicat molt bé que això no és el final de res. O sigui, això és molt important, és el principi d'una cosa en què la seva resolució, penso jo, amb tot el respecte, diguem, pels que saben de dret, no és jurídica. O sigui, estem aquí no per temes jurídics, estem aquí per temes polítics, perquè s'ha fet una amnistia en què la meitat del país o la meitat de les forces polítiques doncs no hi estan d'acord. I com que no hi estan d'acord, doncs utilitzen instruments jurídics per endarrerir l'aplicació d'aquesta amnistia, que si s'hagués fet amb l'acord de tots els... que és com se solen fer les amnisties...
1: Espera, que comença la lectura, a veure.
5: En el asunto C, 523-24... Sociedad Civil Catalana, Asociación Cívica y Cultural SC, Ministerio Fiscal contra RAS y otros. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: 1. El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos

0: Pins, és advocat penalista. Marc, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Del que hem sentit, Marc, quines són les conclusions que en treus?
1: Jo crec que molt bones notícies col·lectives. Penso honestament, és a dir, el que fa, en aquest cas, el magistrat president de la gran sala del Tribunal de Justícia és que valida...
0: La llei d'amnistia.
1: La llei d'amnistia, bàsicament. És a dir, el que fa és dir, en primer lloc, la valida en els dos sentits, en les dues qüestions prejudicials que tenien sobre la taula. En primer lloc, pel que fa a la consulta que li eleva el Tribunal de Comptes, que és el primer dels dos assumptes, on diu que efectivament no és contrari als valors i a la normativa de la Unió que hi hagi aquesta repercussió, no? Aquesta retirada de responsabilitats econòmiques patrimonials perquè no es veuen afectats d'una forma sensible els interessos econòmics de la Unió. Per tant, valida el primer dels dos plantejaments. Dona per bona, en aquest cas, la posició de l'advocat general, que ja va fer aquest plantejament, i a la potser qüestió encara més sensible, no? Que és l'aplicabilitat, la qüestió que va plantejar, que va elevar l'Audiència Nacional, a l'assumpte 666, diu que rotundament no, que no aplica, en aquest cas, el concepte de terrorisme, i, per tant, imposa una forma d'entendre el dret que hauria de beneficiar els que es troben en aquests moments encara imputats a l'Audiència Nacional.
0: Per tant, la notícia a aquesta hora, quan són les 10:23, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la major part d'aquesta llei d'amnistia. Pere.
2: Sí, aquesta és la part jurídica, no? Que jo no l'he entesa, he de reconèixer, però sort que el Marc el teníem aquí, no? Si és així, això és la part jurídica, a mi em sembla una molt bona notícia, i un altre tema és la part política. Òbviament, aquesta part jurídica facilitaria que aquesta part política que afecta les persones encausades i que puguin algun dia recuperar la llibertat absoluta de moure's per Catalunya o per Espanya i fer el que vulguin políticament, estem lluny encara d'arribar en aquest moment, perquè ara hi ha tots uns passos que alguns són jurídics, però altres crec tenen un rerefons polític, que això encara ho poden allargar i depèn de la voluntat política d'aquests actors d'interpretar-ho i de portar-ho a la pràctica d'una manera que això pugui ser ja definitiu i posar final a aquest capítol tan horrible de la història d'Espanya, no de Catalunya, sinó de la història d'Espanya.
0: Jordi.
3: Si és així, tal com diuen els advocats que experts, celebrem-ho.
4: Jo tinc algun matí.
3: Són bones... És que veia la teva cara i pensant...
0: Sí. Per això jo he dit avala en major part.
3: D'entrada... Però jo els volia fer una pregunta als companys de tertúlia, perquè evidentment és jurídic i és polític. Quan heu començat el programa fent aquell repàs del... Jo dic 10 anys per fer rodó, ja sé que és de l'any 17. Són 10 anys. Són 10 anys d'exili. Són 10 anys d'exili en el qual s'ha aplicat el concepte del dret d'una manera molt, molt, molt, molt, molt brutal, fins al punt que ara els que es van apuntar a aplicar el 155, etcètera, ara es queixen de que no hi ha estat de dret. Però aquí sobretot cal tenir molta memòria d'allà on venim i on hem arribat. Perquè a vegades dius, com és que ha passat això? Escolta, 10 anys d'exili, aquí s'ha aguantat molt bé una bandera per arribar on som ara. I això jo crec que val la pena poder-ho reivindicar. I 2 anys de llei d'amnistia. 2 anys que els jutges no apliquen una llei que ha aprovat el Congrés. I no l'apliquen pels seus pebrots. I no l'apliquen amb un concepte que és preguntar-li al Tribunal de la Unió Europea, que és, escolti, l'estat espanyol està fent lleis en contra de la Unió Europea? És que és molt gros. És que és molt gros.
0: Sobre això estem ara començant a llegir la sentència, que ara en donarem detall, però per donar 3 coses destacades del que diu la sentència. Per exemple, diu que la llei espanyola de l'amnistia respecta els principis d'igualtat, de tracte i no discriminació. Per exemple, també diu que és una llei espanyola d'amnistia que no menys té l'efecte útil i que tampoc viola el principi de primacia. Per tant, en aquest sentit, blinda el que seria la llei d'amnistia a trets generals.
3: Jo i acabo una mica amb l'estratègia judicial, que jo sí que ho dic, de Laufer. Totalment. La interpretació del dret en contra, abans ho he demostrat, en contra del reo. És a dir, quan hi ha dubte per al tribunal, mai pot ser en contra de la persona que presumptament pugui haver comès un delicte. Aquí s'ha aplicat expressament en contra d'aquelles persones que estan en contra. I la pregunta que us volia fer, m'ha semblat que el jutge del TJUE deia que no s'admetia ni audiència ni més recursos. És a dir, que s'apliqui en 2 mesos. M'ha semblat entendre. I és la pregunta que us volia fer. Perquè si és així, per mi això és molt rellevant. Perquè li està dient al Llarena i al Marchena prou de fer l'ofer, prou d'utilitzar argúcies legals per anar en contra de l'estrat de dret. Si realment aquests 2 mesos que deia és això, crec que aquí hi ha un element molt rellevant.
0: Montserrat.
4: Jo crec que dels 2 mesos que estava parlant contínuament és del que pròpiament la llei diu, és a dir, de com s'havia plantejat,

0: i no de l'executivitat de les sentències del TJUE. Les sentències del TJUE no són executives en si. És a dir, no pot dir-li a un, tu, aplica el que jo et dic. O al Tribunal Suprem, o al Tribunal de Comptes... O
1: I això que ha dit que no admet recursos ni audiències?
0: Bueno, aquí s'acaba el recorregut. Aquest recorregut s'acaba. El que passa és que no s'acaba el recorregut de tot el que hi ha plantejat, del que ara veiem dos, queda encara dos. Efectivament, poden tenir un efecte la interpretació que faci, però respecte de la primera... La segona ha quedat, jo crec, que clar per tothom. A més, és la que més se sentia. La primera quedava com així una mica trabada i no hem acabat... Ara ens deia el Ricard, diu exactament que la llei d'amnistia creu que no afecta cap principi. El que passa és que està parlant, més enllà de que parli de la llei d'amnistia, cosa que ningú li va preguntar. La llei d'amnistia està bé, malament... I jo no em pregunten i jo responc. Bueno, i això ja hauríem de pensar fins a quin punt aquí també hi ha política per part de la Unió Europea, cosa que no em sembla, diguem, sobtant, tenint en compte el nivell jurisdiccional en el que ens trobem. Però respecte de la primera part, el que parla és de la responsabilitat comptable plantejada pel Tribunal de Comptes, no de la responsabilitat... Bueno, això el Marc més que jo podia parlar, no? Però no parla de la responsabilitat penal de la que està parlant el Tribunal Suprem. És a dir, això... i aquí reboto la pilota que m'ha passat el Jordi, això com queda? És a dir, el Tribunal de Comptes haurà d'entendre que no hi ha afectació dels recursos de la Unió Europea. Mm. Per tant, s'ha d'entendre que el Tribunal de Comptes ha d'entendre que qualsevol recurs intern espanyol tampoc queda afectat, cosa que no acabo de saber si és veritat, tot i com dèiem, en una interpretació in dubio pro reo, hauríem de dir, vale, sí. Però això, d'alguna manera, ja talla tota la responsabilitat penal que ve derivada d'aquesta causa davant del Tribunal Suprem?
2: A mi, si em permeteu, abans de contestar la pregunta, el que fa el tema dels dos mesos, que em sembla que és significatiu. És a dir, el que sosté el Tribunal, i haurem de llegir el wording de la resolució, però el que diu el Tribunal és que aquella obligació que establia la llei de l'amnistia d'aplicar-se l'amnistia en un període concret de dos mesos, el Tribunal diu això no és vàlid.
0: Clar.
2: Aquesta és la part que no és vàlida. Per què? Perquè considera que els jutjats necessiten més temps per poder aplicar, valorar les circumstàncies i veure si és o no d'aplicació. És a dir, el primer dels pronunciaments és el que té per objecte validar una forma d'interpretar la malversació que efectivament exonera de responsabilitat comptable, però pel que fa a l'aplicació d'aquestes condicions diu no podem topar el temps als jutjats. I per tant, el TJUE diu dos mesos és poc temps, hem de donar més marge per la interpretació i per l'aplicació, el qual torna una altra vegada a l'origen del tema, i és que, efectivament, com bé dèieu, el TJUE no aplica directament el pronunciament, el TJUE explica com cal interpretar el dret, no? I després els tribunals interns ho hauran de fer, esperem que amb bona fe i amb bon dret. No? I a la qüestió, Montserrat, que preguntava, sí que jo crec que és molt relevant, és a dir, quan el TJUE ens diu, contestant en aquest cas al Tribunal de Comptes, que s'ha d'aplicar, s'ha d'exonerar la responsabilitat comptable, en definitiva el que està plantejant és una interpretació de la malversació, perquè si no hi ha responsabilitat comptable, en principi es pot deduir que tampoc hi ha un enriquiment personal, no? Tot i que és, a priori podria ser compatible, però jo crec que sí que és relevant. El tema és, a partir d'ara, com bé explicàveu, veure com encaixen, com entomen aquestes dues sentències als nostres tribunals i com apliquen aquesta forma d'interpretar el dret que suggereix el TJUE.
3: Joan.
4: Bé, jo crec que tornem a la pilota al Suprem.
3: Sí, sí, clar, perquè és el Suprem qui ha de revisar ara les seves resolucions.
4: No s'ha mogut d'allà la pilota, no? Però bueno, un argument menys pel Suprem, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, aquí hi ha hagut una tàctica dilatòria d'enviar a Europa per anar allargant el tema, per anar-ho complicant. El Suprem, una part del Suprem, és a dir, el sector que encapçala el senyor Marchena, el magistrat del Suprem, té una estratègia dilatòria, entre d'altres, diferents tàctiques, però hi ha una estratègia dilatòria que és intentar arribar a l'any que ve. Per què? Perquè si hi ha eleccions i hi ha canvi de règim, tot se li pot donar la volta. Aquesta és l'estratègia. I tot això ha estat una tàctica dilatòria.
3: Tot se li pot donar la volta perquè, entre altres coses, si el PP i Vox arrasen...
4: No, arrasen, no cal que arrasin. No, no. Majoria absoluta per un.
3: Si arrasen, el Senat poden controlar-lo amb un 75%. Poden canviar el Constitucional.
4: Poden canviar el Constitucional.
3: Per tant, la llei d'amnistia pot acabar...
0: Quan toqui.
3: Però si vas dilatant...
0: Et refereixes a la llei.
4: Però el context, amb un altre govern, el context és un altre. Aquí hi ha una tàctica dilatòria i de desgast. Però, clar, deixeu-me fer una petita història. És a dir, aquí hi ha un context que no podem obviar. Aquesta setmana el senyor Manuel Marchena se'n va anar a un curs d'aquests d'estiu que fan les universitats, va anar a la Universitat de San Pablo CEU, i es va queixar

0: de l'enquesta aquesta que va sortir, que hi havia una part important, considerable, de la població espanyola que tenia una certa desconfiança del sistema judicial i dels jutges, no? I ell mateix va dir el que no pot ser és que la gent vegi els jutges com fatxes amb toga. Això ho va dir el senyor Marchena, no ho estem dient nosaltres, no? I en aquest context, la pilota torna al Suprem. Però és que el context també s'ha ampliat, perquè si anem de l'1 d'octubre de l'any 2017, quan el PSOE va presentar al Congrés de Diputats una compareixença del ministre de l'Interior per les càrregues del dia 1 d'octubre, que de fet es va retirar, a partir d'aquella retirada de petició de compareixença que va fer el grup parlamentari socialista fins avui, el PSOE també ha vist com el context l'ha afectat, no? I hem pogut veure com, després dels independentistes, hi ha hagut l'empoderament aquest d'una part del poder judicial, d'una part, hi ha hagut un empoderament polític o partidista que va anar, doncs, primer als independentistes, després hem vist el que ha passat amb Podemos, amb falses acusacions i invencions de causes contra els seus dirigents, i a FESA ho estem veient a l'entorn del president Sánchez, el fiscal general de l'Estat, el senyor Rodríguez Zapatero, i tot això ho contrasta, per exemple, amb el cas Montoro. Un cas com un cabàs.
1: Vols dir que tots aquests són innocents?
0: No, jo t'estic dient que contrasta la velocitat judicial en qual s'encausa el senyor Zapatero a la velocitat judicial del senyor Montoro. El senyor Montoro era ministre i tenia un despatx que anava rebaixant i canviant la modificació. Deixa'm acabar. Bueno, perdona, però... Tu, que ets jurista, només has de posar la velocitat. La velocitat de creuer d'un i la velocitat de creuer de l'altre. I, bueno, és espectacular. Jo crec que en aquest context tornem a tenir la pilota al Suprem i aquesta és la batalla que estem assistint.
2: Entre aquests diferents poders. Són les 10:33. Pendents de la compareixença del president de la Generalitat, Albert Prat, Palau.
3: Que serà d'aquí a mitja hora, a les 11, en punt, compareixença del president a la Galeria Gòtica de Palau per valorar aquesta sentència i reclama als tribunals espanyols que no allarguin més l'aplicació de l'amnistia. Salvador Illa, que per cert, de moment avui encara no l'hem vist, s'ha buidat l'agenda oficial fins a la 1 del migdia i ha seguit amb atenció porta tancada aquí a Palau la lectura d'aquesta sentència.
2: Estarem pendents d'aquesta compareixença fins ara, Albert, i també de la reacció que tingui el govern espanyol. Tania Tapia, alguna reacció prevista, alguna compareixença?
4: Doncs si podem avançar ja que el que sortirà a valorar aquesta decisió de la justícia europea serà el ministre de Justícia i Presidència, és Félix Bolaño. Serà una senyal institucional, per tant, sense preguntes, una compareixença prevista properament, encara sense saber què es farà des de la Moncloa.
2: Doncs la gran sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala la llei d'amnistia, Frederic Vincent, i la sentència, que és el que destaca?
5: Mira, la nota de premsa del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el titular és: el dret de la Unió no s'oposa a la llei espanyola d'amnistia per la normalització de la situació a Catalunya. És a dir, fa un pronunciament pràcticament bastant general. Llavors, a partir d'aquí, desgrana aquestes dues qüestions prejudicials que, com deia el Marc, li ha traslladat. I en les dues ve a dir que no hi ha cap problema per aplicar la llei d'amnistia. Hi ha un moment que explica: el Tribunal de Comptes ha traslladat al Tribunal de Justícia de la Unió Europea els seus dubtes sobre els determinats delictes de l'amnistia, si això podia influir els diners comunitaris o el dret comunitari, la resposta d'aquest tribunal és negativa. La resposta d'aquest tribunal és que això no l'afecta. I bàsicament el mateix amb la qüestió del terrorisme. És una resolució llarga, evidentment, ens l'estem mirant, però, per exemple, hi ha un moment que apunta això, és a dir, que la qüestió del terrorisme no esquerda, no quebranta, diu en castellà, les exigències del principi de seguretat jurídica al voltant de la definició de terrorisme que hi ha a Europa.
2: És que, de fet, té una aplicació una mica molt forçada, Montserrat.
1: Bueno, perquè el que es deia és fins a quin punt això pot afectar drets fonamentals reconeguts a la pròpia Unió, i la idea és que, clar, si això era terrorisme, doncs quasi bé ningú de nosaltres podria sortir al carrer a fer una manifestació.
2: La definició que tenim tots al cap de terrorisme no és precisament el que van fer els CDRs.
1: El que passa és que hem de pensar també, com tot sempre, en el context en el que tot allò es va produir, que jo estic convençuda de que ha influït en aquesta resolució, perquè la llei d'amnistia tothom sap que no es va produir per la reconciliació, tothom sap que es va produir perquè necessitava uns vots. Això ho sap tothom, no? Això no surt a la llei d'amnistia. I això segurament no arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que això era una transacció de vots per aconseguir una investidura. Què vull dir amb això? Que l'exposició de motius ens parla del que parla el TJUE, de què es parla la reconciliació, i clar, des d'aquest punt de vista, això s'encabeix en una idea d'amnistia que pot tenir sentit. Nosaltres sabem que no és així, que això no ha passat així. De la mateixa manera...
6: No, exactament, però no canvia gran cosa, eh?
1: No, i tant que canvia. No, canvia l'esperit de la llei.
6: No, perquè les amnisties sempre s'arriba després d'un pacte polític. Sempre s'arriba després d'un pacte,
1: però,
6: i en aquest cas també.
1: Però això no era un pacte polític.
6: És un pacte polític perquè hi ha una investidura i un programa polític.
1: No, home, no.
6: Evidentment.
1: No, els pactes polítics vol dir aquella sensació que té un sistema polític de quedar passar pàgina, i no era un passar pàgina, era... La persona que havia dit que portaria pres a Puigdemont que el cap, el qual...

0: d'hora després diu, per 7 vots, que la mateixa Míriam Nogueras ho diu al Parlament, és a dir,
1: ens està dient... Vols que recordi el que deia el senyor Fraga quan, abans, just abans de pactar la Constitució, sobre els que, el Santiago Carrillo, per exemple? Vull dir, òbviament...
0: Què deia? Però si es coneixien i s'estimaven...
1: La presó, el deien que el portarien a la presó.
0: Fraga, però no, de veritat que no saps de què va la història. Fraga i Carrillo eren amics.
2: A veure, van ser amics després.
1: El Carrillo va ser il·legal durant més de 40 anys, no podia venir a Espanya perquè el portaria a la presó el ministre de l'Interior, que era el senyor Fraga. I el senyor Fraga va dir, si agafo el Carrillo el portaria a la presó, naturalment, durant molts anys.
0: Fraga va dir si agafo el Carrillo.
1: Òbviament, qualsevol comunista anava a la presó immediatament.
0: Però no per ser ell. És a dir,
1: per ser ell i per ser el seu partit totalment il·legal. I aquesta gent que volia fer això va fer una amnistia perquè no li va quedar més remei i va haver de pactar. Doncs el mateix, és exactament el mateix.
0: Bueno, si tu em dius que la llei d'amnistia de la transició té a veure amb la llei d'amnistia pactada per Pedro Sánchez, amb Junts Constant... Bueno, doncs aleshores volem dir que el que diu l'exposició de motius és que és per la reconciliació.
1: Una cosa porta a l'altra.
3: Que és el que destaca la sentència de la Unió Europea, que és favorable per la reconciliació.
0: Sí, que és el que diu l'exposició de motius.
1: Sí.
0: Per això dic,
1: i és així.
0: Que si parlem del que diu, del que diuen les normes, el que tenim clar és que la posició que ha pres el TJUE té a veure amb la literalitat de les normes. I des d'aquest punt de vista, ni els CDRs estaven fent terrorisme, evidentment, en un context en el que tothom sabia que hi havia una situació crispadíssima a la societat i que es van produir aldarulls que no havien vist en molt de temps, i que respecte de la llei d'amnistia, per molt que es digui, era una transacció, quasi bé diria comercial, entre un partit polític i un altre. I res més. Res de la superació d'una situació convulsa i res... Perquè tothom ho sap que
1: no,
0: era...
1: No, jo no ho sé, doncs.
0: Ah, tu no ho saps.
3: Són les 9:39, ara us deixo parlar, que s'està animant bé la conversa. Però abans, Tània, confirmem que la setmana vinent no anirà al Constitucional, eh?
4: Sí, confirmat. El ple és a dimarts. Fons del Tribunal de Garanties ens diuen que una sentència d'aquesta envergadura s'ha d'estudiar amb tota la cautela i amb tota la calma, i apel·len al sentit comú per, doncs, reconfirmar, diguéssim, que dimarts vinent, en el ple que ja estava previst, no es veuran els recursos d'empara plantejats per 7 de les persones que estan esperant aquesta amnistia, i per tant la decisió del Constitucional, que ha de marcar també el pas al que hagi de fer el Suprem, ja s'abordarà passat l'estiu, per tant al setembre.
3: Joan Ridao ha defensat la constitucionalitat sempre d'aquesta llei i la viabilitat jurídica de la llei d'amnistia, va ser secretari general d'Esquerra Republicana, diputat porteu per aquesta formació al Congrés i al Parlament i també exercit com a lletrat al Parlament de Catalunya. Joan, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bon dia, gràcies.
3: Validar aquesta llei d'amnistia era una decisió previsible des del punt de vista de dret europeu?
5: Sí, previsible en atenció a les conclusions que ja va avançar l'advocat general, però òbviament sempre quedava un cert marge per la prudència, no? Les dues sentències avalen indiscutiblement la llei, apel·len a la rebaixa de tensió institucional que això suposa, invoca, com fa el preàmbul de la norma, doncs, la reconciliació, parla obertament d'un escenari de normalització política, com diu la llei, i les dues claus principals són: no suposa que, doncs, es pugui eximir la responsabilitat comptable per part del Tribunal de Comptes, i en segon lloc que s'adequa també a les directives europees i al dret europeu dels drets humans en relació al tema del terrorisme. El que passa que òbviament hem de conèixer el contingut literal de les resolucions, perquè hi ha algun element com la malversació, que òbviament pot donar lloc a múltiples interpretacions en virtut, diguem, d'una doctrina delirant del Tribunal Suprem sobre el que es denomina la malversació impròpia, la possibilitat de reputar dels autors del procés, doncs, un intent d'enriquiment il·lícit i propi, no? I en aquest sentit, el segon element a tenir en compte són els escenaris que es poden produir a partir d'ara, no?
3: Aquest seria el punt, sí. Joan, a nivell jurídic, més important d'ara, no?
5: Clar,
3: és a dir, quins marges tenen els jutges espanyols per continuar plantejant dubtes a la llei d'amnistia o a l'aplicació de la llei d'amnistia?
5: Tres possibles escenaris. El primer és perpetuar aquesta guerra de guerrilles, sobretot per part del Tribunal Suprem, en aplicació de la doctrina Aznar, quin pot fer que haga. Hi ha molts juristes van deixar per escrit fa temps que l'únic horitzó possible era la batalla, deien, i ja sé que han fet moltes coses, ara seria molt prolix de repetir-les, no? I això, en primer lloc, es pot concretar amb una dilació indeguda del procediment que s'ha de seguir fins ara, perquè quan vam fer, els que vam intervenir en la redacció de la llei, un procediment ad hoc o específic en l'article 9.5

0: de la llei, ens vam separar del règim general de la llei d'enjudiciament criminal i vam preveure un incident específic en seu d'execució de la sentència, és a dir, un procediment contradictori en el que a instància del propi tribunal o de les parts o del Ministeri Fiscal i amb audiència de totes les parts, doncs finalment el tribunal dictés una interlocutòria declarant extingida la responsabilitat penal, però no vam fixar un termini. L'únic termini del que parla la llei són els 5 anys perquè qualsevol potencial beneficiari de la llei doncs ho demani i no en aquesta fase, perquè per això s'entén que els tribunals ja han d'actuar, diguem, seguint una elemental norma de prudència. Miri, el Tribunal Constitucional, l'octubre del 2025, per posar un exemple, li va demanar al Tribunal Suprem que arxivés una causa per uns manifestants a Girona per desordres públics. El Tribunal Suprem encara no ha fet cas i el TCE, que no ha volgut entrar en conflicte, tampoc li ha recordat, no? Segon escenari,
1: Però, Joan,
0: elevar
1: perdona que et talli,
0: una
1: perdona, eh? És
0: sospita.
1: que
0: Sí.
1: just compareix el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, és un dels protagonistes. El sentim i ara seguim parlant, Joan.
2: El Jordi Sánchez, el Jordi Turull, el Josep Rull, el Joaquim Forn, el Carles Mundó i per tantes altres persones que durant aquests anys han patit la repressió. És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades en la prejudicial C523/24 del Tribunal de Cuentas, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. És un dia important per a les 12 persones que van ser acusades absurdament de terrorisme implicades en la prejudicial C666/24 de l'Audiència Nacional. És un dia important per Josep Maria Jové i el Lluís Salvador, també implicats en la prejudicial elevada a Luxemburg per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Unes 35 persones que han de ser amnistiades de forma immediata. Avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha parlat. La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític. Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia, que la repressió mai no podia ser la resposta a un conflicte democràtic. L'amnistia és una victòria política de l'independentisme. Ho és perquè reconeix allò que alguns van voler convertir en un problema penal, era i continua sent un conflicte polític. Un conflicte sobre la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Un conflicte sobre la sobirania. Un conflicte sobre democràcia. Un conflicte que només pot trobar una solució a través de la política. Fa més de 2 anys que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia. L'article 10 d'aquesta llei és molt clar. Les decisions s'havien d'adoptar en un termini màxim de 2 mesos i els recursos posteriors no havien de tenir efectes suspensius. 2 mesos i n'han passat més de 24. Fa 2 anys que totes les persones processades, investigades o condemnades com a conseqüència de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre haurien d'estar amnistiades. Fa 2 anys que els companys que continuen a l'exili haurien de ser a casa seva. Fa 2 anys que el calvari judicial de moltes persones hauria d'haver acabat. Fa 2 anys que alguns de nosaltres hauríem d'haver recuperat plenament els nostres drets, hauríem de poder exercir les nostres professions, hauríem de poder fer classes a la universitat, hauríem de poder fer política en plena llibertat i en igualtat de condicions. De fet, ja hauríem d'haver estat rehabilitats amb la reforma del Codi Penal de l'any 2022, quan es va eliminar el delicte de sedició i es va reformar el delicte de malversació. La llei d'amnistia ha estat una gran victòria. A l'entorn de 400 persones han estat amnistiades. Centenars de persones han pogut deixar enrere processos judicials injustos. Centenars de famílies han pogut recuperar una part de la normalitat que mai no haurien d'haver perdut. Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica.

0: i avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics. Per això, després de la sentència d'avui, el debat ja no és només sobre l'amnistia, sinó que el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Perquè una democràcia no només avalua les lleis quan les aprova, dèiem, sinó que s'avalua per la seva capacitat de garantir que aquestes lleis es compleixen. Quan una llei aprovada per una majoria del Parlament, avalada reiteradament pel Tribunal Constitucional i avui reforçada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, continua sense desplegar els seus efectes, la pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola. Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui, de forma partidista, acabin decidint qui pot fer política i qui no, qui es pot presentar a unes eleccions i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges. Durant massa anys, una part de les estructures profundes de l'Estat han intentat resoldre amb tribunals allò que l'Estat no ha estat capaç de resoldre políticament. Ho hem patit els independentistes catalans i ho han patit altres moviments polítics. I avui, alguns dels qui durant anys van mirar cap a una altra banda i fins i tot ho van tolerar, comencen a descobrir les gravíssimes conseqüències de la utilització partidista de determinats aparells de l'Estat i dels riscos del lawfare. Nosaltres sempre defensarem la democràcia. També quan els abusos afectin aquells que no van defensar els nostres drets quan nosaltres n'érem les víctimes. Perquè nosaltres volem una justícia independent i democràtica. La sentència d'avui, doncs, és també una victòria dels demòcrates, dels que creiem que els països avancen votant, dialogant, negociant i fent política. L'any 2017, el Parlament i el Govern de Catalunya van impulsar un referèndum per escoltar la ciutadania. La resposta de l'Estat va ser la repressió, la presó, l'exili. Anys després, una majoria del Parlament espanyol va decidir retornar a la política allò que mai no hauria d'haver sortit de la política. I avui, Europa reforça aquest camí. No deixa de ser significatiu que, tantes vegades, haguem hagut de mirar cap a Europa per recuperar els drets que l'Estat espanyol ens nega. Europa ens ha retornat drets. Europa ha hagut de corregir sentències. Europa ha hagut de posar límits als abusos. I avui Europa torna a recordar una idea elemental. Els conflictes polítics es resolen amb democràcia. Però la sentència d'avui, per important que sigui, que ho és, no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei. La llei d'amnistia. I contra la negativa del Tribunal Suprem aplicar la reforma del Codi Penal. Després d'una llei orgànica aprovada democràticament, després de la vintena de sentències i resolucions del Tribunal Constitucional i després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta. Nosaltres no volem viure parlant només de repressió. Volem parlar de democràcia. Volem parlar de drets. Volem parlar de futur. Volem parlar de llengua catalana, d'habitatge, de rodalies, de les nostres escoles i dels nostres hospitals, de la lluita contra el canvi climàtic, de la necessitat de construir una economia més justa, d'una prosperitat més compartida, de la lluita contra la corrupció, de la igualtat entre homes i dones, de com defensar les classes treballadores i les classes mitjanes del nostre país, de com preparem Catalunya davant d'un món que cada vegada és més incert, i volem parlar, evidentment, del futur polític del nostre país. Però aquest futur només es podrà construir plenament quan tots els drets polítics hagin estat restituïts. La sentència d'avui i les decisions judicials que encara han d'arribar han de treure definitivament les manilles a l'independentisme i als demòcrates en el seu conjunt. Han de retornar la plena capacitat política a totes les persones i a totes les organitzacions. Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa. Espero poder tornar a donar classes a la universitat. I si convé al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets. Però això no només va de nosaltres. Mai no ha anat només de nosaltres. Va de Catalunya, va de democràcia, va del dret d'un poble a construir el seu futur. L'independentisme democràtic té una enorme responsabilitat. Hem de tornar a oferir un horitzó al país, un projecte col·lectiu, un futur compartit. Hem de tornar a ser capaços d'engrescar, il·lusionar, de construir. Hem de preparar Catalunya, hem de preparar-la davant de l'extrema dreta, davant dels populismes de tota mena, davant del canvi climàtic, davant de les desigualtats, davant de les amenaces a la nostra llengua, davant d'un món que canvia a una velocitat impensable. Catalunya necessita ser més forta, necessita més capacitat de decisió, necessita més sobirania i necessita poder decidir lliurement el seu futur. Per això avui reiterem una idea que el temps no ha fet més que reforçar. L'amnistia no tanca el conflicte polític. L'amnistia confirma el conflicte polític. Confirma que la repressió mai no era la resposta i confirma que la solució definitiva continua sent la democràcia. Més democràcia, més drets polítics, més capacitat de decisió i el dret de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. Avui Europa ha fet un pas en aquesta direcció. Ara és l'estat espanyol qui ha de fer la seva feina. Avui no s'acaba res. Avui comença una nova etapa. I nosaltres hi serem, com sempre, per Catalunya, per la democràcia i per la llibertat. Moltes gràcies.
1: Doncs acaba així la intervenció del president d'Esquerra Republicana, visiblement emocionat, Oriol Junqueras, que reacciona així la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Diu que Catalunya necessita decidir ara el seu futur i que aquesta sentència confirma el conflicte polític que viu Catalunya amb Espanya. Albert Prat, fons del govern, què diuen que diran en aquest cas quan compareixi el president Salvador Illa?
2: Sí, la mateixa rapidesa que exigia Junqueras als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia és la que sortirà a demanar Salvador Illa. De fet, fons del govern ja celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i consideren que ara, amb la majoria del Congrés dient sí a l'amnistia i la justícia europea dient sí a l'amnistia, els jutges espanyols no tenen alternativa i per això el president en qualsevol moment sortirà en aquesta compareixença a demanar que l'aplicació de la llei no només sigui ràpida, sinó també integral.
1: I també reaccions ja de forces i de veus polítiques que en fi, que eren previsibles i que ho faran també amb contundència. Per exemple, José María Aznar, Dani Santeaja. No el tenim. Ah, sí. Digues, Dani, torna-hi.
3: Europeu a Madrid, que ja es va fer ahir la primera sessió amb Feijó. Avui li tocava a Aznar, no ha deixat passar l'ocasió de pronunciar-se sobre l'amnistia sense nomenar-la i ho ha fet per alertar contra la impunitat del que diu que va ser una agressió sediciosa.
4: Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse. Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
1: Doncs ara comentarem aquestes paraules també de José María Aznar amb Jordi Comillal, amb Joan Puigcercós, amb Montserrat Nebrera, amb Pere Rossinyol i amb Marc Molins, que ens acompanyen en aquest especial que estem fent per Catalunya Ràdio i també per 3CAT Info Ràdio. Però abans teníem a Joan Ridau a la línia mentre compareixia el líder d'Esquerra Republicana. Joan, ets aquí, eh?
5: Sí, estàvem analitzant els

0: tres escenaris, un dels quals ha estat al·ludit precisament pel propi Junqueras, com és la possibilitat d'una dilació del procediment fins a l'extenuació, tenint en compte, entre altres coses, que la pròpia llei no estableix un termini, no? Però hi ha dos altres escenaris. Un escenari que seria no descartable del tot, i és que el Tribunal Suprem, que fons del mateix van anunciar el setembre del 2024 que elevarien una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió entorn a la qüestió de la malversació, ho fes ara. No ho ha fet perquè qui ha elevat aquesta qüestió i ha donat lloc a les dues sentències des del Tribunal de Comptes, la seva sala d'enjudiciament i l'Audiència Nacional, però ara ho podia fer per intentar rascar, depenent de la lletra de la sentència, entorn al tema de la malversació, no? És a dir, el Tribunal de Justícia, pel que he pogut sentir en el resum, només es pronuncia sobre la no afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no sobre l'abast del tipus penal de la malversació impròpia, que és una qüestió d'ordre intern que depèn dels tribunals espanyols, no? I ara sí, l'única contrapartida d'això és que, i el propi Marchena ja ho va reconèixer en el seu moment, si el Tribunal Suprem manifesta dubtes en relació a aquesta qüestió, ha d'aixecar automàticament les ordres de detenció, perquè, evidentment, en una situació de dubtes no pot mantenir, no pot vèncer la presumpció d'innocència i, per tant, això sí que permetria, per exemple, el retorn dels exiliats, no? I el tercer escenari més extrem és que fes cas omís. I, evidentment, el Suprem ho ha fet moltes vegades. Un exemple és que el desembre de l'any 19 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va reconèixer la immunitat com a eurodiputat de Junqueras i va dir al Tribunal Suprem, marxant amb una interlocutòria, que no pensava fer cas perquè, entre altres coses, ja s'havia celebrat el judici del procés, no? Bé, per tant, aquí, encara que és impensable pensar que hi hagi un desafiament frontal, directe i contumaç contra el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè això afectaria, doncs, la primacia del dret europeu i també, diguem, el criteri manifestat, diguem, amb una doctrina concloent per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i també sembla difícil un desafiament al Tribunal Constitucional, el cert és que el Tribunal Constitucional no ha entrat mai en xoc amb el Tribunal Suprem, l'ha deixat fer, no? I tenim alguns exemples, no? És a dir, per exemple, ha rebutjat tombar totes les cautelars dels exiliats, tot i que diguem, el propi Tribunal Constitucional gairebé amb una vintena de sentències ha declarat plenament constitucional la llei d'amnistia, no? En segon lloc, què sé jo, no ha resolt les empares fins ara a l'octubre, que és el termini que s'ha autoimposat, podent-ho fer abans. Jo diria que aquí hi ha hagut un maneig dels terminis i dels temps per part de la majoria progressista, perquè hi ha algunes cautelars que, si s'aixecaven, doncs podia incomodar algú, no? És a dir, la presència, per exemple, de Puigdemont a Catalunya, no? I en qualsevol cas, em sembla difícil, i acabo, que el Tribunal Constitucional, davant d'una rebequeria del Tribunal Suprem, doncs apliqui mesures extraordinàries com les que preveu la pròpia llei del Tribunal, introduïdes l'any 2015, per aplicar-les, per exemple, a la mesa del Parlament, davant d'incompliment de resolucions de les autoritats judicials, no?
1: Joan, compareix el president de la Generalitat. Joan, una abraçada. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: El president Salvador Illa, missatge institucional.
2: La llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social de Catalunya. La més alta instància de la justícia europea s'ha pronunciat de manera clara. La llei compleix amb el dret europeu. Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia. La sentència referma de nou la voluntat de la immensa majoria de catalans i catalanes de seguir avançant cap al futur. L'amnistia validada per la Unió Europea obre un futur d'esperança i de lideratge per Catalunya. Crec necessari fer memòria. El 30 de maig de 2024, la llei orgànica 1/2024 d'amnistia per a la normalització institucional, política i social a Catalunya fou aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és la representació sobirana del conjunt de ciutadans i ciutadanes espanyols. El 26 de juny de 2026, el Tribunal Constitucional l'intèrpret suprem de la Constitució.

Constitució va avalar la llei amb la sentència 137/2025. D'aleshores ençà, el Tribunal Constitucional ha desestimat totes les impugnacions, 16 recursos i 4 qüestions d'inconstitucionalitat,

0: working message for Catalonia, for Spain, for Europe, and for democracy. Today, the highest instance of the European justice has resolved that the amnesty law complies with the European law. Europe says yes to amnesty. Previously, the Spanish Constitutional Court resolved that the amnesty law complies with the Spanish Constitution. Spain said yes to amnesty, and Catalonia says yes to the future. The vast majority of citizens of Catalonia and of Spain are committed to democracy, to dialogue, to peaceful coexistence, and to a new future. Our will to coexist and our hope for the future are stronger than any attempt to go back to a past of division, rupture, and confrontation. Now is the time to look forward. Catalonia's commitment to a united, plural, democratic, prosperous, and autonomous Europe is clear and soundly rooted in the Catalan society. Benvolguts conciutadans i conciutadanes, Catalunya es construeix amb la generositat de tothom, amb determini i tenacitat, amb raons i amb valors, amb creativitat i amb confiança, amb compromís, un compromís que comença per un mateix i que esdevé col·lectiu. El meu i el del govern de Catalunya és més fort i determinat que mai. Governar per a tothom, governar pel bé de tothom, governar pel futur de tothom. Europa ha parlat, Catalunya continua endavant. Moltes gràcies.
1: Són les paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, en aquest missatge institucional. Diu que no hi ha marxa enrere i que l'aplicació d'aquesta llei és d'obligat compliment. Són paraules del president Salvador Illa. Són les 11:09. I també reaccions del Partit Popular, sobretot un Partit Popular, Tània, que minimitza aquesta sentència.
2: Sí, perquè tot i dir que acata la decisió, el que reflexiona és que el que fa la justícia avui europea no és sentenciar sobre la llei, no és parlar sobre la constitucionalitat de la norma, sinó que creu el PP que només interpreta alguns dubtes concrets i, per tant, afirmen fonts del partit que no és el final, és un pas més d'un procés judicial que auguren que encara serà llarg i s'avancen el que pugui dir el govern, que creuen que s'apuntarà la medalla. Recordem, a 11:45 compareix d'aquí 5 minuts Félix Bolaños des de la Moncloa. Diuen que això no es pot presentar com un triomf perquè el debat també és polític i no s'ha eliminat la responsabilitat, diuen, de la Moncloa, de fer una llei a canvi de 7 vots. Insisteixen, però, que per Catalunya cal obrir un temps nou i parlar de l'únic que preocupa els catalans, que segons el PP és l'habitatge, la sanitat, els impostos i la seguretat.
1: Doncs esperant també el ministre Bolaños d'aquí a pocs minuts, per sentir també què diu el govern espanyol. D'avui hem sentit les declaracions d'Oriol Junqueras, molt emocionat, i també del president de la Generalitat. Per cert, a la fotografia que hem vist Oriol Junqueras compareixent, al seu d'Esquerra Republicana hi havia molts diputats. No hem vist a Romeva, tampoc hem vist a Dolors Bassa, ni a Rufián. És sorprenent. Joan, què et sembla el que hem sentit fins ara?
3: Bé, jo crec que ha estat molt bé l'Oriol Junqueras perquè ha posat el context polític d'on som situats. Més enllà de tot el que podem parlar de tècnica jurídica i de que això només és un pas més, i com hem dit, la pilota torna a estar en mans del Tribunal Suprem, el context polític no cal obviar-lo. I el que ha fet Oriol Junqueras és aprofundir, com també ho ha fet en un altre sentit el president Illa, no? El president Illa el que ve a dir, escolti, això... I vol veure una llei de punt final, el Junqueras vol veure un acte de justícia, no? Aquestes són dues interpretacions polítiques, però el que és clar és que, i veient un moment, m'he estat repassant la premsa de Madrid, tothom dona per fet que això és una sentència favorable, diguéssim, als interessos de l'amnistia. Ho diu El Mundo, ho diu l'ABC, ho diu l'Espanyol, per tant, és a dir, inapel·lable. És a dir, per tant, ja crec que som aquí. Ara, repeteixo, ara tornem a entrar a una altra fase política, aquesta no era estrictament política, que és, aquesta, com he dit abans, aquest empoderament de la part més conservadora i majoritària del Tribunal Suprem, que, a veure, com, quina estratègia farà servir per dilatar o per no aplicar el que li ha estat recomanant tant la Unió Europea com, segurament, i tot fa preveure, que el mes d'octubre ho farà el Tribunal Constitucional.
1: Jordi, més reaccions amb Frederic Vincent. Jordi.
4: Bé, celebrar que el president Illa ha passat de cito literalment, ni amnistia ni nada de eso, a dir que Catalunya ha guanyat i que Espanya també i que tot és fantàstic. No? Jo faig tres apunts de recollida de tot plegat. No? Una cosa que crec que és important. Totes les causes que el president Puigdemont i l'exili han jugat a Europa, totes, al 100%, les hem guanyades. Absolutament totes. Això a nivell de prestigi institucional jurídic de l'estat espanyol és significatiu. En tot cas, això és una dada. Dos, no implica retorn, com està quedant clar, però és el millor resultat esperable en aquests moments. I quan el PP

0: diu que això té una, que no és una victòria perquè és una trajectòria jurídica, política, etc, etc, crec que per allò de la valoració de la història hi havia una cosa en risc sobre el Tribunal de Comptes, no? Que és uns que estan dient que si era un procés d'independència o no ho era, el TJUE ho ha tractat com un procés d'independència amb total normalitat, hi havia un interès en allò cap als anals de la història que des que, no en els de l'exili, els que van posar la presó perquè eren uns xoriços. És a dir, hi havia hagut una sentència de malversació i, per tant, hi havia una intenció de poder reduir tot el procés d'independència a Catalunya a dir uns tios que van fotre la mà a la caixa. Això acaba de saltar pels aires. Que hi ha recorregut polític? Evidentment. Però que alguna part d'intentar situar-ho en un procés de que uns tios van posar la mà a la caixa, això avui absolutament ha caigut. I una altra cosa, que a vegades tothom es posa molt nerviós, hi ha unes crítiques, etc. L'estira i arronsa durant la negociació de la llei d'amnistia i que em sembla que el gener Junts hi vota en contra.
1: Sí.
0: S'incorporen uns elements del dret europeu i del terrorisme que avui fan que la sentència dels CDRs sigui claríssima. Sense la incorporació d'aquelles esmenes, probablement, jo no sóc expert en això, però probablement no hauria sigut tan clar poder dir, segons el dret europeu i el que s'entén al TJUE per terrorisme, aquesta gent no ho són. No? Per tant, en aquest sentit, també celebrar que s'hagi pogut pensar en el conjunt, no només amb els polítics, sinó que tota la gent propera als CDRs quedin absolt.
1: Ens preguntàvem on era Rufián en aquesta compareixença d'Oriol Junqueras. No ho sabem on era, però sí que ha parlat.
2: A Twitter, a xarxes socials. Aquí l'únic dubte, diu Rufián, és si el Suprem, i en concret Marchena, aplicarà una sentència basada, diu, en una lògica que el transcendeix o seguirà aplicant una revenja basada en el patriotisme fràgil i tòxic. De moment, encara afegeix Rufián, hi ha dues claus. Una, tot això passa en plena guerra judicial contra el govern. I dos, el PP i Junts parlen, pacten i voten com mai. Veurem quina corrent s'imposa i, entre parèntesis, Salem, en referència a la cacera de bruixes, no es va acabar fins que van venir de fora a parar-li els peus als fanàtics. També hi ha reaccions de la vicepresidenta Yolanda Díaz. La llei d'amnistia és perfectament legal i l'aposta d'aquest govern per resoldre els problemes amb diàleg i acord és perfectament legítima. I Jessica Albiach, avui és un bon dia per la democràcia i per Catalunya. Sempre hem dit que els conflictes polítics s'han de resoldre en política i no als tribunals. Nou revés al Tribunal Suprem i aval a la llei d'amnistia que vam impulsar, els tribunals han d'aplicar la llei. Estava mirant també la sentència, ara això ho explicaran molt millor el Marc i la Montse, però és important destacar el que deia el Marc al principi. El tribunal, hi ha un aval a la llei d'amnistia, i es comença així, però el Tribunal de Justícia Unió Europea avala la llei d'amnistia en el que li pregunten, que l'aplicació de la llei no afecta de manera negativa els interessos financers de la Unió i no vulnera la directiva del terrorisme. Ara bé, és interessant la qüestió, una mica pel que deia el Jordi, eh? Recordem que la tesi del Tribunal de Comptes al voltant de que això podia afectar els diners de la Unió era, si Catalunya es declara independent, això baixa el producte interior brut i això obliga tots els estats membres de la Unió a posar-hi més diners.
1: Això de Llarena, no? Que és obligat d'arguments.
2: Sí. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu, miri, això no li compro, això no és així, no pot afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Per tant, és una esmena directa a Llarena.
2: I la sentència, el que diu, dic perquè, com que de la malversació com a tal no en diu res, i d'aquesta tesi que dèiem abans de la malversació no en diu res, però sí hi ha un moment que diu textualment el Tribunal no suposa una normativa nacional que amnistia els actes determinats de responsabilitat comptable executats en el context d'activitats polítiques dirigides a aconseguir la independència d'una part del territori nacional d'un estat membre i referents a fons que no provenen del pressupost de la Unió Europea ni estan destinats. Pel motiu que aquesta independència hauria pogut ocasionar una reducció dels recursos propis de la Unió. Dic perquè això es voldrà llegir el que els vulgui llegir, però dono una mica la sensació de dir, escolti, no m'expliqui històries, senyeixis una mica, això no em faci explicacions potencials, d'alguna manera.
1: Marc.
3: A mi, si em permeteu, només un apunt molt personal, des d'una vessant una mica més política. Em dona la sensació que les primeres reaccions que estem veient es poden classificar en dos grans grups, no? Veiem la reacció de Junqueras i d'Aznar. Uns parlen de victòria, Junqueras parlava és una victòria, i Aznar deia no és una victòria, suposo que apel·lant a la idea que no és una derrota, no? Però victòria i derrota és un llenguatge molt adversarial, és un llenguatge de confrontació, i l'altra interpretació és la que proposava el president Illa, no? Que bàsicament parlava de bona notícia, d'èxit col·lectiu, i és que en alguna mesura l'esperit de la norma, al que ens referíem abans, l'esperit de la norma d'amnistia, jo crec que exigeix sortir d'aquest marc mental de victòries i de derrotes. És a dir, el que proposa la llei de l'amnistia és aquest famós pas endavant, no? És el retrobament, el diàleg, la convivència i el nou futur al que apel·lava el president Illa. És a dir, si no m'ha pres, si continuem estant en aquest marc mental, no parlo, evidentment, de renúncies ideològiques, de renúncies a discursos polítics absolutament legítims i constitucionals i consubstancials a la democràcia. Però si algú hem après, jo crec que hauria de ser, o sigui, hi ha un aprenentatge col·lectiu, és precisament el sortir d'aquest escenari.

0: escenari d'aquest marc mental de confrontació i de llenguatge adversarial, de victòries i de derrotes, parlem de passos endavant i de nova democràcia. Penso que és la lectura que s'imposa.
1: Montserrat.
2: Bé, jo en canvi crec que tots parlen del mateix, de l'habitatge, i que s'han fet moltes coses d'habitatge, i que, per tant, en el rerefons de totes les paraules, efectivament, amb un llenguatge que podria ser simbòlicament el que diu el Marc, hi ha una voluntat de tothom de passar pàgina. Això sí que està claríssim. És a dir,
1: tothom veurem, inclòs... veurem els tribunals que diuen els espanyols.
2: Sí, no, després, clar, parlem, un moment, després parlem un moment del que judicialment sí. o des del punt de vista processal es pot fer, però des del punt de vista dels que parlen políticament, fins i tot els que diuen, bueno, això en realitat no ha estat una victòria. El Partit Popular és probablement dels més interessants en què aquesta cosa ja passi, se n'oblidi, com tothom, no? O president Sánchez, que volia portar aquí engarjolat a Puigdemont. Pues ja no. O Partit Popular, que estava dient que això s'acaba el món. Pues ja no. És a dir, pelillos a la mar, diuen tots, no? I aquest pelillos a la mar té a veure amb que l'escenari ara serà un altre. Parlem aleshores un moment del que es diu judicialment en aquesta sentència, que en algun moment diu el juez nacional és competent per constatar i apreciar els fets del litigi principal i per interpretar i aplicar el dret nacional. És a dir, no... Una cosa és veritat, després de tot el que des del punt de vista polític es vulgui dir de passar pàgina, una cosa és veritat. Aquí no s'ha acabat res, perquè en realitat no parla de lo mollar. És a dir, ja. Parlem de la malversació. Per què en un moment determinat es canvia el codi penal per dir que utilitzar els diners no per la finalitat que toca, sinó per un altre, sempre que no te l'embutxaqui, ja no és malversació? Bueno, però en quin moment ens hem cregut que això tenia sentit? Tota la vida ha estat una altra cosa, no? Tota la vida hem dit, si vostè aplica de manera espúria aquells diners en raó de la seva competència, vostè ha comès un delicte, amb independència de que se'l fiqui a la butxaca. Potser se la fica a la butxaca d'un altre tercer o quart que té a veure amb vostè. Ara resulta que justament això és el que es va, és retorçar el dret. I això és el que veuen els tribunals.
1: Això serà molt interpretable, perquè clar, si obrir una ambaixada resulta que és... malversació.
3: Amb un criteri molt relatiu, això.
1: Qui marca el criteri? Bueno, no? Que és malversar i que
4: no. Si l'obra a Catalunya és delicte, si l'obra a Andalusia no.
2: No. Com que obrir una ambaixada és malversar diners? Si tu dius que tens una delegació pròpia, encara que tu després diguis en llenguatge, tu no li pots dir ambaixada. És que queda clar? Tu no pots posar ambaixada de Catalunya a Nova York. Això no ho dirà enlloc. Per tant, no existeix aquesta idea.
1: L'ampli interpretació que donava aquesta llei permetia, per exemple, que tu podies dir que el viatge a la Xina de Salvador Illa és malversar diners, per exemple.
2: Bueno, podria ser. Podria ser que anem al Falcon a veure la filla quan fa la graduació a Bristol, és malversació. Doncs per què no? Perquè al final estem parlant dels nostres diners, no dels seus. I si, després podem posar totes les cotilles que es pulgui perquè no sigui una cosa, que no hi hagi un abús de dret per part de ningú, ni del que fa l'acte, ni per part del jutge, i que els jutges responguessin de les seves pròpies prevaricacions d'una manera molt més contundent. Això no parla de la mala actuació dels jutges, per suposat, i que pagui qui hagi de pagar. Però el que està clar és que això es va canviar per uns concrets. I ara resulta que el delicte de malversació ja té una altra forma. No solament pels del procés, sinó per tots nosaltres. Home, el Tribunal de Justícia sobre això no ha d'entrar, però nosaltres ho hem de veure. Si ara es tornés a produir una cosa semblant, por me lo invento, perquè el PACMA diu que els animals ho passen molt malament i a les barricades, i això ha quallat en la població, hi ha un problema, tornarem a tenir això? Si un Parlament diu, me la repampinfla, perquè és el que va dir a les lleis de desconnexió, la Constitució, i el Tribunal Constitucional li diu, oiga, no, i aleshores diu, pues me da igual, i diu, pues executarem. Per això parlava Joan Ridao de la llei del 2015. La llei del 2015, el que li diu al Tribunal Constitucional és que té capacitat per executar les seves prerrogatives. Bueno, és el colmo dels colmos. Que ho hagi de dir és com si ara ho hagués de dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Jo tinc prerrogativa per aplicar les meves sentències. Això és la manca d'autoritat d'una institució. Es va comprovar que hi havia manca d'autoritat per part del Tribunal Constitucional, com va dir, aquestes sentències, aquestes lleis de vostès, de les desconnexions, no es poden aplicar. El que vull dir amb això és que ara ens sembla molt, molt bé, i els polítics són els primers. Ara els juristes ens hem de plantejar. Molt bé, hem aplicat aquesta llei d'amnistia en el company diu, és com la llei de la transició. No, senyor, tothom sap que això no és com la llei de la transició.
4: No, estem...
2: no senyor, no. Perquè qualsevol
4: només
2: cosa,
4: jo,
2: en absolut, no té res a veure amb el fet de la concordia.

0: discòrdia entre tots els partits polítics i totes les persones de la població, si ara es fessin una altra vegada eleccions...
1: El senyor Aznar va estar en contra.
0: Què diem que hi hauria, arrasaria el Partit Popular i Vox? Vosaltres creieu que entre el Partit Popular i Vox realment hi ha una...
1: El senyor Aznar va
0: una meravella respecte d'aquesta llei.
1: Va escriure 7 articles deplorables de la Nova Rioja.
0: Probablement, són deplorables.
1: I està perfectament coherent amb la posició d'ara. I, per tant, són dos processos que són... Hi ha moltes analogies, no. N'hi ha altres que no.
2: I és un debat, és a dir, Montserrat, una cosa sí. que sigui una bona decisió política i l'altra que sigui constitucional o no. És a dir, són debats diferents.
0: I efectivament, i el Tribunal Constitucional ha dit que és constitucional quan tothom sap, perquè Zapatero va parlar amb Conde Pompidou i tothom sap que tenia una conversa, que de la mateixa manera en què va haver-hi una constricció sobre el Tribunal Constitucional en el moment de l'Estatut d'Autonomia, n'hi ha hagut una constricció sobre el Tribunal Constitucional sobre la llei d'amnistia. Per tant, deixant de banda el caràcter polític, clarament polític, jo, la primera que dic, que accepto, si el Tribunal Constitucional ha dit que la llei d'amnistia és constitucional, endavant les atxes. Ara, tenim en compte el que significa això en el marc mental d'una comunitat en la que el senyor Junqueras ha dit que el conflicte polític roman. Una mica enllaça amb el que deia abans el Marc.
1: El conflicte polític roman, però des d'un punt de vista, diguem, de les dues...
0: Si el tornarem a fer, tornarem a vèncer...
2: Si això no ho ha dit.
1: Si tenen la possibilitat,
0: no, ja ho
1: intentaran, òbviament. Però vull dir, el que em sembla evident, per un cantó, és que, escoltant-los, jo crec que els independentistes tampoc tenen clar una cosa que em sembla molt important. Aquesta resolució del TJUE és una resolució que avala l'amnistia, no que avala el conjunt del procés.
0: No sé si avala l'amnistia, eh? No, jo crec que bueno, això és anar massa...
1: Ho ha dit el Marc, crec que tota la premsa de Madrid està coincident, i avala en línies generals, doncs, diguem-ho, és igual. Jo crec que com a mínim sembla això. Jo no t'ho discutiré perquè tu en saps més que jo, però a partir del que està dient molta gent
0: massa.
1: I molts juristes. Però el que no avala és el procés i el que no critica és la sentència que va condemnar amb els independentistes. Després jo tinc la meva opinió, però el TJUE no hi entra en això, en contra d'algunes lectures que s'estan fent i que aquí ha fet molt explícitament el Jordi Cuminal, legítimament, però vull dir que aquesta sentència no diu res que avali ni el procés ni que critiqui la sentència que en el seu dia fa fer el Suprem. I la segona derivada política que volia subratllar, que per mi és molt important, és que encara que obrim una nova fase, i que això sigui molt important per les persones concretes i per totes les coses que hem dit, hi ha un marc general polític a Espanya que no canvia, sinó que es reforça, que és, hi ha dues Espanyes, i això serà dolorós si vols, però hi ha dues Espanyes, i una vol que aquesta amnistia vagi endavant, i l'altra vol acabar amb aquesta amnistia. I Junts, que d'alguna manera ha estat temptat en els últims mesos a canviar i fins i tot s'ha deixat escoltar o estimar per cants de sirenes que en algun moment tots pensàvem si podia donar suport a una moció de censura instrumental, doncs em temo que ni que vulgui estar vinculada, lligada o el que vulguis, li agradi o no, en aquesta Espanya que vol tirar endavant l'amnistia. I això és una derivada política que a mi em sembla molt important i que, lluny d'entrar en una nova fase, aquesta sentència i les reaccions que hi ha reforcen, més que no pas aminoren.
2: Jordi Cuminal.
3: Sí, jo per citar-me a mi mateix i aclarir el que he dit...
2: Maco, això, també.
0: Això està molt bé.
2: Com ha dit Jordi Cuminal?
3: Per què ha dit Jordi Cuminal?
0: I cito
3: literalment la meva llibreta. S'han guanyat tots els processos judicials a Europa. És el que ha dit. És a dir, que tots els recursos judicials que hi ha hagut a nivell europeu els ha guanyat la part del procés i de l'exili. No he anat més enllà. Respecte al que diu la Montserrat, que és molt interessant i sempre té aquest punt de provocació... No es pot agafar un fil i no analitzar les múltiples maneres que es pot identificar. Jo no entenc que avui estiguem parlant de la transició, però no es pot dir segons què de la transició quan al cap de poc temps hi va haver un cop d'estat. I va condicionar absolutament la redacció de la Constitució espanyola, la legalització d'alguns partits, la LOAPA, etc.
0: La LOAPA, sí, la Constitució ja estava feta.
3: És a dir, no eren flors i violes i romaní, tampoc.
0: Oh, i tant.
3: Per tant, en aquest sentit, jo crec que... Bueno, ens posa en situació de dir no era només una cosa i prou. I dues coses que has dit més. Pel tema aquest que jo podria estar d'acord amb la llei de malversació, però si tu analitzes com ha evolucionat l'economia del país dels darrers anys, sobretot la part dels ajuntaments, en què els secretaris interventors no signen ni un paper, no firmen ni un paper, s'ha parat tota la dinàmica econòmica que generen els ajuntaments. Per què? Perquè estan, literalment, permeteu-me l'expressió, acollonits. Perquè no volen firmar un paper pendents de qualsevol jutge, en aquests moments qualsevol jutge els pugui acusar de malversació.
2: Sí, sí.
3: Per tant, que s'ha tocat una mica una llei tot plegat, sí, però hi han situacions que també et permeten entendre per què passen coses. Hi ha jutges que van sueltos.

0: saltant-s'ho absolutament tot, perseguint a la gent. I
1: lligat a això, quanta gent voldria portar coses a la política i no ho fa, perquè veu com acaba la cosa.
2: Los mejores de los mejores es van quedar sempre al tinter.
0: I dues coses més.
1: Montserrat? Perdona, ho
2: dic. No, me'n recordava quan Artur Mas va dir, vaig a buscar el govern dels millors. Va començar a preguntar i va dir, oye, que ja m'he quedat...
1: No, els millors se'n van a Harvard, sí.
0: Quan has dit al Parlament no pot dir-me la repampinfla. Jo amb l'òptica liberal, una altra cosa és que un govern no pugui aplicar determinades coses, que aquí podria estar d'acord amb tu, però que un Parlament escollit democràticament pugui dir mala rapa un pinfla, el que sigui, sempre i quan sigui d'una manera democràtica, votada i tal, jo crec que absolutament sí.
2: Però la rapa un pinfla no són les lleis, eh? És dir, m'han dit que això no es pot fer i continuo.
0: Jo crec que...
2: Això ja no és... Això...
0: A nivell
2: imagina't
0: votar,
2: que fos en qualsevol altra cosa.
0: Estic parlant d'un Parlament.
2: Sí, del Parlament, del Parlament.
0: No d'execució de lleis, no d'execució de determinades coses. El Parlament, jo crec que sí que pot fer això.
2: Qualsevol cosa. Una llei de la pena de mort estaria fantàstica, no? També.
0: No, clar.
2: No es toca en el crustó de l'home allà.
0: Aquí hi ha l'execució. És a dir, t'he dit, entre dir i executar, hi ha una gran diferència.
2: Sí.
0: I vaig on anava, amb el concepte de ho tornarem a fer. Jo crec que sí, jo crec que clarament. I això, la llei d'amnistia que atura un procés concret de repressió, etc, com deia, em sembla, el senyor Molins, no implica la renúncia ideològica d'una part molt important.
2: Ideològica és una cosa.
0: I aquí, en alguns discursos que es deia, una part d'Espanya vol la... Ho deia el president Illa, per exemple. Recordem que Pedro Sánchez i Illa van guanyar les eleccions dient ni amnistia ni res, Puigdemont a prisió. Per tant, donar per fet...
2: Això tampoc és pena, eh?
0: Donat per fet...
3: I Junts dèiem els 255 ni l'aigua.
0: Ni aigua, no?
3: I el van president.
0: Per tant, donar per fet que perquè els partits polítics hagin modificat les seves postures, hi ha mitja Espanya que vol l'amnistia, em sembla que és d'un optimisme...
2: Jo no ho he dit, eh? Jo he dit que hi ha una mitja Espanya que segurament, tenint en compte les enquestes, potser no està tan d'acord en l'alegria, dic jo.
1: Són 11:45. Podem saludar aquesta hora Martí Majoral, que és advocat d'Alerta Solidària, que és aquesta organització antirepressiva de l'esquerra independentista. Martí, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: I gràcies per acompanyar-nos en aquest especial que estem fent a la Ràdio Nacional de Catalunya. Per vostè, aquesta sentència és prou clara?
4: Sí, és força clara. La veritat és que és extensa, podria haver-ho estat més, però és extensa en quant va dilucidant algun dels arguments de les parts contràries i per això s'allarga. Doncs, però al final crec que és molt clara i contundent aquesta llei d'amnistia, la seva aplicació en l'àmbit del terrorisme o fins i tot en l'altre cas de la malversació, no contravé les directives de la Unió Europea.
1: A partir d'ara, què és el que espera vostè que passi des d'Alerta Solidària amb els CDRs?
4: Bé, la previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa, tot reconeixent que aquesta gent els pertoca l'aplicació de la llei d'amnistia.
1: I confia que serà ràpida la decisió de l'Audiència Nacional?
4: No. No hi confiem gaire. De fet, no confiem tampoc que no ens surti amb una sorpresa d'última hora, en alguna interpretació, algun matís o alguna altra argúcia de qualsevol mena. Ja són molts anys a l'esquena, fins i tot de molt abans del procés, en el que hem vist la inventiva de l'alta judicatura espanyola. Doncs no, en això no hi confiem. El que sí que confiem és que tenim les nostres armes jurídiques, els nostres arguments, i serem insistents en això.
1: I creus potser que l'Audiència Nacional vol esperar la decisió del Constitucional per prendre una decisió?
4: Al final, si un espera la decisió de l'altre i l'altre el del primer i
1: no
4: aquest
1: avancem,
4: el del tercer,
1: sí.
4: Aquí no avancem. Que vaja, ja és la situació que tenim, eh? Vull dir que seria una descripció prou bona del panorama jurídic actual.
1: Mica la sensació, Martí, i amb el que estem comentant també amb experts avui, és que al final hem de veure quin és el marge de maniobra que tenen els diferents tribunals, no? És a dir, hem de veure quin és la maniobra que fan, què és el que poden fer i què és el que fa cadascú.
4: Clar, el que passa és que, evidentment, no escapa a ningú que no estem parlant en termes jurídics, estem parlant en termes polítics,
1: en
4: termes de tempos polítics, del vaivé dels interessos d'uns, dels altres, que sigui Pedro Sánchez cap amunt, que sigui a les enquestes cap avall. Doncs això, clar, la sentència del Tribunal Constitucional sobre el recurs de Puigdemont, els primers auguris deien el setembre de l'any passat. Després ja va passar el gener. Després ja deien, no, que tranquils, que el març ja tornarà. Estem on estem. Vull dir que no hi ha arguments jurídics per endarrerir totes aquestes circumstàncies. Jo una cosa que sí que us voldria dir,

0: Perquè també he sentit els discursos que s'han fet avui sobre aquesta sentència i, malauradament, torno a veure discursos massa grandiloquents, que nosaltres no volem restar mèrit a aquesta victòria, que hi és, però la sentència de Luxemburg, així com la llei d'amnistia, no acaben amb la repressió, no acaben amb el sistema repressiu espanyol, no netegen la claveguera de l'Estat. I això el mateix Pedro Sánchez ho està experimentant a les seves pròpies camps. Per tant, escolta, aquells jutges que van avalar que es detingués a un agent per terrorisme i que s'estessin 3 mesos o 4 a la presó quan no hi havia ni armes ni explosius, no havien comès cap acció, no hi havia lesionats, no hi havia danys, no hi havia res, aquells jutges són els mateixos que encara avui en dia piloten la judicatura espanyola i, per tant, les sorpreses seran mínimes perquè ja ens preveiem pels escenaris més adversos.
1: Martí Majora, l'advocat d'Alerta Solidària, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Frederic.
2: Hi ha un precedent interessant amb això del marge de maniobra dels tribunals, que per treure-li la part, diguem-ne, la connotació independentista, que és un cas a Tenerife. A la Laguna hi ha una associació que impedia que les dones en fossin membres, i això es va portar als tribunals. L'abril del 2020, un jutjat de Santa Cruz de Tenerife va anul·lar l'article dels estatuts d'aquesta associació, va dir, heu d'acceptar dones. L'associació ho porta al Suprem. El Suprem els hi dona la raó, i diu, no, cap problema amb excloure les dones. Això arriba al Constitucional. El Constitucional els hi dona la raó a les dones i els hi diu, en aquesta associació, escolta, heu d'acceptar dones, i s'ha acabat. D'això fa 2 anys. No ha passat res.
3: El Suprem, les dones continuen
2: sense entrar. S'han presentat el que en dieu vosaltres, els juristes.
1: Quants anys ha passat, dius?
2: Un i mig, de fet. No ha passat res. És a dir, el Constitucional ha dit, escolta, sí que s'han d'acceptar les dones, i el Suprem no ho ha executat, encara. Un any i mig. S'han presentat 2 incidents d'execució al Constitucional. El Constitucional els ha desestimat per prematurs, i encara, tot i que s'ha demanat als tribunals diverses vegades, escolta, que el Constitucional ha dit que les dones hi poden entrar, això no s'ha mogut.
4: És que la indefensió davant de tot això... Ara, jo he parlat tota l'estona de l'Ofer, és a dir, que no deixa de ser interpretar la llei tan al límit que perjudica les persones a qui s'ha de jutjar garantint els seus drets, més o menys... perquè ja, els advocats em miren així una mica en plan, no és del tot rigorós, però perquè ens entenguem.
1: Llenguatge més polític, ara.
3: Sí.
4: Però ja em rectificareu, però és a dir, si fas un pas més dius, vale, doncs no és lawfare, aquests jutges estan prevaricant.
1: Compareix ara mateix el secretari general de Junts, Jordi Turull, de seguida el sentirem. Ara sí, el tenim.
5: La resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i després un servidor ja faré la valoració política que, com veuen, amb tots els companys que estem aquí de la direcció de Junts per Catalunya, que acabem de compartir també amb el president Puigdemont, amb el conseller Lluís Puig, amb Antoni Comín, que hem fet una reunió i han compartit doncs, aquesta valoració política que faré després. Per tant, Gonzalo, gràcies per ser aquí, gràcies per tot, gràcies per tant, una nova victòria i, per tant, et passem la paraula.
6: Bueno, buenos días y nunca mejor dicho, ¿no? Hoy es un gran día. Creo que la justicia europea nos ha dado no solo la razón en momentos que han sido importantes, pero este sobre todo es clave porque termina por zanjar un debate jurídico que nunca debió salir de aquí. Y sin embargo, hoy... Hay una sentencia que es rotunda, va más allá de las conclusiones del abogado general en muchos aspectos y yo creo que termina por zanjar ese debate absurdo que existía sobre algunos temas. Pienso que una de las claves de la sentencia de hoy se encuentra no solo en lo que a muchos les preocupa el tema de la malversación, sino también en la continuación de los intentos frustrados de seguir dándole vuelta un tema que ha quedado claro, pero sobre todo también en el caso del terrorismo. Es decir, son 2 sentencias que hay que leerlas de conjunto y entre esas 2 sentencias ha venido a dar un aval rotundo a la ley de amnistía, pero no a la inicial, a la ley de amnistía después de la reforma. Esa reforma que fue tan criticada, se nos dijo de todo, se nos dedicaron hasta portadas de medios de comunicación por haber dicho que no a un texto, el no a ese texto, creo que la justificación está en la sentencia de hoy. Y en esa sentencia de hoy viene a decir que no valía cualquier ley de amnistía, valía una que estuviera bien hecha. Y en eso... Hemos trabajado muchos para que estuviera bien hecha, fuera conforme al derecho de la Unión Y yo creo que quienes

0: I al voltant seu les famílies que estan patint la repressió de l'Estat. I recordem-ho, ens van dir absolutament de tot, però gràcies a la posició de Junts, gràcies a fer-ho robusta, doncs avui hi ha molta gent que es podrà beneficiar d'aquesta aplicació de la llei d'amnistia que en el text del 30 de gener no s'hagués pogut beneficiar. I vàrem insistir, i vàrem dir en aquell moment, l'única resposta que teníem va ser persistim, val la pena, hem de defensar tothom i acabarem guanyant. I avui ha estat així. I aquest és el sentit, moltes vegades, quan es parla de la utilitat de la política o de ser útils en la política. Avui nosaltres ens sentim molt útils en la política perquè hi haurà molta gent que potser no s'hagués beneficiat de la llei d'amnistia que avui es podrà beneficiar. I això és el que fa Junts per Catalunya, és el defensar les persones per damunt d'estar pendent de si el titular d'un dia per l'altre serà més beneficiós o no serà més beneficiós. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa. Però també és un gran pas, insisteixo, per milers de famílies que estaven pendents, que el seu net, que el seu fill, que el germà, que el marit, etc., estaven pendents d'una sentència que els hi podia acabar d'arruïnar la vida. I, per tant, avui és un gran pas endavant per tota aquella gent que, per conviccions, doncs, es van moure per fer possible el referèndum de l'1 d'octubre o en aquesta lluita democràtica i legítima per la independència de Catalunya. La justícia de debò és això que hem viscut avui. Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat, i avui ha estat avalada, a la repressió de l'Estat. Però, és clar, una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei. A Espanya, ho hem dit moltes vegades, hi ha moltes anomalies democràtiques, i una és aquesta. Jutges que desobeeixen la voluntat del poder legislatiu i que fan política des de la toga. Però avui ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no? I per acabar, insistir, escolteu, avui és un molt bon dia per Catalunya, un molt bon dia per l'independentisme. Com deia abans, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga. Junts per Catalunya vàrem negociar i aprovar una llei, i per això també estem tan contents com aquesta que avui ens ha avalat, sense renunciar a res, sense renunciar a seguir treballant per fer efectiu el dret a l'autodeterminació de Catalunya, sense renunciar a la unilateralitat, sense renunciar a allò que a nosaltres ens defineix i a tants milers i milers i milers de catalans. I avui, si vostès es miren en els termes que s'ha expressat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, veuran que és molt respectuós amb la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i amb la lluita del poble català per assolir la seva independència. Un respecte i una manera de parlar que no hem vist en cap institució espanyola. I això també és una gran victòria, perquè si algú es pensa o vol fer arribar el discurs de que amb la llei d'amnistia, que ara alguns també apareixeran contents per la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan van dir que mai hi hauria llei d'amnistia, i ho van dir en castellà, perquè allò que deien que ho entengués absolutament tothom, si algú es pensa que a partir d'això el conflicte polític entre Catalunya i Espanya s'ha acabat i és un girafull, va molt equivocat. Perquè ho vull dir en positiu. Avui això és un revulsiu que ens carrega de raons, que ens carrega d'energies per seguir treballant per assolir la independència de Catalunya. Per això la resolució d'avui...
1: Són les paraules del secretari general de Junts, Jordi Turull, que també, recordem que no pot participar directament de l'activitat política fins al 2031. Veurem, per tant, si s'aplica també la llei d'amnistia, i això canvia també pel que fa a la seva situació personal, que des de fa també molts anys s'ha vist afectada, com saben, també va passar per la presó pel procés independentista. Per cert, també és sorprenent que no hi hagi un acte conjunt d'Esquerra Republicana amb Junts.
2: Sí, et sembla sorprenent?
1: Mira, em consta, ho estava preguntant ara, em consta que Esquerra ho va demanar i que Junts ho ha descartat.
3: Després però de sentir-lo s'entén, no?
4: Sí, home, esclar.
1: Sí, clar.

0: Perquè però
1: ho dic perquè, Jordi, tu sempre reivindiques, no?
2: Jo sempre ho reivindico.
1: En cas de Madrid...
2: I en aquest sentit, saps que sempre se'n fan tots dos partits amb mi,
1: sí,
2: perquè
1: ho sé.
2: No em moc de la unitat. I tant si són uns com els altres. Però, escolta, quan no és un és l'altre. Això molt malament.
1: Un dia com avui, no veure Carles Puigdemont també és significatiu, eh?
2: Bé, que són les primeres reaccions... hi haurà temps per poder
1: dir una cosa,
2: no? Perquè sobre el president Puigdemont no se'ns escapi que tothom diu, s'ha creat aquell relat de dir, depèn de què digui el TJUE, el president tornarà demà. Clar, això està clar que no serà així, i per tant jo crec que la compareixença del president tenir més enllà de l'urgència del dia que pugui fer el secretari general del partit, doncs potser serà d'aquí un temps.
1: No serà així, aquí hi ha també una discrepància entre les estratègies independentistes. Alguns creuen que a l'octubre podria passar, i altres que diuen que no, que es buscaran maneres perquè això no passi.
0: És que ja, jo crec que avui el senyor Turull ha fet el que havia de fer, que li tocava com a secretari general de Junts, no? Però hi ha un excés d'optimisme de dir que han aconseguit blindar-ho tot. Aquí no hi ha res, hem salvat un altre escull, però blindada l'amnistia no està blindada, i la prova la tenim que la pilota la tindrem al Suprem, i que la gran pregunta que ens hem de fer és, escolti, què vol fer el PP amb tot això? Si el PP està a les portes de guanyar unes eleccions, com algunes enquestes indiquen, algunes tendències electorals, què vol fer? Mantenir aquesta pilota damunt de la taula en una situació de tensió actual?
1: És que al PP li interessa més que a ningú que això s'arregli ja, o no, per poder obrir una nova etapa política.
0: És la pregunta que ens hem de fer. Què li interessa al Partit Popular? I després, esclar, el problema és que el Partit Popular no està sol en tot això.
1: Depèn és que Vox, què li interessa?
0: Un exèrcit industrial de reserva que es diu Vox, que té una sèrie de diputats, o tindrà, i veurem què passa, si han de fer coalició, com han fet amb algunes comunitats autònomes. I l'interès al PP tancar això? De moment, l'alt estat major que opera tot aquest procés repressiu, el senyor Aznar ja s'ha manifestat avui, que és el qui comanda tot això, i que és el que dona les consignes i diu com ha d'anar. No sembla que vulguin passar pàgina. Potser alguns sectors moderats, que són minoria, però existeixen al Partit Popular, els interessaria passar full i dir, escolti, va, que el Suprem faci la feina, que això es liquidi, i entrem en una nova fase. Però no sembla que sigui aquest el tema, eh? És a dir, jo crec que aquí... Ara ja no és el tema de l'independentisme, i és una causa general contra el PSOE. I, per tant, s'utilitzarà el tema de l'amnistia contra el PSOE. Jo crec que és un element més a tenir en compte.
1: Parla el govern espanyol, Félix Bolaños.
3: Con esta sentencia, la amnistía ha quedado validada desde tres ópticas diferentes. Desde el punto de vista de los derechos humanos, tras el informe de la Comisión de Venecia. Desde el punto de vista constitucional, tras la veintena de sentencias del Constitucional declarando que la ley es conforme a la Constitución.
1: Ara hi ha una confusió, perquè la televisió no està en directe, però el soci...
0: Aquí estem veient un
1: rètol. I estan tallant el ministre, dient-li...
0: Un rètol estrany que diu...
1: Acción de gobierno.
0: Amb una estanquera immensa que no sé exactament què vol dir això.
1: I ara han tallat el ministre, els equips de comunicació, per dir-li no estem emetent, però sí que estan emetent. El que passa és que no està emetent la imatge. Són aquelles coses del directe. 3 minuts, ara tornem.
4: Especial informatiu. Europa i la llei d'amnistia. Amb Ricard Ostrell.
5: Arriba la setmana de...

0: i app.
1: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
2: Carglass canvia, Carglass repara.
3: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a l'1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
4: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
5: Quica Nazaret.
6: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
7: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Des del punt de vista
3: ara sí, compareix el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, és del govern d'Espanya, Félix Bolaños.

0: ahora desde el punto de vista del derecho europeo, algo que ya habían apuntado previamente tanto el informe de la Comisión Europea como el dictamen del abogado general de la Unión Europea. Queda acreditado, por tanto, que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos desde el Gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. No quiero limitarme hoy a realizar una valoración jurídica de la ley, que es la que ya ha hecho, de manera rigurosa, el Tribunal Europeo. Ha puesto fin a un debate que en España muchas veces no fue jurídico, fue muy visceral, alejado que suponen las amnistías en innumerables países para cerrar conflictos políticos y buscar la reconciliación. Quiero sobre todo hablar hoy de sus implicaciones políticas y sociales y del éxito rotundo en términos de convivencia, rotundo que ha supuesto para Cataluña y para el resto de España. Este gobierno heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española. Fue a la vez una crisis política, una crisis social, una crisis institucional y una crisis constitucional. No solo se quebró la ley y la Constitución, se quebraron acuerdos esenciales sobre las instituciones catalanas y su relación con las instituciones estatales. Se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente y también la confianza de las empresas y de los inversores en Cataluña. Menos de 10 años después de aquella crisis, es evidente, evidente que la situación hoy no puede ser más distinta. Hay acuerdos entre diferentes. Hay una normalidad institucional plena entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat. Hay un Gobierno de Cataluña apoyado por partidos que piensan distinto sobre el futuro de Cataluña, pero que son capaces de alcanzar acuerdos para beneficiar a toda la ciudadanía. Las empresas están regresando y están llegando inversiones históricas. Hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad, de prosperidad, de acuerdos, como lo es España. Y lo es, entre otras cosas, gracias a la ley de amnistía que hoy ha validado el Tribunal Europeo. Una ley que este gobierno siempre defendió. Un gobierno que arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia. Y lo logró. En definitiva, heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena. Somos conscientes que la ley de amnistía no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos representados en el Congreso. También que hubo buena parte de la sociedad española que la vio con cierta suspicacia e incluso que la rechazó frontalmente. Pero tengo la convicción de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. Además, tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña.
1: Doncs fins aquí aquesta intervenció del ministre Félix Bolaños. Ara mateix en directe, el govern espanyol que valora la sentència i amb una amnistia que diu que ha quedat validada per la justícia europea. Falten 3 minuts per arribar al punt de les 12 del migdia. Anirem tancant aquesta taula d'anàlisi amb què hem seguit tota aquesta última hora pel que fa a la llei d'amnistia. I després, a partir de les 12, oferirem també una altra taula de més anàlisi, més polític, més centrat en els nous escenaris que vindran i les conseqüències polítiques que tindrà tot plegat i també amb les reaccions que encara hi puguin haver. Per anar-ho tancant tot plegat, Jordi Cominal, síntesi del que hem viscut.
2: Cito alguns mitjans internacionals que valoren com una gran victòria de Puigdemont i de Pedro Sánchez perquè avala la llei d'amnistia. Jo, aquí sigui un tema personal de coneguts i famílies i tot plegat, me n'alegro molt que finalment, tot i que això no desencalli, com dèiem, l'aplicació total de la llei d'amnistia ni del desenvolupament polític, sí que a nivell penal, doncs la gent que tenia pendents multes de fins a 3 milions d'euros i inhabilitacions i exili i presons, etcètera, etcètera, en el cas de malversació, que quedin lliures d'això, doncs me n'alegro molt i insistir que Europa s'han guanyat totes les causes contra l'estat espanyol en aquest sentit.
1: Joan Puigcercós.
3: El que fa Europa és restringir el marge de maniobra que li queda al Suprem per impedir l'aplicació total de l'amnistia. I és veritat que això alleugereix i allibera una molta part de ciutadans que van ser imputats injustament en tot aquest procés de repressió. El marge del Suprem és menor, i és, per anar fent una tàctica dilatòria, però jo crec que això els treu el marge. Europa, una vegada més, aquesta vegada ha limitat els accessos d'aquesta part de la justícia espanyola que no es resigna a assumir la democràcia i a assumir la pluralitat.
1: Montserrat Debrera.
4: Jo, sentint el ministre, sobretot el ministre de Justícia, que tantes vegades ha parlat carregant contra els jutges i ara, respecte d'aquests, els sembla que segurament que són millors que els nostres, diria que hi ha una estratègia fonamental que, a més, segurament és compartida per molta gent. No? Aquesta sentència no crec que validi la pròpia amnistia, ja l'havia validat el Tribunal Constitucional, no hi entra en aquests aspectes, però el discurs és aquest, és aquesta, l'aval des de fora que la llei d'amnistia estava ben feta, i a més, el que farà això és que sí, les escletxes de les que ara parla en Joan respecte del que pot fer el Tribunal Suprem, sobretot en matèria de malversació, no estan d'acord o no s'arrengleren amb el que ara estem veient, es dirà una altra vegada que és l'ofert. Jo ja entenc que per molta gent això és una manera de pensar, però també crec que és una estratègia de coso y derribo contra l'estat de dret que tenim, perquè el que ve en les properes eleccions generals serà un o tot o res. I no ho dic jo, ho diu Ivan Redondo.
1: Molt breument, Marc, hem d'acabar d'aquí 20 segons. Marc Molins.
5: President, esforça, el 16 de juliol del 2025 és una data que passa a engruixir la història de...
1: 26.
5: Perdó, 25, de 26. Ho disculpes.
1: No, queda clar.
5: En segon lloc, crec que tanca una crisi d'una forma molt favorable, en últim lloc, perquè tots en som beneficiaris.
1: Pere Rossinyol.
6: Jo crec que és, òbviament, un dia molt important que hauria de rematar la legislatura. És a dir, és evident que no s'ha acabat encara l'aplicació i, per tant, s'obre una possibilitat de que aquesta legislatura sigui la legislatura de l'amnistia, que no és poca cosa.
1: Doncs el Tribunal de Justícia de la Unió Europea que aplana el camí per l'amnistia dels líders del procés. Són les 12.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
8: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és la que esteu seguint des de les 10 del matí en aquest especial amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. La justícia europea avala l'amnistia a l'expresident Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i també els CDRs acusats de terrorisme. En una sentència clara, el Tribunal de Justícia de la Unió aplana el camí per l'amnistia als líders del procés en mans ara del Suprem i la deixa pendent de l'Audiència Nacional en el cas dels CDRs. Enviat especial a Luxemburg, Bruno Forté, bon dia.
9: Hola, bon dia. El president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, diu que la llei d'amnistia encaixa amb el dret comunitari i que l'estat espanyol tenia marge legal per poder-la impulsar.
10: El Tribunal de Justícia destaca que la llei d'amnistia pertenece al ámbito competencial de los Estados miembros.
9: La sentència europea descarta que la llei d'amnistia pugui afectar els interessos financers de la Unió Europea, un argument que els jutges espanyols havien utilitzat i han utilitzat per negar l'amnistia als líders independentistes. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Luxemburg.
8: Amb les reaccions a aquesta notícia, Natàlia Ramon.
11: El líder d'Esquerra, un dels afectats per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha celebrat que avali la llei d'amnistia i que reconegui que és un conflicte polític que s'ha de resoldre amb democràcia. Oriol Junqueras ha dit que amb la decisió del TJUE no n'hi ha prou, que ara toca que els tribunals espanyols apliquin la llei.
12: Però la sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a aplicar la sentència sense més dilacions.
11: El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha reivindicat aquesta sentència del TJUE també com una victòria del seu partit, que va insistir a blindar-la molt més perquè pogués beneficiar tothom i no només uns quants. Segons Turull, la decisió del Tribunal de la Unió Europea suposa un toc d'atenció sever a la justícia espanyola.

La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers

0: nosaltres al nostre abast per tal que l'audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
1: També el president Salvador Illa avisa els jutges espanyols que ja no els queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Illa ha sortit a celebrar la decisió del Tribunal de Luxemburg en una compareixença en català, castellà i anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
2: Bon dia, sí. Salvador Illa ha estat dels primers a comparèixer per dir que és una gran notícia per la democràcia i pel futur del país. I en els tres idiomes s'ha mostrat convençut que amb l'opinió del màxim tribunal europeu ja no hi ha cap més obstacle que bloquegi l'amnistia i ha enviat aquest missatge a la justícia espanyola.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva publicació és d'obligat compliment.
2: Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
4: Aquesta notícia del dia, l'actualitat segueix marcada pel risc d'incendi. Una quarantena de dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers de la Generalitat treballen per controlar l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès. El foc, que ahir al vespre va quedar estabilitzat, ha cremat un centenar d'hectàrees. Es manté el confinament de diverses cases aïllades i també un hostal rural. Anem cap allà. José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán.
5: Bon dia. De moment es manté el confinament de l'hostal rural Mas Blanc i de l'entorn de l'antiga masia de la Casanova, tots dos a Sant Quirze Safaja, i també de la masia històrica de la Rovireta, Sant Martí de Centelles. L'alcalde accidental de Sant Quirze Safaja, Josep Lluís Roger, demana paciència.
6: Estan insistint que la gent no es mogui, que no vingui. Ja estan expressant intenció de venir a recollir coses i tal, i el missatge és que de moment no.
5: Tot i això, en els pròxims minuts aquesta ordre es podria aixecar perquè l'evolució de l'incendi continua sent favorable. De fet, un veí ens explicava com va viure l'inici del foc.
7: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa. Vam posar la bomba que té un llac, la bomba amb les mangueres, i totes les mangueres en direcció on venia el foc.
5: Cristian Roldán, Tomàs, José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Sant Quirze Safaja.
4: I avui també és notícia que han repuntat els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Són dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants. És un 0,8% més que l'any anterior. Pel que fa als noms més posats, Júlia i Sofia entre les nenes i Biel i Nil entre els nens són els que lideren els rànquings. Esports, Ernest Macià.
8: Matí de presentacions i revisions mèdiques al futbol masculí de primera divisió. Comencem pel Barça. Estava pendent d'una revisió mèdica, la de l'extrem Karim Adeyemi. Laia Tudel.
9: Doncs l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, és el pas previ a firmar el nou contracte amb el club blaugrana fins al 2031. Un cop tingui firmat el contracte, podrà fer ja el primer entrenament sota les ordres de Hansi Flick. Això serà segurament ja demà. Laia Tudel, Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Al Girona, aquesta hora, presentació del nou fitxatge Alexander Pixur, dia d'estatge justament de pretemporada, segon dia d'estatge a Navata de l'Espanyol, primer dia d'estatge a Salou del Sabadell, que va arribar ahir a la nit. Notícia de fa pocs minuts, el Barça masculí, el Barça de bàsquet, el base Umoja Gibson jugarà de blaugrana. Gibson ha estat una de les sensacions de la segona competició europea, el CD Vita de Croàcia, 16 punts per partit i en les properes setmanes tindrà passaport búlgar i no ocuparà plaça d'extracomunitari. El base belga Retino Bassoan deixa el Manresa i fitxarà pel Burgos. El Fiat Girona està pendent del sorteig de la FIBA Eurocup que es fa ara mateix. L'equip femení, en canvi, jugarà l'accés a la fase prèvia de la competició europea contra qui guanya el partit Panathinaikos Emlak. En tennis, Paula Badosa jugarà aquesta tarda contra la russa Ibrahimova. El partit, que és a vuitens de final del torneig de Iași a Romania, no començarà abans de 4:45. I al Tour de França estarem també pendents de la nova etapa d'avui. Recordem que l'Open britànic de golf al Camp Royal Birdacke de Southport hi participa el golfista de la Garriga, David Puig.
10: Fins aquí les notícies.
11: Especial informatiu. Europa i la llei d'amnistia. Amb Ricard Ostrell.
12: És la notícia d'aquest matí, que us estem explicant des de les 10 del matí, de fet, en antena conjunta amb Catalunya Ràdio i 3Cat Info. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia.
13: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutado

0: En el contexto de actividades políticas dirigidas...
1: Ho ha dit la justícia europea, que diu que la llei no xoca amb els interessos de la Unió Europea ni amb la lluita contra el terrorisme. Anem cap a Luxemburg, ho ha seguit Bruno Fortea. Bon dia, Bruno.
2: Hola, Ricard, bon dia. Els jutges europeus diuen que la llei d'amnistia encaixa amb el dret comunitari. Descarten que la norma pugui perjudicar les finances de la Unió Europea, un argument que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia als líders independentistes en les causes de malversació. El Tribunal de Luxemburg també avala l'amnistia per als delictes de terrorisme que afecten els CDRs i diu textualment que és una llei amb un abast ben delimitat i que és compatible amb el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica.
1: I una de les primeres reaccions ha estat del president Salvador Illa, que demana que la llei s'apliqui sense subterfugis. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: Sí, que el president ha sigut dels primers a sortir a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. El president ha recalcat que la decisió d'avui és una gran notícia pel futur del país. S'ha felicitat per l'aposta pel diàleg dels socialistes i ha avisat als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La seva aplicació és d'obligat compliment.
1: I l'independentisme, que ha sortit també a celebrar la decisió. Junqueras, des de la seu d'Esquerra Republicana, ha parlat de victòria política i obre la porta a ser candidat quan se li aixequi la inhabilitació. Seu d'Esquerra Republicana, Marta Corbalan.
5: Hola, bon dia. Minuts després del veredicte europeu, Oriol Junqueras ha estat dels primers a valorar la sentència, acompanyat de diputats i senadors d'Esquerra, de membres de la direcció del partit i dels dos principals ideòlegs de l'1 d'octubre, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui encara no s'ha aplicat tampoc l'amnistia. Tots tres han fet una fotografia al final amb cares de satisfacció d'haver guanyat avui una altra partida, conscients però que la batalla final encara no està superada. Després de la sentència europea, Junqueras ha demanat a la justícia espanyola que faci via i apliqui l'amnistia sense més dilacions.
6: La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
5: Oriol Junqueras confia que la resolució d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes del 2028.
1: Gràcies, Marta Corbalan, des de la seu d'Esquerra Republicana. I a la seu de Junts hi tenim el Jordi Corbalan, que no ha dit res per ser encara Carles Puigdemont, però la reacció de Junts l'hem pogut sentir també en directe fa uns minuts a càrrec de Jordi Turull, secretari general del partit i també de l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya. Jordi.
7: Sí, no ha dit res encara Carles Puigdemont en públic, però sí que ho ha dit en aquesta reunió de la permanent que hi ha hagut fa uns moments aquí a la seu de Junts. Hi han connectat per videoconferència tant ell com els exconsellers Puig i Comuns i Puig, perdó, i Comín. Hem sentit un llarg aplaudiment al començament d'aquesta reunió. Després hi ha hagut aquesta compareixença de Jordi Turull i de l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye. Turull ha dit que això d'avui és una victòria rotunda de Catalunya i de l'independentisme, un gran pas pels exiliats, però també per les desenes de famílies que estaven pendents d'una sentència que els podia, dit, acabar d'arruïnar la vida. La llei d'amnistia, dit Turull, és una esmena a la totalitat a la repressió i també ha advertit que si algú es pensa que amb l'amnistia és un girafull, va molt equivocat. El conflicte polític, diu, no s'ha acabat i la decisió d'avui de la justícia europea és un revulsiu que, diu, ens carrega de raons i energies per treballar per la independència. Gonzalo Boye també ha aclarit que de moment no té previst presentar cap recurs perquè espera que sigui el mateix Tribunal Suprem o el Tribunal Constitucional, o els dos a la vegada, els que actuïn d'ofici, resolguin els recursos i prenguin la decisió, en el cas del Suprem, d'aixecar les ordres de detenció que hi ha sobre els exiliats. Sentim Jordi Turull i Gonzalo Boye.
8: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
9: La ley de amnistía es un problema en España, no es un problema en Europa. estamos ante un tema bastante local que se ha tratado de judicialitzar a nivell europeu.
1: I reaccions també a Madrid. El govern espanyol, convençut que la justícia europea avala com es va fer tot aquest procés. Dani Sánchez-Aja.
10: El govern espanyol qualifica d'èxit rotund i de triomf col·lectiu de país la llei d'amnistia després de rebre l'aval de la justícia europea. L'ha valorat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, des de la Moncloa, on ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i també legal conforme al dret europeu. El camí ha valgut la pena, ha dit Bolaños, perquè ara Catalunya és ben diferent d'ara fa 10 anys, amb acords i estabilitat, i també ha deixat clar Bolaños quines conseqüències hauria de tenir la decisió del TJUE, però sense posar terminis ni adreçar-se a cap tribunal.
11: Además, tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
1: I, en canvi, el Partit Popular, que minimitza l'abast d'aquesta sentència i nega que sigui un aval a tota la llei d'amnistia. Tània Tàpia, Madrid.
12: Sí, el PP, que va córrer a portar la llei al TC, diu que acata la decisió, però la minimitza. La justícia europea no examina ara, entén el Partit Popular, la constitucionalitat de la norma, tampoc l'oportunitat política, només resol dubtes concrets, però que no sentencia sobretot a la llei. Augura, per tant, que el camí judicial és encara llarg i diu que no es pot presentar la decisió de la justícia europea com una victòria. Aprofita, a més, per carregar de nou contra Pedro Sánchez, per negociar, diuen, privilegis penals a canvi d'una majoria parlamentària. Qui ja n'ha parlat, per cert, és l'expresident José María Aznar, en un acte del PP europeu a Madrid, que, sense citar directament l'amnistia, diu que el procés no pot quedar impune.
13: Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensar. Hoy es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo.
12: I, per cert, reacció també des de Vox per atacar la justícia europea. L'eurodiputat Jorge Buxadé estén el seu euroscepticisme habitual i diu que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat i que no pot confiar en Europa.
1: Aquestes són les primeres reaccions que hem anat seguint en directe en aquest especial que hem començat a les 10 del matí. És la notícia del matí, com dèiem, que us estem explicant. Un tribunal, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha avalat la llei d'amnistia. I a partir d'ara, doncs, hi haurà també encara més anàlisi a l'antena de Catalunya Ràdio. I demà, al matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Bon dia de nou, Frederic.
14: Bon dia.
1: Joli Turull i Oriol Junqueras, més reposats, després de llegir-se ja amb més detall d'aquesta sentència, seran al matí de Catalunya Ràdio.
14: Demà al matí. Al matí parlarem amb tots dos i també mirarem de recollir les anàlisis i tot això que comentàvem ara, però amb més temps i més, amb més calma per veure què tenim per endavant.
1: Sobretot perquè no vol dir que aquesta amnistia s'acabi aplicant ja o resolgui de manera immediata.
14: No, per diversos motius. Primer, perquè el que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és respondre als dubtes dels tribunals espanyols, i ara són aquests tribunals espanyols els que ho han d'aplicar. El Tribunal Superior de... el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit dues coses: que l'aplicació de la llei no afecta de manera negativa els interessos financers de la Unió, això qui ho ha d'aplicar a la pràctica és el Tribunal de Comptes; segon, que tampoc no vulnera la Directiva Comunitària de Lluita contra el Terrorisme, i això qui ho ha d'aplicar és l'Audiència Nacional. Però segon, perquè el Tribunal ha avalat l'amnistia en allò que li han preguntat, no en tot. És veritat que la nota de premsa del tribunal diu el dret de la Unió no suposa la llei d'amnistia, però, per exemple, el que no diu és si aquella famosa malversació és amnistiable o no, o si el matís que va fer el Suprem de l'enriquiment s'aguanta o no. Sí que diu que no té massa problema d'amnistiar la malversació, però desmunta l'argument que això pot afectar els interessos financers de la Unió Europea. També és veritat que, si ho recordeu, Brussel·les en el seu moment va plantejar que això fos una autoamnistia, d'alguna manera. Els arguments, en principi, de la sentència no ho citen explícitament, però en principi ve a dir que no. Diu que l'amnistia respecta els principis d'igualtat i que la finalitat és afavorir la reconciliació política.
1: I en parlarem aquesta hora amb Vicent Sánchez, periodista. Què tal, Vicent? Bon dia.
15: Bon dia.
1: També Oriol Marc, bon dia.
16: Què tal? Molt bon dia.
1: Marta Monforte, des de Madrid. Bon dia, Marta.
17: Hola, bon dia.
1: I Marco Lamelas, bon dia. Bé, que obríem el micròfon, ara sí. Bon dia, Marcos, com estàs?
18: Hola, bon dia.
1: Tots sou periodistes, per tant, no calia anar redundant amb el periodisme. Un anàlisi ràpid, Vicent, una conclusió ràpida del que hem viscut aquest matí.
15: Jo crec que la millor anàlisi l'ha fet ara el senyor Vincent. Sí, és veritat. És a dir, és lògica l'eufòria que hi ha hagut amb l'independentisme, molt lògica, que ara en aquests moments s'escampa, perquè és una victòria que no és discutible, diga el que diga Aznar i del que diga el PP, però també és cert que la història no s'ha acabat perquè aquesta sentència responia a preguntes concretes i les preguntes concretes que ha respost i queden bastant resoltes a favor de la llei, però n'hi ha que no les ha respostes. Per exemple, en els dos casos que el jutge Marchena implicava el decidien a dir que hi havia malversació i que, per tant,

0: no era aplicable a la llei d'amnistia, només queda resolt el segon, que era si havia afectat les finances europees. El primer no. I el primer diu que els líders independentistes van obtenir un benefici personal perquè no van pagar de la seva butxaca els costos de l'organització del referèndum i que això equival a un lucre una de les propi, personal, una de les excepcions explícites de la llei d'amnistia. I què vol dir tot això? Que Marchena dirà d'acord, en això sí, en allò també, i en això no. I, per tant, com en això no, jo mantinc les mesures que tinc que no deixen, no permeten, per exemple, treure la inhabilitació als líders independentistes jutjats,
1: el 2031,
0: o que tornen els exiliats. I la lògica és que Europa avala aquesta llei clarament, la justícia europea ho fa, i per l'altre costat, per la porta petita, aquells jutges del Suprem o d'altres instàncies espanyoles que mantenen, com el PP, que allò no s'ha acabat i que el procés judicial continua i ha de ser llarg, doncs també tenen els seus arguments perquè no tot ha quedat resolt.
1: En la línia del que dius, Tània Tàpia, el Suprem diu que no se sent interpel·lat per aquesta decisió de la justícia europea.
2: Hem pogut parlar, sí, directament amb fonts properes en el tribunal que va jutjar el procés i el que ens diuen és precisament això, que el que no estava en qüestió era la interpretació que feien ells de la no aplicació de la malversació. Recordem, el Suprem no ha elevat cap prejudicial, cap qüestió prèvia al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, per tant, el que ens diuen aquestes fonts és que estan mirant la sentència, però que en tot cas no els toca a ells encara fer res perquè el que esperaran és el que digui el Tribunal Constitucional que té pendents aquests recursos d'empara. Recordem també, hem parlat amb aquest tribunal i fons del Tribunal de Garanties, el que ens diuen és que necessiten temps i que, per tant, dimarts vinent i a ple no hi anirà encara l'anàlisi d'aquests recursos i tot plegat es reprendrà després de l'estiu, ja al setembre.
1: Vicent.
0: Però no, que això és mentida. És a dir, encara que el Tribunal Suprem no hagi demanat directament al Tribunal de la Unió Europea què passa amb el tema de la malversació, en el segon cas sí que l'afecta clarament. Això ho va preguntar el Tribunal de Comptes, però sí que afecta el Suprem. No afecta el primer, per tant, això no és veritat. En el segon cas sí, però queda pendent del primer. I després, respecte a que tot ho decidirà el Constitucional, d'acord, i el Tribunal Constitucional pot decidir el que siga, però recordem quina funció té el Tribunal Constitucional i recordem també que les interpretacions de les lleis del Parlament, del Congrés espanyol, queden sempre en mans d'altres instàncies judicials. Podria haver-hi un enfrontament entre dues instàncies i el que queda clar és que Marchena sosté ella i no en Mendalla.
1: Hi ha una altra cosa, que és que si això es dilata molt en el temps, hi ha unes noves eleccions generals a Espanya i podríem trobar-nos amb un 75% de diputats, de senadors, perdoneu, al Senat, del Partit Popular i Vox. I això no voldria dir que tindria una majoria per canviar el Constitucional.
0: Podria haver-hi... Sí,
1: bueno, l'escenari ja, seria...
0: S'ha de pactar.
1: Sí, bueno.
0: S'ha de pactar.
1: Modificar la llei,
0: Això ho ha de fer el Congrés. I modificar la llei no exclou els beneficis d'aquells que han estat beneficiats per l'aplicació d'aquesta llei. Vull dir, ni és tan fàcil
1: allò
0: que diuen els afectats, els líders independentistes, ni és tan fàcil canviar tot això perquè els torni a perjudicar.
3: No, fàcil no ho és, i en certa manera crec que si enfoquem de cara al futur, una de les derivades més rellevants és com serà el xoc de legitimitats i de legalitats entre el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, quan el Tribunal Constitucional a la tardor es pronunciï sobre aquestes prejudicials que avui ha resolt el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Suprem vulgui continuar, amb això que deies tu, Vicent, molt encertadament, de mantenir el rumb de col·lisió amb la llei que es va aprovar, recordem, fa 2 anys al Congrés dels Diputats. Això per una banda, i després ho comentaves tu, Ricard, i m'ha semblat especialment interessant que avui no tinguem tall de veu, no tinguem tall de vídeo, de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, segurament, a la resolució d'avui és la millor notícia que ha tingut políticament al llarg del 2026. I resulta estrany que Junts se'n vulgui treure un mèrit, que evidentment hi és, perquè Junts ha aprovat aquesta llei, ha pressionat perquè aquesta llei existís, i que el seu president, que hauria de ser un dels beneficiats per aquesta sentència, precisament, no hi vulgui posar cara. Sabem que Carles Puigdemont està un puntet distanciat del dia a dia de Junts, ho vam veure en les primàries de Barcelona, però en tot cas no deixa de sorprendre que no vulgui posar cara a un triomf que l'independentisme en els últims anys podríem dir que d'aquest calibre no n'ha tingut gaires.
1: Marcos.
4: Bueno, he de dir que jo discrepo bastant.
3: Ja està
4: bé,
3: home.
4: He dit diverses vegades que un dels problemes de l'independentisme és que confon les victòries judicials amb victòries polítiques. Les victòries judicials no són mai victòries polítiques. Ho sento. El segon punt també en el que discrepo és que, i això, Junqueras ha estat molt més matitzat, clarament ha estat Turull el que ha dit, això és una gran victòria per Catalunya i per l'independentisme. No, perquè l'amnistia és l'instrument de l'independentisme per gestionar la derrota. Això és l'amnistia. I si ens volem...
1: És un perdó.
4: I si ens volem fer trampa

0: pas, perquè fa molts, perquè portem molt de temps perdent, i necessitem fer veure que guanyem en alguna cosa, però això...
1: Bueno, no discrepa de nosaltres, discrepa de la interpretació que han fet els líders independentistes.
0: Bueno, però vosaltres havíeu estat parlant de que això és una victòria, de que això és un triomf. Jo, escolta, no ho veig així.
2: No n'ha tingut gaires en els últims anys.
0: Jo bueno, clar, però és que...
2: Des de la nit de l'1 d'octubre podríem dir que tot ha anat una mica pel pedregar.
1: Perdone, llavors, per el dilema.
0: I per últim...
1: Si no és una victòria judicial, que sí que és una victòria política, perquè si això al final es consuma, líders independentistes es podrien presentar a unes eleccions, que ara no ho poden fer. Si això no és una victòria política, que no ho és directament, sí que és una victòria judicial. O que enten, o vostè considera que avui hi ha hagut una derrota a les tesis independentistes al Tribunal de la,
0: no,
1: de la Unió Europea?
0: Jo crec que quan judicialitzes la teva acció política, quan acabes, això ja és una altra cosa. Això és una altra cosa, és a dir, igual que una sentència de divorci no és una victòria de l'amor, és que, ho sento, és que quan tu vas als tribunals ja bàsicament has perdut.
1: Perdona, qui ha judicialitzat tot el
0: que... És a dir, igual que penso que cadascú ha fet una lectura per intentar avalar les seves tesis polítiques. Uh-huh. Per exemple, Junts pràcticament ha dit que la sentència, que la llei d'amnistia l'havien redactat ells, quan Esquerra havia estat el principal motor inicial de la llei d'amnistia, per posar un exemple. O Salvador Illa, quan ha dit no, això avala la meva agenda del retrobament. Home!
2: Això crec que estem tots acostumats a quan
0: aquí cadascú ha sortit igual que ha sortit Turull i Junqueras dient no, ni agenda retrobament no, aquí el conflicte continua.
1: Però és una victòria judicial o una derrota? Li
0: és una victòria judicial, però no és una victòria política, Vicenç.
1: Bueno, d'acord, qui ha judicialitzat tot el procés? Qui l'ha judicialitzat? L'Estat espanyol, les seues instàncies, la fiscalia, els seus jutges, els seus partits polítics... És a dir, podien haver aplicat el 155 i no judicialitzar tot allò. Qui ha volgut judicialitzar-lo? A partir d'aquest moment en què aquella gent, que són tots aquests partits, tot el bloc del 155 judicialitza el procés i que els principals, per dir-ho així, les principals víctimes diuen ostres, no judicialitzem, que avui ha tornat a repetir el senyor Junqueras, no tornem a judicialitzar això, resolguem-ho en instàncies democràtiques, doncs, evidentment, no els agrada judicialitzar-ho perquè perden, però qui ho ha judicialitzat?
0: Sí,
1: El PP, però la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat...
3: Però què canvia d'aquest sistema injust que denuncia Junts Esquerra Republicana, per exemple? Què canviarà aquesta sentència? No, la repressió continuarà.
1: Els han donat una mica la raó.
3: Sí, ni no personal,
1: no? Perquè però... totes les preguntes no les feien ells.
3: Però els jutges seguiran sent els mateixos, sí, Pedro Sánchez té les causes que té.
1: Però hi haurà una sèrie d'argumentacions a la qual ja no podem, ni ens podran acollir, i això permet que el Tribunal Constitucional fins i tot faci una reflexió més àmplia. Ara, que la història va per allà, mire, en això, qui més ha tingut la raó avui és el PP. Si el PP diu serà un llarg procés judicial, que ja ho és, evidentment ho serà. Que és injust perquè l'esperit de la llei és perdonar aquells, entre cometes, delictes. I hi ha uns quants jutges que diuen que de cap manera serà llarg i injust, sí.
3: Deixeu-me sentir la Marta Bonforte, que no l'he sentit. Marta.
4: Sí, jo, ficant-me un poc al debat, sí que crec que és una derrota, especialment, de la dreta espanyola. Per què ho dic? I parla de la dreta espanyola política, com el Partit Popular i Vox. Tots dos havien confiat durant tot aquest procediment i les manifestacions que han fet des del principi de la legislatura, han intentat apretar tot el que han pogut amb aquesta qüestió, dient, confiant en la justícia europea, no? Sempre interpel·lant a altres instàncies judicials i amb aquest discurs de que el de jue o la justícia europea anava a paralitzar o els anava a donar la raó i anava a confirmar un poc la tesi del Suprem. Doncs això no ha passat avui. I clar, la reacció per un costat del Partit Popular és a dir, ho respectem, però això no només va de qüestions judicials i el debat és molt més profund i n'hi ha moltes coses així que Sánchez ha fet perquè s'ha vist obligat a fer-les, que potser en això tinguin raó, evidentment, però ja els ha donat un toc respecte a l'estratègia que havien seguit fins ara d'interpel·lar sempre a fora i cap a Europa i no les ha donat la raó, i per un altre costat tenim a Vox, que ha pujat més el to encara dient que totes les qüestions europees no les interpel·len i que els espanyols, a Espanya la defenen els espanyols i les institucions espanyoles, encara que ells, i especialment Vox AD, però no només, han també portat aquestes qüestions judicials a la justícia europea. Per a mi sí que és clar i evident que ells han perdut

0: almenys políticament el relat que havien construït fins ara i sobretot totes aquestes manifestacions que havien fet baix el lema de que això era il·legal, que no podia ser...
1: Però això
0: ser,
1: com
0: era...
1: el reforça el govern espanyol? És a dir, creus que realment hi ha oxigen pel govern espanyol després d'aquesta sentència? És a dir, reconduirà la seva relació amb Junts? Canviarà alguna cosa, això?
0: Jo això ho veig més complicat, perquè per ara sí que li dona la raó políticament de que això ho havien fet bé i que l'amnistia era legal i que complia, segons ara, després veurem el Constitucional, però que complia els requisits, però crec que Junts ho ha manifestat d'una manera molt clara, que això no implica que tornen a votar conjuntament i que això es veurà pas a pas en cada votació del Congrés que queda fins ara. Tampoc dic que Junts vota tot en contra, perquè ho estem mirant ara. Ara n'hi ha diversos recursos i diverses lleis que estan al Congrés i que, per exemple, la setmana que ve es votaran respecte a la llei de vivenda i altres prerrogatives, i Junts no està dient no a tot absolutament, sinó que està també negociant i ven també on poden clavar algunes de les seues qüestions que les interessen. Aleshores, no dic que siga una finestra d'oportunitat i que Junts ara vaig a dir que sí a tot el que diga Sánchez, però sí que evidencia que n'hi ha un possible apropament, però que això no vol dir que la legislatura siga fàcil ni que els pressupostos se vagin aprovar, perquè això jo crec que no passarà i, de fet, n'hi haurà uns pressupostos, cauran, i ahir jo crec que és quan el govern convocarà eleccions, no?
1: Marcos Oriol, Marcos.
2: A mi al Confidencial em diuen que el Suprem no donarà una batalla en aquesta fase i que, per tant, un cop que el Constitucional doni el seu vistiplau, en principi l'amnistia és efectiva i Puigdemont podrà tornar. Ara, jo aquí estic més amb la Tània. Jo crec que, malgrat que Puigdemont torni, posem-nos en la millor perspectiva. Puigdemont pot tornar el mes d'octubre. Canviarà això la relació amb el govern? Jo no crec que n'hi hagi pressupostos amb Puigdemont a Waterloo o amb Puigdemont passejant pels carrers de Girona. Per tant, si Sánchez no té pressupostos, això...
1: No, però estaríem d'acord que s'obre una nova etapa política, no? És a dir, el retorn de Carles Puigdemont hauria de...
2: No.
1: No.
2: Bueno, a nivell espanyol, no. A nivell espanyol. Aquesta legislatura ja ha donat el que ha donat.
1: Està notitzada.
2: Ja ha donat el que ha donat i tindrà més... El Congrés està molt bloquejat. No hi ha pràcticament una vida parlamentària mínimament seriosa. Tot depèn de la darrera declaració del cas Leire. Avui declara la directora general de la Guàrdia Civil, per posar un exemple. O, és a dir, tots aquests casos aniran marcant la pauta fins que Sánchez decideixi convocar eleccions.
3: Jo crec que l'amnistia està completament amortitzada des del punt de vista polític. Al principi de la legislatura és veritat que el PP va tenir molt interès en treure gent al carrer per carregar contra la llei. A mesura que han anat apareixent sumaris, el cas Leire que citaves tu, el cas Zapatero, el cas de la dona de Pedro Sánchez, el cas del germà de Pedro Sánchez, l'amnistia s'ha anat diluint i el cost que n'hagués pogut pagar Pedro Sánchez està més que amortitzat, això segur. Coincideixo amb tu, Marcos, amb què la legislatura a Madrid, el recorregut es va acabar, crec que en el moment en què es va aprovar la llei d'amnistia. Un govern que no aprova pressupostos en 3 anys, perquè els últims recordem que estan aprovats el 2022, és un govern que, en certa manera, no puc fer bé la seva feina i que no s'ha pogut articular una majoria dins d'una situació minoritària també al Parlament, perquè el Parlament espanyol s'ha dit moltes vegades que Pedro Sánchez tenia una majoria progressista, però no és veritat, perquè hi ha una majoria al Congrés que tira més cap a la dreta que no pas cap a l'esquerra. I amb el que sí que discrepo de tu, Marcos, és amb el factor del retorn de Carles Puigdemont, no tant a Madrid, per descomptat, però sí sobretot a Catalunya. Perquè tu, quan parles amb Junts i els hi preguntes com us ho fareu per combatre l'ascens d'Aliança Catalana i de Sílvia Orriols, l'únic nom que treuen és el de Carles Puigdemont. I no és el mateix no tenir un lideratge efectiu que tenir-lo. Quan tu tens un president de partit que el dia més rellevant del que portem d'any prefereix no sortir, potser intervé demà o grava un vídeo, o intervé al Consell Nacional de Junts que està previst per aquest dissabte, o ho fa la setmana que ve, o un dia concedeix una entrevista que fa molt temps que no en concedeix cap. D'acord, perfecte, però això no és el mateix que tenir algú que et pot trepitjar el país, perquè el principal problema per Carles Puigdemont i per Junts, en el moment en què es pugui produir, que tots esperem que sigui així, un retorn de Carles Puigdemont, és que constatarà en primera persona fins a quin punt ha canviat el país. I crec que aquest és el principal problema que tindrà Puigdemont quan pugui tornar a trepitjar Catalunya.
1: I haurà de decidir si s'aparta,
3: sí,
1: o si agafa el rol de cap de l'oposició. Això seria...
3: És una decisió que és binària, en aquest sentit. Hi ha una mica d'arbre, però ell ha de decidir, si ocupa l'escó i, per tant, confronta directament amb Salvador Illa. 2, si ell vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat o no, i en cas que no ho vulgui ser i que vulgui cedir responsabilitats també al partit, triar un successor perquè Junts no es converteixi en l'embrió d'una guerra civil que els que coneixem una mica el partit sabem que més o menys està coent.
1: Vicent.
4: Perquè tot això passa

0: fer que ens posem a detornar el primer. Primerament ha de tornar a Catalunya, si no, no passarà.
1: Sí.
0: I en aquest sentit, veig molt d'optimisme. És a dir, és, no, no sé, jo no tinc cap ningú que em diga que el jutge Marchena obeirà o acceptarà sense oposició allò que diga el Constitucional, que tampoc no sé si serà tan clar, malgrat aquesta majoria que en diuen progressista. No ho tinc clar. El que sí que tinc clar és que hi ha una part dels jutges, i evidentment el PP, evidentment Vox, i vés a saber qui més, que diuen que no, que això no serà així, i que ho tenen claríssim, i que diuen, no, damunt del cadàver, del nostre cadàver. És a dir, no sé, Carles Puigdemont pot continuar, ja m'agradaria que no fos així, perquè jo sí que crec en aquest retorn a una normalitat democràtica, però pot mantindre's més temps en l'exili. Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, se'ls acaba la inhabilitació el 2031-2032, depèn de cada cas, i és possible que els jutges diguin, bueno, doncs anem presentant recursos, i el 2032, home, tenien vostè raó. Bueno, de, magnífic, jo tenia raó, i resulta que han passat tots aquests anys i vostè no me l'ha donat mai, fins que ja no hi havia volta de full. Per tant, no, no en això. I pel que fa a les altres qüestions, evidentment no és una qüestió ja de retorn de Puigdemont o no retorn en la relació entre el PSOE i Junts, jo crec que aquesta relació s'ha acabat. Em fa l'efecte que mateix Pedro Sánchez ja està començant a pensar quines dates per avançar eleccions, que tampoc serà avançar-les tant, i bueno, i pel que fa a Junts i els efectes de Carles Puigdemont, primer ha de tornar, i després ja veurem. Veurem quina decisió prendrà, si continua en política o no ho fa, i veurem també el seu partit com reaccionarà a això. És veritat, crec jo, que cada vegada Junts s'assembla en la base més al que era abans Convergència. I és veritat també que Carles Puigdemont, aquesta deriva o aquesta possibilitat, el desagrada, no li agrada tot això. Mare de Déu, si es queda allà, com portarà tota aquesta història des d'allà? I si torna, sí, sí, jo m'apunte a aquesta tesi.
2: Aquesta és la pregunta, si torna...
0: Pues m'apunte a aquesta tesi de que hi haurà una convulsió, de que...
2: Serà un altre Carles Puigdemont?
0: Per en principi, acceptació absoluta del seu partit. I si ell decideix presentar-se a unes eleccions, també. Però, clar, Carles Puigdemont, després de tornar, i això implicarà, agrada o no agrada, una certa sensació de victòria, s'arriscarà a presentar-se en unes enquestes que diuen el que li donen ara a Junts? El seu efecte retorn serà prou consistent per canviar aquesta tendència de les enquestes? Si no canvia, i què farà? L'ha d'entrevistar vostè.
1: Sí.
2: Sí. Marcos.
3: A veure, la normalitat del país necessita que Puigdemont torni. Jo crec que la majoria del país vol que torni. Vol que torni. És a dir, podríem veure...
2: Però per passar pàgina, vols dir?
3: Sí, per exemple, podríem veure un PSC especialment entusiasmat amb el retorn de Puigdemont, per posar un exemple. És a dir, una de les paradoxes del possible retorn podria ser que el PSC estigués més entusiasmat que alguns independentistes sobre el seu retorn. El problema és que el país, el que ha dit l'Oriol Marc, el país al que torna, la Catalunya a la que torna, és molt diferent. Llavors, què farà Aliança? Què faran els votants d'Aliança? Que sembla complicat.
0: Depèn, si torna, i ho fa poc temps de cara a unes eleccions al Parlament, que no sé si serà el cas, doncs pot tindre importància el seu retorn. Si torna i va passant el temps, ja ho han dit vostès dos i tenen tota l'hora del món, el país ha canviat i la tendència serà que recuperar l'estat previ al retorn de Puigdemont. Clar, depèn del moment en què torna. Això és importantíssim. Depèn, per exemple.
4: I amb quin programa et presentes? Que és una pregunta que també serveix per Oriol Junqueras, perquè al final, en definitiva, si posem una mica el calendari a la mà, Carles Puigdemont va marxar a l'exili l'octubre del 2017, Oriol Junqueras va entrar a la presó l'octubre del 2017 i les dues principals organitzacions de l'independentisme, 9 anys després, continuen comandades per les mateixes persones. Aquestes persones són capaces d'oferir alguna cosa als electors decebuts, també, amb el que va passar la tardor del 2017, que sigui una mica diferent, que sigui una mica il·lusionant. Jo crec que aquí hi haurà bona part de quina estratègia pot recollir més vots i quins no. Carles Puigdemont, ho vam veure a les últimes eleccions, ja va fer una mica un discurs que era més possibilista del que havia estat en la primera fase de l'exili, va tenir 35 escons, 7 menys que el PSC, i Oriol Junqueras sempre diu que ell mai ha pogut presentar-se a les eleccions en plenitud.

0: de condicions. El 2012 ho va fer quan acabava d'arribar a la presidència d'Esquerra, el 2015 cedeix davant d'Artur Mas per fer Junts pel Sí i el 2017 és candidat des de la presó, després ja ha de cedir el pas a Pere Aragonès. És veritat que ell sí que ha fet un gir estratègic. Oriol Junqueras, des del moment que entra a la presó, comença a apostar per una via més de diàleg amb l'Estat i avui n'ha tret pit. Veurem si això, com reflecteixen les enquestes, li funciona o si qui acaba recollint els fruits és Salvador Illa, que d'altra banda és un dels primers interessats en confrontar amb Sílvia Orriols, perquè si ho veiem, el PSC tampoc li estan anant molt bé les enquestes. A nivell de CEO baixa, si no recordo malament, uns 6 escons, i a Sílvia Orriols, en canvi, sí que està aconseguint capitalitzar la desfeta que totes les enquestes atribueixen a Junts.
1: Marta.
2: Sí, jo estic d'acord amb la lectura política. N'hi ha una qüestió que tu has citat abans, Ricard, i que em sembla molt interessant abordar ara, perquè pot ser condicionar a tot, i si Puigdemont pot tornar o no, i és les majories al Tribunal Constitucional, que ho has dit abans. Ara n'hi ha una majoria progressista, però, per exemple, el Partit Popular se va acabar el mandat d'alguns dels que estaven ara, no? Per exemple, Conde Pompidou, i està intentant allargar tot el que pot la renovació, vull dir, l'està bloquejant, perquè això data de desembre de l'any passat, a l'espera de poder aconseguir 11 senadors més, que no són tants, 11, perquè si els aconseguís, les pròximes generals, podria tindre una majoria de 2/3, no, o només el PP o amb Vox, si també li s'afavorissin aquestes majories, i això ho configuraria tot, perquè per primera volta tindríem, si guanya la dreta espanyola amb PP i Vox, no només el Congrés i el Senat, sinó també el Suprem i també el Constitucional. Això els donaria un poder que no han tingut mai des del 78 a la dreta espanyola i configuraria, però per complet, com entenen els jutges algunes decisions judicials. I si això el actual Tribunal Constitucional no ho resol a temps, antes de les pròximes eleccions generals, podria passar que passaren anys i anys sense que aquesta qüestió es poguera resoldre i que Puigdemont no tornaria perquè no n'hi hauria una sentència abans o potser n'hi haguera una altra després que no seria beneficiosa per a ell. Jo crec que això és importantíssim. El Constitucional actual ho sap i jo crec que actuarà en conseqüència perquè ho pot contaminar tot i pot ser una etapa molt complicada per a, no només per al govern actual i per a les majories progressistes, sinó també per al independentisme i per als actuals socis del govern de Sánchez.
1: Que és
2: no?
1: un escenari que el Partit Popular tampoc vol. O sigui, el Partit Popular també li interessaria ara resoldre tot això per després tenir un nou actor polític al taulell.
2: Efectivament, sí. Perquè ja ho va dir Feijó l'altre dia, no? que volia passar pàgina del procés, però Ricard, això ho pensa ell, però no ho pensa ni José María Aznar, ni ho pensa Ayuso, ni ho pensa Alejandro Fernández. Ells pensen que s'ha de continuar i que amb Junts no n'hi ha res que pactar, perquè són els terroristes golpistes i que això no és Convergència i Unió, no? I és un poc la tesi que enfrenta ara a Gènova i un poc als actors que estan prop, com ja t'he dit, Aznar, Ayuso i el líder del PP català actual.
3: Però, Tània, jo crec que un cop, és a dir, la crisi que afronta Junts davant d'Aliança Catalunya no es pot exportar a Madrid, perquè Aliança no es presentarà a les eleccions espanyoles. Per tant, Junts...
1: Ja veurem. Ha dit que no es presentarà, però una formació política que veu que les enquestes li donen els resultats que li donen, amb els diners que això suposa, que és una morterada de diners, i amb l'altaveu que això suposa, que són uns altaveus molt potents, no s'hi presentarà? Vull veure-ho.
3: Avui
2: la CUP tampoc s'anava a presentar i al final es va presentar, per exemple. No?
3: Sí, però van passar molts anys.
1: Insisteixo, són molts diners, eh?
3: És a dir, en aquest moment, jo no imagino les properes generals Aliança Catalana presentant-se. Per tant, Junts pot arreplegar molt vot orfra d'Aliança que anirà Junts. A qui votarà un votant d'Aliança que vulgui votar a les generals?
1: Més que
3: llavors, sí, el PP necessita que la qüestió Puigdemont estigui resolta abans que ells arribin al govern. Més que això ja, i que el Puigdemont sigui un senyor que estigui allà per Girona i fer les seves coses.
1: Un far espiritual.
4: Més que diners, sí, ella ho accepta. Més que diners o no diners, en el cas d'Aliança Catalana, és que un partit que demana una política migratòria absolutament diferent oposada a la que s'està fent ara, l'única manera que té de concretar i d'aplicar això és un suport parlamentari o una força que canvia la llei d'immigració, per exemple, o que canvia altres normatives. Per tant, jo no crec que el problema d'Aliança sigui mira, amb això ens donaran tants euros més. Crec que el problema d'Aliança, quan se'l plantegen, si és que se l'han de plantejar, és dir, escolten, nosaltres volem canviar la manera de rebre i la manera

0: d'actuar davant la immigració, davant de la qual som tan crítics, sense tindre poder a Madrid per canviar les coses? Clar, i això és el que es podria fer. Ara, tal com van les coses, a mi em fa l'efecte que a Madrid, i per les enquestes i per tot, crec que Vox i PP no necessitaran aliança per canviar cap llei.
1: No, estic totalment d'acord amb tu, Vicent, per una qüestió molt senzilla. Si anem una mica a l'arxiu, quan recordeu la campanya, l'última campanya de les eleccions gallegues, crec que era el 2024, en un dinar el senyor Feijó va venir a dir que se li podia concedir un indult condicionat a Carles Puigdemont. Era un dinar off the record, algú se'n va anar de la llengua, diríem, i al final això va acabar sent publicat per tothom. I jo crec que això és el que pensa de debò Feijó. El que passa és que Feijó el que té és al costat que és un monstre, que és Vox, que aspira a substituir-lo, no només a complementar-lo, sinó a substituir-lo.
2: Que el té dins i fora del partit, diguéssim, aquest monstre.
1: Sí. Aznar, podríem dir, que combrega amb les idees de Vox, Isabel Díaz Ayuso segurament també. A Vox no li va bé la Comunitat de Madrid, perquè el PP allà porta el motor Ayuso, per entendre'ns, i això ho condiciona tot, perquè si Feijó sapigués que treu 165 escons i que Junts en podria arribar a treure 10 o una mica més, una mica menys, i després tenir també el suport del PNB, estic convençut que Feijó algun gest de Junts podria tenir. Indults condicionats, aconseguir per la porta del darrere que el Suprem et garanteixi un retorn ordenat i que la llei d'amnistia deixi de ser bandejada com està passant ara, això passaria. El problema està que el PP es troba al voltant dels 140 escons i que Vox està per sobre dels 50, per sobre dels 60. Per tant, això és impossible.
0: Clar, exacte. Impossible, és molt poc probable. Però és que no es tracta de que el PP, encara que molta gent que ideològicament situa tot el debat en les dretes i esquerres, ja està dient que s'entendrien. Ja veuríem. Però en qui no s'entendria de cap manera el PP, perquè no es pot entendre perquè va contra natura, és amb Aliança Catalana.
1: Del tot.
0: I, per tant, Aliança Catalana pot arribar a plantejar-se, escolta, anem a Madrid, llavors aquests tres vots són importants. Però tampoc no ho serien. Vull dir, que ho miren com ho miren, aquests vots per canviar la política immigratòria de l'estat espanyol...
1: No, i el panorama que dibuixen les enquestes, l'única importància que hi ha, l'únic dubte que hi ha és quin pes té Vox, i si Vox, amb la cinquantena, seixantena d'escots que tregui, li aconsegueix treure al PP carteres importants al proper Consell de Ministres. Crec que l'únic debat possible amb
0: això és el que
1: sobre
0: la taula
1: és aquest.
0: Sí. Mm.
2: Marcos.
3: Però tot això, per això fa falta que el Partit Socialista estigui mort. Jo no acabo de veure que el Partit Socialista estigui del tot mort, perquè, les darreres sentències i semblen molt desproporcionades, i no parlo de Peinado, que és directament exòtic. Peinado, deixem a Peinado, diguem-ne, com una cosa mega freak del sistema judicial. Tal com s'està desenvolupant les sentències, la darrera del germà David Sánchez, sembla tot molt desmesurat per lo de que veritat s'està jutjant. No sé jo si aquest clima judicial, en lloc d'ajudar, pot acabar mobilitzant a unes bases del Partit Socialista que estan molt desmobilitzades i que no crec que els entusiasmi molt aquest escenari de les enquestes d'una majoria absoluta de PP i Vox.
1: No, el PSOE, certament, llavors, malament tant, no hi va del tot. No té uns resultats terrorífics. Qui té un resultat terrorífic és la majoria que li ha fet costat en aquesta legislatura.
4: Efectivament.
3: Parlem fonament de Sumar.
1: En certa manera ve per aquí, perquè al final si Pedro Sánchez, això ho sap molt millor la Marta, però si Pedro Sánchez ara té, em sembla, 123 escons i totes les enquestes, fins al marge, que diu que segurament en podria tenir 200, si volgués, però totes les enquestes el que dibuixen és que en pugui treure més de 110, és un resultat que està molt per sobre del que treia Pedro Sánchez quan era cap de l'oposició amb Mariano Rajoy a la Moncloa.
2: Són les 12:47. Farem una pausa i de seguida seguim en Àgora avui especial aquí en aquest programa que estem fent a Catalunya Ràdio.
5: Especial informatiu sobre el posicionament d'Europa amb la llei d'amnistia. Amb Ricard Ostrell.
6: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
7: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Abacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Abacus.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi, que l'orquestra en

0: Toqui una més. Cavallem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
4: Hola a tothom.
3: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
5: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
6: Comença l'espectacle.
7: Serà genial.
5: Aquest estiu, tots som súpers.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Arriba la setmana de la

0: formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Te recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
3: AP7, la narcopista.
4: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
5: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
6: Continuï tot recte 30 minuts.
3: AP7, la narcopista.
7: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
5: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
3: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
5: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
8: Un món on tothom està de vacances.
9: En creure un món.
8: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
5: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
3: L'altre barri, amb Blai Mercè.
5: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Especial informatiu. Europa i la llei d'amnistia. Amb Ricard Ostrell.
10: 8 minuts seran la 1 del migdia amb Vicent Sánchez Oriol, Marcos Lamelas i Marta Monforte des de Madrid. Una llei d'amnistia que ha estat avalada per Europa i que obre així una nova etapa també política, però també manté obertes, com deia ara, moltes preguntes sobre el futur de les relacions entre Catalunya i l'Estat. El temps dirà si ha estat un punt d'inflexió, només un capítol més d'aquest conflicte que encara està pendent de resoldre i que fa gairebé 9 anys va començar amb aquest procés judicial.
11: Queda aprobada la propuesta de aprobación de las medidas a las que se refiere el artículo 155 de la Constitución.
12: El gobierno de España ya ha decidido convocar elecciones en Cataluña.
13: El independentismo lo que pide, algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra ni en la Constitución española.
14: En defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el proceso. La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Se va a aprovar con luz y taquígrafos.
15: Volguem que sí, quan l'amnistia efectivament compleix amb les expectatives que teníem.
16: Queda levantado el veto del Senado y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso.
17: Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña.
18: Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
19: Es un buen día para todo un país.
20: Avui es un día de victoria.
21: Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España!
22: Aquesta llei no és perdó.

0: És victòria.
1: Per l'advocat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, xoquen amb les lleis comunitàries.
2: Quantes persones ja s'han beneficiat de la llei d'amnistia, però també se tiene que aplicar a tots els líders del procés.
3: Referent a la llei d'amnistia, ha donat la raó a la majoria que vam apostar i apostem per la convivència i per mirar endavant. No?
4: Europa simplemente hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común. Meter en la cárcel o condenar a gente por un referéndum siempre fue una salvajada.
5: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este.
6: Doncs déu-n'hi-do, el viatge que hem fet en aquests 9 anys a nivell judicial, ara davant d'una Catalunya i també d'una Espanya que està fragmentada, que està polaritzada, i hem de veure també quines seran les conseqüències que això tindrà directament en la vida de la gent. Si el repte de la política és recosir, veurem doncs, si són capaços en els nous escenaris que estem veient, Oriol.
7: Si no, recosir, jo tinc la sensació, ho dèiem ara durant la pausa, crec que en els últims dies passegem per Barcelona i passegem per qualsevol lloc del país, hi ha més samarretes de la selecció espanyola que mai. Vull dir que al final potser la normalització no era l'amnistia, sinó posar pantalles gegants a Barcelona per veure la final Espanya-Argentina d'aquest diumenge. Això, per una banda. Segona, crec que la normalització política definitiva només pot arribar quan Carles Puigdemont torni a trepitjar Catalunya, però en certa manera l'amnistia política ja se li va concedir quan van viatjar a Brussel·les Iolanda Díaz i Jaume Asens l'estiu del 2023.
6: O el mateix president Salvador Illa, no?
7: El mateix president Salvador Illa, i per descomptat quan se li encarrega a José Luis Rodríguez Zapatero que encapçali la mediació entre el PSOE i Junts per Catalunya. El problema de la llei d'amnistia és que, com que no s'ha aplicat quan s'havia d'aplicar, els seus efectes s'han notat menys, han passat més per sota del radar, i hi ha la sensació que és incompleta. És incompleta perquè els principals beneficiats de la llei encara no han pogut o tornar a presentar-se a les eleccions o tornar físicament a Catalunya, que és el que tocaria des que es va aprovar la llei fa exactament 2 anys i un mes.
6: Marcos.
8: La llei d'amnistia ha estat el pilar d'aquesta legislatura. Tant per les forces independentistes, també en clau catalana, pel PSC, que ha estat molt important, i pel PSOE. Per tant, era molt important que la Unió Europea donés aquest aval? Jo crec que sí que era molt important en clau legislativa. Soluciona problemes de fons? Jo crec que no. Però els problemes de fons, al final, no es solucionen perquè hi ha una part de Catalunya que considera que un, que tenien raó, dos, que no van fer res malament, tres, que això era el sentit majoritari. Clar, tot això en el fons no era veritat. Llavors, no va ser un encert declarar la independència. No va ser fer una duir declarar la independència de manera unilateral, no va ser un encert. Va ser una errada. Va ser una errada.
7: Potser va ser una errada perquè es va declarar, però no...
8: Bueno, va ser una errada perquè es va declarar, perquè te'n vas anar de cap de setmana al dia següent, perquè, clar, és a dir, perquè...
6: Sí, va ser molt
8: estrany. Era una idea dolenta.
6: Va ser una idea dolenta. L'endemà passeges per Girona com si res.
8: Llavors...
6: Estrany. Va ser estrany.
8: Llavors, jo entenc que hi ha una llei de perdó, i jo era dels catalans que tenia molts dubtes al respecte, però veig que veritablement era una bona idea, però clar, fa falta encara que determinats problemes de fons, perquè l'agenda de retrobament de Salvador ja tingui sentit, fa falta determinats problemes de fons. No n'hi ha prou amb la bona voluntat del PSC, que està bé, però no n'hi ha prou. També és veritat que una llei d'amnistia hauria anat molt bé que el PP pogués jugar. El PP no ha volgut mai jugar això. Ha volgut jugar sempre a altres coses. Si li passa igual, per exemple, amb el finançament autonòmic. Al PP li vindria molt bé que el finançament autonòmic es solventés ara, fins i tot per les seves comunitats autònomes. I quan ells governessin, que això estigués solventat i enfocat. Això és el que li convé, i ells ho saben. Però després el PP té determinades tendències que els impedeix fer política, diguem-ne,

0: amb majúscules, que al final és, pues, això, arribar a acords, arribar a pactes, i acabaran pactant coses, diguem-ne, com la prioritat nacional, que ni els interessa, ni la volen, ni necessiten els seus votants, de fet.
1: Ens queda un minut. Vicent.
2: Catalunya ha canviat, és veritat, Espanya no gaire, en algunes coses, per desgràcia. No mos fixem en el que passa pel carrer amb una selecció o una victòria, perquè aquestes onades sempre són limitades i efímeres. I si no, imaginem-nos què passaria si en lloc d'estar a Espanya hi hagués una selecció catalana jugant això, si hi hauria entusiasme o no. I el que he de dir jo és que potser sí que va ser un error proclamar la independència, segurament sí, com es va proclamar, però l'intent democràtic d'una majoria parlamentària per trencar totes les tendències que hi ha en aquell moment no crec que fos un error. Encara més, jo crec que el gran problema per als defensors estrictes de la unitat i territorial de la pàtria i tot això és que l'ambivalència i el dilema es mantenen. És a dir, l'unionisme, el constitucionalisme no resol la qüestió catalana, perquè en tots aquests anys de victòria no ha fet gran cosa, i l'independentisme no té prou força per tirar endavant. Per tant, és que som on érem.
0: Però Vicenç, quan t'equivoques està bé demanar disculpes, de tant en tant. Quan t'equivoques, està bé demanar.
2: Doncs quantes vegades...
0: No és demanar perdó, quantes demanar disculpes.
2: Quantes vegades...
0: No demanar perdó, demanar
2: quantes vegades...
3: Que la història continua.
2: Quantes vegades per agressió política demanar disculpes.
3: Marta Bonfort, Marta Flamelas, Oriol Marc, Vicent Sánchez, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Estem al punt de la una i gràcies també per la confiança. Adéu-siau. 3CAT Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. El dictamen considera que la llei no perjudica els interessos econòmics comunitaris i aplana el camí de retorn a Carles Puigdemont i perquè caigui la inhabilitació a Oriol Junqueras. El TJUE també resol que es pot amnistiar els 12 CDRs pendents de judici acusats de terrorisme. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, apel·la directament als jutges. Diu que ara ja no hi ha excusa i que la llei s'ha d'aplicar. Una petició que també ha repetit Junts per Catalunya. Els de Carles Puigdemont han reivindicat aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea com una victòria del seu partit, que va insistir a blindar-la molt més perquè pogués beneficiar tothom. De la seva banda, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, celebra la sentència, diu que ara el camí queda obert per aplicar l'amnistia a tots els líders del procés i que, tot i que això ha evitat posar terminis. També el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet amb la sentència, mentre que el PP en rebaixa els efectes. Altres titulars passen per l'augment de gairebé un punt dels naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys. Els noms més posats són Júlia i Sofia en nenes i Biel i Nil en nens. Nou projecte per millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. Incorpora un kit d'autodetecció i un chatbot amb informació fiable sobre salut sexual. Catalunya va registrar ahir el màxim de demanda elèctrica del 2026 amb un consum de 8.100 megawatts. És el tercer pic pel que fa a registres històrics i ahir va coincidir amb un dia de cel enterbolit que va reduir l'aportació de l'energia fotovoltaica al sistema. La limitació d'ús de fitosanitaris posa en risc el futur del sector de l'arròs del Delta de l'Ebre. És el toc d'alerta que fa el sindicat Agrari Unió de Pagesos, que denuncia falta d'alternatives vàlides. I protestes al carrer a Ucraïna per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, un gurú digital celebrat per promoure tecnologies per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky l'acomiada enmig d'una crisi de govern en què també anuncia l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre.
1: Esports.
2: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge.

Els argentins van remuntar ahir contra Anglaterra 1-2. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ja ha passat la revisió mèdica al Barça i firmarà fins al 2031 al Girona. A aquesta hora

0: dos grec amb l'H conut d'Istanbul.
1: I pel que fa al temps, tarda mitja ennuvolada a la costa, més ennuvolada a punts de l'interior, al centre i al nord del país. Es preveuen alguns xàfecs o gotellades, brutes de fang i localment tempestes al Pirineu, especialment al Ripollès i a la Garrotxa. Calor intensa, però menys que ahir, i xafogor acusada.
2: 3Cat Info.
1: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia. Reprenem l'emissió habitual aquí a 3Cat Info després del programa especial que hem fet per seguir la sentència de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia. Us acompanya fins al punt del migdia Estel Batet Carles.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: Doncs una justícia europea que avala l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont i per Oriol Junqueras i també pels CDRs acusats de terrorisme. En una sentència clara, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el camí per l'amnistia als líders del procés en mans ara del Tribunal Suprem i la deixa pendent també de l'Audiència Nacional en el cas dels CDRs. Ho resumim tot plegat amb el nostre enviat especial a Luxemburg, on hi ha la seu d'aquest Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Bruno Forteamiras.
3: Els jutges europeus diuen que la llei d'amnistia encaixa amb el dret comunitari i el president del Tribunal, Ken Lennartz, destaca que el govern i el Parlament espanyol tenien marge legal per impulsar aquesta norma.
4: El Tribunal de Justícia destaca que la llei d'amnistia pertenece a l'àmbit competencial de los estados miembros.
3: La sentència europea descarta que la llei d'amnistia pugui perjudicar les finances de la Unió Europea, un argument que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia en les causes de malversació que afecten els líders independentistes, com l'expresident Puigdemont o l'exvicepresident Junqueras. D'altra banda, el Tribunal de Luxemburg també avala l'amnistia per als delictes de terrorisme que pesen, en aquest cas, sobre els activistes dels CDRs.
4: La llei d'amnistia també respecta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
3: I diu textualment que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés sobiranista. El tribunal remarca que la norma respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per carregar-se de raons, els jutges europeus destaquen quins són els objectius de l'amnistia. A parer seu, la norma serveix per facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
1: Gràcies, Bruno Forteam. Mires des de Luxemburg. Aquest és el resum del que diu aquesta sentència del TJUE. Anem ara a saber quines són les reaccions. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions, ni tampoc excuses després d'aquesta sentència europea. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser candidat d'Esquerra Republicana a les pròximes eleccions catalanes previstes pel 2028. Anem en primer lloc a la seu d'Esquerra Republicana a Barcelona. Martí Cuní i Marta Corbalán.
5: El número 2 de Junts, Jordi Turull, la sentència europea representa una victòria rotunda de Catalunya i de l'independentisme i també per a Junts, que en primera instància va votar, recordem-ho, en contra de la llei per blindar-la més.
6: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa. Però també és un gran pas, insisteixo, per milers de famílies que estaven pendents, que el seu net, que el seu fill, que el germà, que el marit, etc., estaven pendents d'una sentència que els hi podia acabar d'arruïnar la vida.
5: L'advocat Gonzalo Boya assegura que la llei d'amnistia no té més recorregut jurídic, no presentarà nous recursos i que ara toca al Constitucional i al Suprem aplicar-la.
7: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
5: Junts avisa que qui es pensi que amb l'amnistia s'acaba el conflicte polític i a Girafull va molt equivocat.
1: Doncs aquesta era la reacció de Junts per Catalunya, qualificant, com sentíem, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'aval rotund a la llei d'amnistia i demanant a la justícia espanyola que no marxi de vacances sense aplicar-la. Ara sí, podem sentir les declaracions del president d'Esquerra, Oriol Junqueras, una mica també en aquesta línia, dient que ara ja no hi ha més excuses per aplicar la llei d'amnistia sense més dilacions. Marta Corbalan.
8: Minuts després del veredicte europeu, Oriol Junqueras ha estat dels primers a valorar la sentència, acompanyat de diputats i senadors d'Esquerra, de membres de la direcció del partit i dels dos principals ideòlegs de l'1 d'octubre, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui encara no s'ha aplicat tampoc l'amnistia.

0: Amnistia. Tots tres han fet una fotografia al final amb cares de satisfacció d'haver guanyat avui una altra partida, conscients però que la batalla final encara no està superada. Després de la sentència europea d'avui, Junqueras ha demanat a la justícia espanyola que faci via i apliqui l'amnistia sense més dilacions.
1: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: Oriol Junqueras confia que la resolució d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes del 2028.
2: Més reaccions. Encara Alerta Solidària celebra la decisió del TJUE i avança que reclamaran a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme. Sentim Martí Majoral, que és l'advocat d'Alerta Solidària.
3: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha estat dels primers a compareixer per valorar la sentència. En una declaració en català, castellà i anglès, Illa ha advertit la justícia espanyola que ja no li queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
4: El president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
5: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
4: Salvador Illa també s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha elevat el to per dirigir-se als jutges espanyols.
5: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
4: Gairebé a l'equador del seu mandat, el president ha aprofitat per treure pit de les dades econòmiques i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
2: Gràcies, Albert Prat. També el govern espanyol, de la seva banda, demana l'aplicació de l'amnistia als líders del procés el més aviat possible després de rebre l'aval de la justícia europea. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, treu pit de la llei. Afirma que ja no hi ha dubte que és plenament legal. El PP adverteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, ara, Dani Sainz de Aja.
6: El govern espanyol qualifica d'èxit rotund i de triomf col·lectiu la llei d'amnistia després de rebre la validació de la justícia europea. La decisió l'ha valorat des de la Moncloa el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que afirma que ja no hi ha dubte que la llei és plenament constitucional i conforme al dret europeu. El camí ha valgut la pena, ha dit, Catalunya és ja ben diferent, però cal que l'amnistia arribi a tothom com més aviat millor.
7: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
6: Pel Partit Popular, avui el TJUE no ha entrat al fons de la qüestió i s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
8: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
6: I ha anat més lluny l'expresident José María Aznar demanant que el procés no quedi impune.
9: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
6: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
2: I els comuns celebren una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem, reclamen que s'apliqui de manera immediata. També Jéssica Albiach és la líder dels comuns.
10: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
2: La CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa de la dilació dels tribunals espanyols. També ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa, diuen, perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Sentim el diputat de la CUP, Xavier Pellicer.
11: La llei d'amnistia

0: ha estat útil i segueix sent útil a l'Estat, ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista. I ho és perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa 2 anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat i que han tret el focus de les propostes pròpies, de la proposta independentista i de l'acció política al carrer institucional del nostre país per posar-la, per posar-lo a l'Estat.
1: L'exdiputat d'Esquerra Republicana i també jurista Joan Ridao preveu una actitud dilatòria per part del Suprem davant d'una resolució que no preveu terminis.
2: Un escenari que seria no descartable del tot, i és que el Tribunal Suprem, que fons del mateix van anunciar el setembre del 2024 que elevarien una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió entorn a la qüestió de la malversació, ho fes ara.
1: Doncs fins aquí el resum d'aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés, també les seves reaccions. Així hem arribat al punt d'un quart de dues del migdia. Obrim àrea de servei i ho fem en primer lloc sapiguent com està el trànsit a aquesta hora. Si hi ha alguna incidència destacable a carreteres i autopistes del país, en connexió amb l'equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora, situació força tranquil·la. Les carreteres sense retencions destacades, tret de punts amb una mica més d'intensitat a les rondes de Barcelona. D'altra banda, recordem que per l'incendi a Sant Quirze Safaja al Moianès es mantenen tallades 3 carreteres. La BB-1485 de Sant Feliu de Codines a Sant Quirze Safaja, la BB-1341 a Sant Quirze Safaja i la C-1413B que connecta Sant Martí de Centelles amb Centelles. Pel que fa al transport públic, a Rodalies recordem que durant tot el matí hi ha retards d'uns 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Retards a aquesta hora també d'uns 50 minuts al tren de l'R11 que ha sortit de Portbou i havia d'arribar a l'estació de Barcelona Sants a les 12:40.
1: El temps. Amb la previsió d'en Dani Ramírez.
4: Avui continua fent calor, molta xafogor, però res a veure amb la calorada d'ahir de 40-42 graus en punts del Vallès, també de la Garrotxa, sobretot Gironès, la Selva. Avui estem arribant de moment aquest migdia a 35 graus a Canyelles, al Garraf, també a Artés, al Bages o a Cabanes, a l'Alt Empordà. Tenim una mica de pluja, una mica de ruixats que han caigut al sector de Lleida i al Pirineu, punts de la Catalunya Central, entre 1 i 10 litres, a Tírvia, al Pallars Sobirà, 11 litres, a Lòria, 9 litres, a Tremp, 1 litre, a Organyà, 3 litres, o a Cercs, a Lladurs, a Artesa de Segre, 1 litre per metre quadrat. Calor i molta xafor, avui les temperatures més altes podrien arribar als 36, 37, 38 al Pla de Lleida, molta calor, però en general ja diem que no tant com ahir, i es mantindrà aquesta variabilitat, aquest cel ennuvolat o mig enterbolit a bona part del país, núvols més gruixuts a l'interior, centre i nord del país, per tant, algun xapa que es pot anar reproduint al Pirineu, alguna gotellada a Catalunya Central, punts de Ponent, i alguna tronada al Ripollès, l'Alta Garrotxa, zona interior i nord de l'Alt Empordà, localment amb intensitat i una mica de calamar-se d'aquestes comarques que hem citat, al voltant del Ripollès, Garrotxa, interior de l'Alt Empordà. Demà la temperatura es manté o baixa lleugerament, estem parlant de màximes de 35 a 38 al Pla de Lleida, més aviat sol, no hi ha risc de pluja pràcticament, i sembla que les màximes podrien fregar els 39 graus al Pla de Lleida.
1: 3CAT Info. Un quart i 3 minuts de dues s'aixeca el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural afectats per l'incendi de Sant Quirze Safaja, a la comarca del Moianès. A la zona es manté únicament el confinament del centre educatiu i residencial de menors de Puigdolena. Un centenar de dotacions dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc, que des d'ahir al vespre està estabilitzat, ha cremat un centenar d'hectàrees. Anem cap allà i tenim una unitat mòbil amb en José Antonio Rodríguez i en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
5: Bon dia, Estel. Doncs sí, hores de vital importància aquí pel que fa a aquest incendi al Moianès. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris abans que entri

0: el vent de marinada amb una intensitat de prop de 40 km per hora que hi ha previst per aquesta tarda a primera hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est del foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puigdolena, que seria la que costa més de controlar. Precisament aquest centre d'acció educativa és l'únic indret de tota aquesta zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquestes àrees. Israel Kosunou és el cap d'intervenció dels bombers.
1: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puigdolena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
0: Sentíem que Israel Kosunou parlava de antic sanatori, perquè és un edifici històric, abans era un sanatori, però actualment, com us explicàvem, és la ubicació d'aquest CRAE. Tot i això, les flames evolucionen favorablement aquí al Moianès, a Sant Quirze Safaja, i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. De fet, els veïns ens explicaven que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees en total del seu terreny i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
2: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
3: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles. I es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
0: Just en aquest moment acaba de començar a ploure aquí a Sant Quirze i esperem que aquesta remullada ajudi els bombers en les tasques d'extinció.
4: Doncs tant de bo. Gràcies, Cristian Roldán, des de Sant Quirze Safaja. Bon dia.
0: Bon dia.
4: És notícia també aquest dijous 16 de juliol de 2026 que han repuntat els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Són dades provisionals encara de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants, un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant fins a l'1,08 fills per dona. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i això, en part, explica aquest increment. Ho destaca Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
5: Aquest increment l'hem de mirar amb una mica de prudència perquè en realitat és degut a que hi ha hagut un augment de dones en edat fèrtil i per tant això augmenta el número de mares. Però si mirem l'indicador conjuntural de fecunditat que ens diu el número de fills per dona, aquest segueix a la baixa i és aquest el que hem de mirar realment, no?
4: L'edat mitjana de les mares continua pujant i és de 32 anys i a l'àrea metropolitana de Barcelona és on la maternitat és més tardana i se situen als 33. Pel que fa als noms més posats, trobem Júlia i Sofia en nenes i Biel i Nil en nens. Marc torna a aparèixer entre el rànquing dels 5 noms més posats. I neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves. Es diu ITS Ready i és el primer d'aquestes característiques a Catalunya i a l'Estat. El projecte ofereix tres eines gratuïtes. Un kit per fer-se la prova del VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Un sistema per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció. I un chatbot amb informació fiable sobre salut sexual. L'ITS Ready s'adreça a joves entre 16 i 25 anys de tot Catalunya. L'objectiu és fer més fàcil l'accés al diagnòstic i oferir informació sobre salut sexual a través de canals digitals. Les primeres dades obtingudes durant la fase pilot ja apunten al potencial d'aquest model per arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agustí és una de les investigadores principals del projecte.
6: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
4: Els impulsors d'aquest projecte preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. En plena onada de calor ahir, Catalunya va registrar el màxim de demanda elèctrica del 2026 amb un consum de 8.100 megawatts. Això representa gairebé un 10% més respecte a l'estiu passat i es converteix en la tercera demanda més alta de la sèrie històrica. El pic de demanda es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. La vicepresidenta de la Comissió de l'Energia del Col·legi d'Enginyers, Laura García, destaca altres factors que que també han contribuït a augmentar la demanda.
7: Tenim diversos factors que han coincidit. D'una banda, aquesta calor intensa que estem

0: tenint aquesta onada de calor. D'altra banda, que tenim més usos electrificats, és a dir, recordem que estem en un context de transició energètica i, per tant, anem cap a una electrificació dels usos i més activitat econòmica. En aquesta ocasió, a més, s'ha produït una certa nuvolositat i això fa reduir la producció de fotovoltaica just en el moment de més consum.
1: L'àrea de Barcelona concentra bona part de l'increment del consum respecte a l'any anterior.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
1: Poc més de 5 minuts i 2:15 del migdia.
2: Esports.
1: Montserrat Raya, bon dia.
5: Hola, bon dia. Espanya i l'Argentina jugaran la final del Mundial de Futbol diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey. L'Argentina hi va posar el cor, va remuntar de forma agònica, de nou, i va superar Anglaterra i 2-1 per accedir a la final. Una remuntada en protagonisme de Leo Messi, que amb 39 anys va ser elegit ahir millor jugador del partit. Va donar dues assistències que van ser els dos gols argentins, marcats per Enzo Fernández i Lautaro Martínez, al límit del temps, als minuts 85 i ja al 92. Abans s'havia avançat a Anglaterra amb gol de blaugrana Anthony Gordon al 55. Messi, el capità de l'Argentina, jugarà la seva tercera final d'un Mundial i contra l'equip espanyol.
6: Ah, conozco los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
5: La semifinal del Mundial Argentina-Anglaterra va ser un partit molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, no li retreu res als seus jugadors.
7: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
5: Una final del Mundial amb dos equips que es coneixen força. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, admet que té molt bona relació amb el tècnic espanyol, Luis de la Fuente.
8: Además de haber sido mi profe en el curso de entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante, sino por en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
5: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui fan un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina, el campió d'Europa contra el campió d'Amèrica. La finalíssima, que no es va poder jugar fa uns mesos, es donarà aquest diumenge. Abans, dissabte, es juga el partit pel tercer lloc del Mundial entre Anglaterra i França a les 11 de la nit. Fora del Mundial, però encara en futbol, Karim Adeyemi és a punt de convertir-se en nou jugador del Barça. Ramon Salmurri.
9: Karim Adeyemi ha passat aquest migdia la revisió mèdica a Barcelona i, si es compleixen els terminis, aquesta mateixa tarda signarà el contracte que el vincularà com a nou futbolista del Barça provinent del Borussia de Dortmund, a canvi de 22 milions d'euros fixes més 7 en variables. A partir de demà serà l'estrena del futbolista sota les ordres de Hansi Flick en la sessió d'entrenament, un Adeyemi que va aterrar ahir mateix a Barcelona. Avui passa la revisió mèdica i demà tindrà la seva estrena a la ciutat esportiva Joan Gamper.
5: Pel que fa al porter Marc-André Ter Stegen, no ha entrenat avui amb el Barça amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. A segona divisió, el Girona presenta a aquesta hora el nou fitxatge Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. És un davanter de 21 anys, nascut a Ucraïna i que fa 2 metres 4 centímetres d'alçada. Pishur arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. Un Girona que ha renovat i ha fet fitxa del primer equip, el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027. I el Sabadell ja és a Salou, on farà una estada de 10 dies aquest dissabte. Primer amistós contra el Castelló.
2: 3CAT Info.
5: En bàsquet, l'Uni Girona es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquest migdia s'ha sortejat la fase prèvia de la màxima competició europea femenina de bàsquet. L'Uni Girona jugarà

0: aquesta eliminatòria a partit únic el 30 de setembre a Fontajau. També avui sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup de bàsquet, la segona competició europea amb el Girona, que ha quedat enquadrat en aquest grup. El Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solsnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo Bucarest. Aquests equips jugaran una lligueta a doble partit que comença el 7 d'octubre amb l'objectiu d'accedir a la següent ronda europea. A Barça han fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per dues temporades, ve de l'Olimpia de Ljubljana, i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport comunitari. Quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. I el bàsquet Manresa, el belga Retin Obasohan, deixa de ser jugador de l'equip després de dues temporades.
1: En punt, dos quarts de dues.

0: Fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i que caigui la inhabilitació de líders independentistes com Oriol Junqueras. La reacció dels implicats és coincident, sentiment de victòria, però a la vegada petició de celeritat a la justícia espanyola a l'hora d'aplicar la llei. Ara, però, caldrà esperar la decisió del Tribunal Constitucional sobre els recursos d'empara i això no passarà fins després de vacances. Sentència europea sobre l'amnistia a banda. L'actualitat d'aquest dijous 16 de juliol també passa per aquestes altres qüestions. Repunten els naixements a Catalunya. Es trenca una tendència de 17 anys amb un augment de gairebé un punt respecte a l'any passat amb el naixement de més de 54.000 infants. Les dades de l'Institut d'Estadística també revelen que un 46% són fills de mares nascudes a l'estranger i que la mitjana de la maternitat se situa en els 32 anys. A partir d'ara, connectarem amb la Vall d'Aran perquè tornen les restriccions d'aigua aquí. Davant les temperatures extremes i la falta de pluja generals, el municipi de Garòs, a Naut Aran, limita el rec d'horts i jardins només una hora al dia. I us explicarem un parell de propostes ben allunyades geogràficament i també estilísticament. Parlarem d'una banda de la Festa del Renaixement de Tortosa i de l'altra del Talarn Music Experience. I en esports, què destaquem, Montse?
1: Doncs que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica i firmarà com a nou fitxatge del Barça fins al 2031. Ter Stegen no s'entrena amb permís del club per buscar una sortida.
0: I el temps, tarda mitja ennuvolada a la costa i més ennuvolada en punts de l'interior, al centre i al nord del país. Es preveuen alguns xàfecs o gotellades, brutes de fang i localment tempestes al Pirineu, especialment al Ripollès i la Garrotxa. Calor intensa, menys que ahir, i xafogor acusada. Aval de la justícia europea a l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont i Oriol Junqueras i també per els CDRs acusats de terrorisme. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea sosté que el delicte de malversació té cabuda a la llei d'amnistia perquè no perjudica els interessos de la Unió Europea i aplana el camí perquè el Suprem faci el pas. Segons Oriol Junqueras i Jordi Turull, la justícia espanyola no té més excuses per no aplicar la llei.
2: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
3: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: També des d'Alerta Solidària apressen l'Audiència Nacional a aplicar l'amnistia als 12 CDRs acusats. Martí Majoral és l'advocat d'Alerta.
4: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència decideixi definitivament tancar aquesta causa.
0: Una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que també rebrà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que porta les causes contra els republicans Josep Maria Jové i Lluís Salvador.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos, segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya. El 2025 van néixer més de 54.000 infants. És un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat marca un rècord a la baixa i se situa en 1,08 fills per dona en edat fèrtil. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i això, en part, s'explica per aquest increment, com destaca Elisabet de Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
6: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant i és de 32 anys ja. A l'àrea metropolitana la fecunditat, però, és més tardana.
6: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
0: Pel que fa als noms més posats, Júlia lidera el rànquing d'entre les nenes, el segueixen Sofia i Martina, i entre els nens trobem per primer cop Biel i Nil en segon lloc. Marc, que durant més d'un quart de segle va ser el nom més posat, torna al podi, ara se situa en tercera posició. Unió de Pagesos adverteix que limitar l'ús de fitosanitaris a l'arròs del Delta de l'Ebre posa en risc el futur del sector. El sindicat agrari alerta que el fa més dependent i menys productiu i denuncia la manca d'alternatives i les dificultats per fer servir tecnologies com els drons. Tarragona, Manel Sastre.
7: Unió de Pagesos creu que la progressiva limitació dels productes fitosanitaris per conrear arròs al Delta fa que el sector sigui més dependent de les grans empreses i això posa en risc la seva viabilitat. El sindicat reclama alternatives econòmiques i argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les autòctones, encara farà augmentar més aquesta dependència i que caigui la producció. El responsable de l'arròs de la Unió de Pagesos és Rafael Verdiell.
8: Aquelles varietats autòctones nostres que estan reconegudes a tot arreu, de moment pues no les podem fer perquè tenim que anar cap a aquestes altres varietats. Si només fas aquella varietat que tira aquella herbicida, estàs obligat a anar a comprar en aquella llavor i, per tant, te poden fer pagar uns preus desorbitats com mos ha acabat passant enguany, cosa que fa que encara la rentabilitat del cultiu sigui una miqueteta més baixa, no?
7: Al Delta, al voltant d'un 80% de la producció d'arròs plantada enguany surt d'aquestes llavors. Unió de Pagesos diu que són molt resistents a plagues herbicides, però poc adaptades al Delta, amb una salinitat que afecta molt la producció. Tot plegat ja ha fet que els últims 10 anys s'hagi reduït gairebé un 40% el nombre d'explotacions a Catalunya. També han criticat la limitació de l'ús de drons per la manca de productes admesos per ús aeri.
0: Primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i manca de pluges. Al poble de Garòs, a Naut Aran, només es podran regar horts i jardins durant una hora al dia. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
9: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants i amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garòs, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
10: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara cal que he tot, se reden molt més, se servim molt més d'aigua, tas guas, tas prats, a la vez pues, limitar-ho un senyalet.
9: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
10: Sent un canvi en les causes amb aquestes calus, durarà tot l'estiu. Tot depèn de si plou, si no plou, és que tot depèn de tot això, perquè al final, si comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi ha roda, saps? Va tot enlaçat.
9: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
0: El bosc de Campelles, al Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a final d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que hi han caigut. Girona, Laia Claret.
11: Segons l'alcaldessa Judit Cornellà, mentre es fan els treballs de tala o retirada, poden caure arbres i s'ha de tancar el bosc públic per seguretat.
12: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar, la seguretat, el millor és tancar-ho.
11: Alguns negocis es queixen que no hi podran entrar els boletaires en època de molt turisme, però Cornellà remarca que és urgent
12: són una matèria calorífica molt important i a més és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
11: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya a tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extreuen més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
0: I un home de 63 anys ha mort mentre feia senderisme a Valls a l'Alt Camp. Els bombers van localitzar el cos ahir al vespre. Els seus familiars havien alertat al 112 que l'home havia sortit al matí a caminar i al migdia encara no havia tornat. Tarragona, Manel Sastre.
7: Els bombers van activar diversos equips de recerca a la zona després de localitzar el vehicle de l'home a l'aparcament de la residència de Fons Caldes. L'avís de la desaparició el va donar la parella de l'home, que estava en bona forma física i sortia sovint a fer senderisme i esport. La persona alertant va proporcionar també la ruta de l'excursionista i a partir d'aquí els bombers de la Generalitat van poder desplegar un operatiu amb 7 dotacions, amb intervenció del grup Caní de Recerca, una dotació terrestre del grup d'actuacions especials i també un helicòpter de la unitat de mitjans aeris. Després d'una primera recerca intensiva pels corriols més propers, a quarts de 7 del vespre un corredor va localitzar el cos de l'home en un camí de la zona que estava situat a uns 15 metres del traçat principal. L'autòpsia, però, haurà de determinar les causes de la mort.
0: 4 minuts, haurem arribat a 3:15. Un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana. La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si cal. Marta Galindo, infermera també de l'Hospital de Viladecans, posa un exemple de què poden fer.
13: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: I Jesús Ferran, adjunt a la Direcció de Cures de l'Institut Català de la Salut, assegura que a l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir en una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i a la resta d'hospitals de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut, menys, perquè aquest triatge avançat encara no està a ple rendiment.
14: Aquests 40 motius que s'han definit i protocolaritzat sí que es veu al voltant d'una mitja d'uns 30 minuts al voltant d'aquesta disminució del temps, que esperem que a la que es vagi augmentant el número de resolucions vagi disminuint el temps.
0: A Viladecans, les infermeres de triatge avançat resolen el 20% de les urgències de baixa complexitat.
5: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Protestes al carrer arreu d'Ucraïna per la decisió inesperada del president de Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa. És un gurú digital ben rebut per la ciutadania i pels aliats occidentals pels seus esforços per promoure les tecnologies modernes encaminades a combatre Rússia i la corrupció. Mykhailo Fedorov, de 35 anys, amb prou feines ha estat 6 mesos al càrrec. Zelensky l'ha fet fora en el marc d'una crisi de govern en què també ha anunciat avui l'elecció d'un àlex executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Una jove manifestant protestava des de Kiev, la capital d'Ucraïna, per la destitució del ministre de Defensa.
15: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
0: Sobre el terreny, almenys 3 persones han mort a Rússia per atacs amb drons ucraïnesos. Moscou assegura haver abatut 375 drons enemics. I l'Iran ha atacat bases nord-americanes a Kuwait, a Bahrain i a Jordània en resposta al 5è dia consecutiu de bombardejos dels Estats Units contra objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar nord-americà ha informat de 2 onades d'atacs a les últimes hores. Teheran avisa que respondrà atacant infraestructures de la regió i que el control de l'estret d'Hormuz és una línia vermella per ells. El president dels Estats Units, Donald Trump, mentrestant, no afluix creixen les amenaces al règim dels ayatolars. I nou drama per la minoria musulmana rohingya a la costa de Myanmar. Les Nacions Unides calculen que almenys 500 persones han mort en dos naufragis que han tingut lloc a les últimes setmanes al golf de Bengala i al mar d'Andaman. Segons l'ONU, la immensa majoria de les víctimes són d'ètnia rohingya, perseguida per l'exèrcit birmà des de fa una dècada. Als camps de refugiats de la veïna Bangladesh s'hi acumula 1 milió de persones i sovint busquen vies de sortida cap a altres països de la regió per rutes marítimes que són molt perilloses. Tres quarts de dues, obrim àrea de servei. En primer lloc, per saber com està el trànsit a aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora destaca lentitud amb aturades a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic. Precaució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carretera, situació força fluida, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha una incidència activa a Rodalies que provoca retards d'uns 20 minuts de mitjana a les línies R13 i R14 per un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí.
5: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
17: Avui la calor torna a ser realment protagonista pel que fa a la sensació de xafogó a bona part del país, amb un cel enterbolit, mig ennuvolat, respecte ahir. Baixa la temperatura, però en general segueix fent molta, molta xafogó, una calor humida a bona part de Catalunya, sobretot costa, peritoral, sud de Catalunya i punts de la Catalunya central. Podem arribar als 35, 37, 38 graus, ja quedaríem lluny dels 40, 42 graus de les temperatures més altes d'ahir. Aquest migdia ja arribàvem al Garraf, a Canyelles, a 35 graus, també a Cabanes, a l'Alt Empordà, o Artés, al Bages, 35. Són màximes, evidentment, provisionals. Demà arribaríem ja als 38-39 al Pla de Lleida, torna a fer molta calor, probablement encara no arribarem a 40 graus. I avui el temps variable, hi ha una lleugera inestabilitat, allà aquesta tarda es poden repetir ruixats, alguna tronada en punts del Pirineu, sobretot al voltant del Ripollès, Garrotxa, aquí amb més probabilitat, i zona interior i nord de l'Alt Empordà cap a les Salines. Destaquem també alguna gotellada bruta de fang que pugui caure en punts de ponent de la Catalunya central. Demà sí que pràcticament no preveiem pluja, tampoc de cara a dissabte amb algun ruixat de tarda al Pirineu, com a excepció, i entre diumenge i dilluns torna a fer calor i probablement arribaríem als 40 graus en punts de l'interior, sobretot de Lleida. Les últimes hores hi ha hagut algun xàfec, han caigut 11 litres a Tírvia, al Pallars Sobirà, 9 al Pic de Salòria, 3 litres a Organyà, 2 a Martinet, a Cerdanya, o, per exemple, 1 litre a Lladurs, a Cercs i a Valdomar.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca amb la Festa del Renaixement. Aquest any s'amplia l'oferta d'espectacles i també d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. I entre les noves ubicacions hi ha la nau de l'antic balneari d'en Porcar. Tarragona, Jordi Barranca.
18: Les arts renaixentistes són el tema central d'aquesta 29a edició de la festa. Avui es dona el tret de sortida amb la cerimònia d'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i s'estrenen a més noves ubicacions, tal com destaca el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Jordi Jordan.
19: Durant aquesta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superen el que són els 500 passis en total, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que mos visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
18: També es recuperen els viatges històrico-artístics que ajuden a redescobrir els espais monumentals de la capital ebrenca. Parlem d'espais com el Castell de la Suda, el Reials Col·legis o l'antiga església de Sant Domènec.
20: Ja s'han venut més del 50% de les entrades dels espectacles i que fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
18: A banda, però, una de les estrenes més destacades, sens dubte, és la nau restaurada de l'antic balneari d'Empordà. Enguany també es vol potenciar el consum a la restauració local i per això, en aquesta 29a edició, s'ha posat en marxa el Renaixement Gastronòmic.
0: Això a Tortosa, mentrestant al Pallars Jussà. Potser podríem...

0: El Talarn Music Experience dona avui el tret de sortir de la seva desena edició amb 3 dies de concerts a l'Okiosk a la vora del Pantà de Sant Antoni. La Fúmiga i Ginestar, aquests que sentim de fons, inauguraran aquesta nit el festival acompanyats de Mont DJ. El festival consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge i que aquest any reunirà artistes destacats del panorama català i estatal abans de tornar al setembre amb una segona programació de caràcter més rocker. Ens ho explica des de Talarn mateix en Pau Rovira.
1: Demà serà el torn de Buhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents durant els 3 dies en un entorn que s'ha convertit en una de les principals cites musicals de l'estiu aquí al Pirineu. El Talarn Music Experience arriba als 10 anys apostant per una experiència que va més enllà dels concerts, sense massificacions i en un entorn privilegiat, amb una oferta gastronòmica basada en productes del territori i activitats que volen reforçar el vincle entre cultura, natura i economia local i, és clar, apostant per artistes de renom, tal com destaca el director del festival, Ramon Mitjana.
2: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que acompanyarà Ginestar, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida, és la primera vegada que el grup ve aquí al Pallars Jussà. Farem un tribut internacional més important de la banda britànica Queen, que és The God Save the Queen, i segons la revista The Rolling Stones és el millor tribut del món.
1: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà després de l'estiu amb una programació de setembre que inclourà artistes com L'Axe Busto, Burning o La Frontera, i amb el cicle Talarn Music Testing, que aportarà concerts de format íntim a diferents espais del Pallars Jussà.

0: 3CAT Info.
1: I cada
0: informar,
1: vegada...
0: explicar, entendre.
1: Cada vegada hi ha més lectors, dèiem, en català i són més joves. És una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives. Parlem de Regina Rodríguez Sirvent i de Gil Prat sobre Roca. El cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que, pel director literari dels segells en català del grup, que és Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
2: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: De cara a la tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
2: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
1: I altres novetats, el nou thriller d'Oriol

0: Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florensa, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Alvern, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola. I Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero per 13.700 milions d'euros. Des del 2022, Delivery Hero és la propietària de Glovo. Per tant, aquesta companyia originària de Barcelona també passaria a mans d'Uber. La multinacional alemanya de repartiment a domicili ha donat suport unànime a l'oferta pública i recomanarà als seus accionistes que acceptin l'OPA. Uber ofereix 41 euros i mig per acció. Si l'operació s'acaba completant, Uber tindrà una plataforma de mobilitat i repartiment en 99 mercats. 5 minuts, haurem arribat a les 2 del migdia.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Esports.
0: Fins a les 2 del migdia. Montserrat Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Espanya i l'Argentina jugaran la final del Mundial de Futbol diumenge a les 9 del vespre a Nova Jersey, una final inèdita. L'Argentina va accedir a la final ahir després de posar-hi el cor, de remuntar de forma agònica de nou, en un 2-1 contra Anglaterra. Una remuntada amb protagonisme de Leo Messi, que amb 39 anys va ser elegit millor jugador del partit. Va donar dues assistències que van ser els dos gols argentins marcats per Enzo Fernández i Lautaro Martínez, al límit del temps, als minuts 85 i 92. Abans havia avançat Anglaterra amb gol del blaugrana Anthony Gordon al 55. Messi, el capità de l'Argentina, jugarà la seva tercera final d'un Mundial.
3: Es que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
2: Doncs aquesta semifinal a Argentina-Anglaterra va ser un partit molt dur, amb contínues picabaralles des del primer minut i ple d'interrupcions. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, no li retreu res al seu jugador.
4: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
2: Una final del Mundial amb dos equips que es coneixen força. El seleccionador argentí, Lionel Scaloni, té una forta vinculació amb Espanya.
5: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... Lo siento, vamos a intentar ganarles. Espera, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol.
2: La selecció espanyola ja és a Nova Jersey, on avui fan un primer entrenament per preparar aquesta gran final del Mundial contra l'Argentina, el campió d'Europa contra el campió d'Amèrica. La finalíssima, que no es va poder jugar fa uns mesos, es donarà, per tant, aquest diumenge. Abans, dissabte, juga el partit pel tercer lloc del Mundial entre Anglaterra i França a les 11 de la nit.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Fora del Mundial, però encara en futbol, Karim Adeyemi és a punt de convertir-se en nou jugador del Barça. L'extrem alemany de 24 anys ha passat aquest matí la revisió mèdica i firmarà a la tarda el seu contracte per 5 temporades. El Barça pagarà al club alemany 22 milions d'euros, més 7 en variables pel davanter. Adeyemi ha jugat a la Lliga Austríaca i ve del Borussia Dortmund de la Lliga Alemanya, equip amb què ha jugat la Champions League. A Adeyemi el presentaran oficialment quan el president Joan Laporta torni del Mundial de Futbol. Pel que fa al porter, Marc-André Ter Stegen no ha entrenat avui amb el Barça amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. A segona divisió, el Girona ha presentat el nou fitxatge Oleksandr Pishur, que firma per 5 temporades. És un davanter de 21 anys, nascut a Ucraïna i que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Pishur arriba del Beto de la primera divisió hongaresa i el Sabadell ja és a Salou, on farà una estada de 10 dies aquest dissabte, primer amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, l'Unigirona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquest migdia s'ha sortejat la fase prèvia de la màxima competició europea femenina de bàsquet. L'Uni jugarà aquesta eliminatòria a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup de bàsquet amb el Girona, que ha quedat enquadrat al grup amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostenda de Bèlgica, el Solsnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo Bucarest. Aquests equips jugaran una lligueta doble partit que comença el 7 d'octubre amb l'objectiu d'accedir a la següent ronda europea. El Barça han fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per dues temporades, ve de l'Olimpia Ljubljana i en les pròximes setmanes aconseguirà passaport comunitari. El bàsquet Manresa, el belga Retin Obasohan, deixa de ser jugador de l'equip després de dues temporades, ha acabat contracte i es desvincula. El Tour de França, avui 12a etapa, 179 quilòmetres, amb un circuit que va de Nevers a Magny-Cours i Valons-sur-Saône.
6: La justícia europea avala la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
6: Aval clar del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia en una resolució que limita els moviments de la justícia espanyola per continuar frenant el retorn de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya. Els CDRs encausats per terrorisme a l'Audiència Nacional poden ser els primers a beneficiar-se'n, Joan Bota.
8: Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
6: Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
9: El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
10: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
6: Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
11: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
12: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
6: També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sáenz de Aja.
13: Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
14: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
15: A Madrid, encarregat de valorar la sentència, ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
16: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
6: De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tània Tàpia.
17: Una decisió que ja no es pot recórrer. La dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula. Ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
6: Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
8: L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior. L'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Juli entre les

0: en les IBL entre els nens.
1: I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis de 17 comarques diferents.
0: Els punts més sensibles es concentren a la meitat oest del país. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Sant Quirze

0: futbol.
1: Va ser determinant el partit Leo Messi amb les dues assistències de gol, la final del Mundial de Futbol. Per tant, serà Argentina-Espanya, Messi contra Lamine Yamal i el Catalunya Migdia, ho parlarem i ho analitzarem amb la Sònia Gelmà, el Roger Bosà i també amb el Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
0: Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
4: Bon dia.
0: Segueix fent calor, tot i que haguem sortit del pic de l'onada de calor d'ahir, però calor encara en fa.
4: Sí, sí. Sobretot molta xafogor. Ja no parlem d'onada de calor, això es va acabar ahir al vespre, però en canvi estem arribant a 38 graus d'Artés, i les més altes 40, 42, a Olot, a Horta de Sant Joan, també a Vacarisses o Girona, es van arribar aquests 40 graus. Per tant, fa molta calor, però menys que ahir. Hi ha alguns ruixats, que han deixat fins i tot amb tempesta al matí d'hora. 13 litres per metre quadrat a Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
5: Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu
6: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
5: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
6: La llei d'amnistia també respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorisme.
5: I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
0: Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és: què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la

0: interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat a la tardor, Txell Vallespí.
1: I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia a la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fons del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
0: En canvi, en el cas dels CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
2: Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'Alerta Solidària.
3: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'Audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
2: I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats, en aquest cas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
0: Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalán.
4: Pel secretari general, Jordi Turull, la sentència europea representa també un aval a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
4: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
6: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
4: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència europea coneguda avui. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui així ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes que estan previstes per l'any 2028. Seu d'Esquerra, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
8: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
7: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
8: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
7: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua

0: Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
1: I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
2: Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
3: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
2: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
1: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
4: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
5: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
4: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
6: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
4: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
7: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
4: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
1: I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
8: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa. I per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
1: I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
9: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TSUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. I és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns, finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda que

0: Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jutjat popular la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
1: Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
2: Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'1 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
3: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
3: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
1: Va, i ara allò que ens agrada als tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
2: Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
1: Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També ho està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al centre educatiu de menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
5: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
4: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
6: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
7: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles i es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
4: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com per exemple que fos provocat.
1: Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
8: En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
9: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
8: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
1: I atenció, perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. Al poble de Garós, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària. Responsable a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garós, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
11: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
10: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
12: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
14: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Soc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
17: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Finca?
18: Basada en fets reals.
17: Les meves noies no són l'enemic.
18: Són alemanyes, no?
19: Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
1: Catalunya migdia. Un minut i seran 2:15. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
20: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
21: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat, amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pensilvània.
22: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres. Ja saben de què va. Val més que es portin bé.
21: I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
22: La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
21: Trump, doncs, no tanca la porta del dichós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
1: I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
23: Sí, Mikhailo Fedorov és un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
24: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
23: Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre. El
25: primer ministre ucraïnès va posar a l'Uriadu Zalu Zasidany Verhovnoye Rade Ucraïne.
1: Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
23: Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergei Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
26: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
23: Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
1: Passant 3 minuts de 2:45, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
27: La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
28: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
27: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
1: I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya

0: i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
1: Doncs el projecte consta de tres eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
2: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc ni TS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
0: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
3: Sí, el cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que pel director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
4: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
3: Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
4: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
3: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
0: I dels llibres als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
5: S'ha acabat perquè sempre s'acaba, s'ha acabat perquè ens falta un final.
0: Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a Lo Quiosc, a la vora del Pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
6: La Fúmiga i Ginestà inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Búhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
7: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia que acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Búhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
6: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axen Busto, Burning i La Frontera.
0: I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat 500.000 d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
8: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia.

0: i regidor de Cultura.
1: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
0: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
2: Catalunya migdia.
3: 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
4: Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat. Serà un Messi contra Lamine Yamal.

0: I molt Barça, també, aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
1: Va Leo, va Messi! Va Messi, mete el centro!
0: Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'albiceleste amb un final de partit ple d'emoció, enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà. La imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
2: Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i a poc a poc va anar creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
3: Lo que nos faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter en una final.
2: I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85 el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
3: Y creo que si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero viste, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas de la historia, que pasa en la historia en un partido sin un...
2: El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
4: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.

0: The line, no, in the moment, no regrets.
1: Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel i, mentrestant, Harry Kane no va voler aclarir si aquest havia estat el seu últim Mundial, tot i que aquest mes farà 33 anys. L'exemple de Messi l'ajuda a no precipitar-se.
2: Doncs Argentina classificada i ja tenim la final del Mundial, diumenge a les 9, Espanya contra Argentina, una final inèdita, que també viurà en directe l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, el Roger Arbusà, un partit amb un cara a cara, com dèiem, ben atractiu com és Messi Lamine, i a més Arbusà amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
3: Sí, mai abans s'han trobat en una final Espanya i l'Argentina, i de fet només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món, i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà. I serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamine Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podent guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
4: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera, y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
3: Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
5: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
3: Scaloni té una estreta relació amb Espanya i viu a Mallorca i té família a Espanya. Per tant, per ell serà un partit especial, i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador, i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
5: Además de haber sido mi profe en el curso d'entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad que me gusta su cercanía, y casualmente hoy nos encontramos en una final, y recuerdo en Qatar, después de un foro de entrenadores, cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido, y no es por ser arrogante, sino por el, en el buen sentido lo digo, y que ha llevado a cabo en su selección de una manera brillante.
3: A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial, després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
2: I com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
6: Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, el moment del canvi de ritme, el moment del canvi de direcció, i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà tres finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. Ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més al damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
2: Doncs ja tenim la final, Ricard, Espanya-Argentina. Tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general, què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalíssima?
6: Sí, anirem aterrant a poc a la final perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya, que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè quan Espanya juga la pilota és d'Espanya i la selecció argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita la pilota. Totes les remuntades les ha fet perquè ha acabat jugant a prop de l'àrea rival i fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente per mi és la clara candidata.
2: Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final, també aquí al Catalunya Migdia. Demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
6: Adeu.
2: Nou minuts i les 3 de la tarda. Fem una pausa i seguim.
7: Catalunya Migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
18: Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista del Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
2: Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Navata. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves, Eudald Serra.
19: I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler, Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
20: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
19: Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
2: I a la segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
15: És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Ivan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès ha arribat procedent del Győr Eto d'Hongria i signa per les properes 5 temporades.
21: Why I'm choose Girona?
22: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
15: El Girona també ha anunciat Sergi Puig, porter del filial, com a nova incorporació del primer equip per aquesta temporada. Per la seva banda, el Sabadell ha començat el seu estatge de pretemporada a Salou, on estarà fins al dia 25. Dissabte que ve, a més, jugarà el primer amistós de pretemporada a la Ciutat Esportiva del Castelló.
2: I del mercat de fitxatges de futbol passem al bàsquet, perquè el Barça, Ernest Macià, també ha presentat un nou jugador.
23: Sí, Umoja Gibson, un jugador de 28 anys, el fitxa per dues temporades, és un base nord-americà que no ocuparà plaça d'extracomunitari perquè aviat tindrà passaport búlgar. Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana, ha fet una bona Eurocup, ha sigut un dels màxims anotadors d'aquesta competició, amb 15 punts per partit, i aquestes són les seves primeres declaracions com a jugador del Barça.
24: Hey, what's up, boys of fans?
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
23: Doncs vinga, el Barça, que ja ha fitxat, a part d'ell, una altra base, Justin Robinson, així com els interiors Olivier Nkamoa i Josh Nebo. El bàsquet Manresa perden un referent, un jugador que ho ha fet molt bé aquests últims anys, Retino Bassoan, també exterior, fitxa pel Burgos, un equip que té pressupost alt de la part baixa. En bàsquet, l'Uni Girona també es jugarà l'accés bàsquet masculí a la fase regular de la propera edició de l'Euroliga bàsquet femení contra Panathinaikos o Emlat, un equip grec o un de turc. Dic això també perquè el bàsquet masculí del Girona avui ha conegut també un altre sorteig, en aquest cas el de la FIBA Eurocup, i li ha tocat amb equips com el Levice d'Eslovàquia, l'Ostend de Belga, l'Osloki d'Hongria, no sé si ho he pronunciat bé, el Girona Gora de Polònia i el guanyador del Dinamo de Bucarest, Kosovo. Aquests equips jugaran, doncs, a lligueta, doble partit, apunta la data 7 d'octubre al primer partit.
2: I el Tour de França avui es disputa la 12a etapa gairebé plana i que en un principi ha de suposar una nova oportunitat pels sprinters.
26: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.

0: I abans que res, com sempre, Isaac Vilalta, volem saber quina és la situació de l'etapa ara mateix.
1: Situació gairebé calcada com la d'ahir, tu deies, una etapa molt similar, amb quatre escapats, Caruso, Costiu, Berger, Beistrofa, no són ciclistes importants, a falta de 114 quilòmetres, queda moltíssim, li treuen un minut i mig al gran grup.
0: I aquesta edició del Tour, que ha superat ja l'Equador i que encara amb la meitat de les etapes per disputar-se, però podem dir ja que és el Tour de rècord?
1: Sí, per diferents motius. Fixa't, ahir vam viure l'etapa en línia més ràpida de la història, en un dia en què es va rodar 50,9 km per hora i va superar així un registre de fa 23 anys. Ahir mateix l'etapa es va resoldre a l'esprint després de neutralitzar una fuga on hi era Nelson Oliveira. El portuguès és un ciclista singular que fins ara ha completat senceres les 24 grans voltes que ha disputat. De moment va camí d'acabar també aquest Tour. Però si realment hi ha un home rècord, és aquest.
2: Today was all about staying safe.
3: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic. M'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament, he pogut continuar endavant.
2: All good in the end.
1: Tadej Pogačar, molt clar, tot i que no català, que ahir va estar a punt de caure en aquest Tour que ja ha superat, en què ja ha superat Miguel Indurain en el rànquing de dies lluint el mallot groc i al davant només hi té Inoli Merckx. L'eslové ha guanyat 3 etapes, en suma ja 24, situa 5è en solitari en aquest prestigiós rànquing. Ho té difícil, però no impossible. Si guanya 8 etapes en aquest Tour, i té terreny per fer-ho, assolirà un altre rècord i igualarà la marca que ara mateix comparteixen Pelissier, Mertens i Merckx, que ho va aconseguir en dues ocasions. Tot plegat en un Tour de rècord per les altes temperatures i que pot suposar que Pogačar iguali els 5 títols d'Anquetil, Merckx i Noli Indurain.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amb

0: plegats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: Tens pocs segons, Eudald Serra. Pots dir alguna cosa?
2: Sí, puc afegir que Paula Badosa juga aquesta tarda. Avui tens de final de Llasi a Romania contra la russa Ibaragimova.
1: Molt bé, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
3: Són les 3.
4: Catalunya Migdia.
3: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat totes les reaccions a l'aval europeu a l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i als CDRs encausats per terrorisme. També us hem detallat quins efectes ha de tenir aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, i quins són els possibles entrebancs que encara poden posar-hi determinats jutges espanyols. A més, ens hem fixat en la decisió de l'Audiència de Madrid d'avalar que un jurat popular sigui qui jutgi Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, per malversació i per tràfic d'influències. L'Audiència treu dos delictes a Gómez i ordena que se li torni el passaport. I també hem repassat els noms més posats als nadons nascuts l'any 2025 a Catalunya. Són Júlia, entre les nenes, i Biel, entre els nens. I la notícia, a part dels canvis en els rànquings, és que hi ha hagut un repunt de naixements i això és el primer cop que passa en els últims 17 anys. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
5: Doncs que crema un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, a l'Alcalde, a tocar d'on hi ha hagut altres incendis l'última setmana. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Els bombers han rebut l'avís fa una hora, és a dir, a les dues. La columna avança ràpid i en ascendent perquè bufa una forta marinada a la zona i es dirigeix, això sí, a una zona de vinyes, la qual cosa hauria d'afavorir els treballs d'extinció. Estem parlant d'un foc originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han originat els focs dels últims dies. De moment, bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries.
5: Pendents d'aquest foc, us expliquem que l'inici d'estiu aquest any és el més càlid des del 1950, segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes. Des de finals de juny, Catalunya ha encadenat diverses onades de calor, separades només per pauses molt curtes. La persistència del calor també reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almaraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Això té repercussió en les centrals nuclears catalanes que estan expectants sobre la decisió que pugui prendre el govern espanyol sobre aquesta continuïtat d'Almaraz. Tornem a Tarragona, Manel Sastre.
7: Bona tarda. Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
5: A les Illes, el govern tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de diversos factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Anem cap allà, Caterina Carmen Jaume.
8: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima, amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern proens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
9: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina amb les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu

0: de que els seus clients no es desplacin.
1: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000.

0: 57 persones han estat processades com a presumptes responsables de l'accident, entre elles antics dirigents, gerents i tècnics d'Autostrade, l'empresa encarregada de supervisar aquesta infraestructura. La Fiscalia ha demanat penes que sumen 400 anys de presó per 56 dels processats i perquè considera que els condemnats coneixien des de feia anys els problemes estructurals del pont i la necessitat de fer obres de manteniment que van anar ajornant sistemàticament.
1: Passant gairebé 6 minuts a les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: L'advocada Lourdes Ciuró, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I el també advocat Marc Molins, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: Aquí ens hem trobat aquí dins de l'estudi quan hem vingut a fer el programa, perquè com que estàs des del matí,
5: sí, gairebé, sí.
1: Has fet un pla dur aquí, t'has convertit en el teu despatx.
5: Sí, part
1: del mobiliari. De fet, el Marc és qui ha donat la notícia aquest matí, a l'especial del matí de Catalunya Ràdio, perquè ha costat una mica discernir exactament què havia dit el jutge.
3: I a altres també us ha passat com a la tele, que hi ha hagut un moment quan estava dient-ho que s'ha com tallat l'estreaming.
1: Sí. En algun moment sí, teníem el Bruno Forte ja, però allà, presència, i per tant ell sí que tenia bon so, però...
3: Caga, perquè ha escut allà just al moment...
1: Qui ha traduït al llenguatge entenedor les paraules del jutge ha estat Marc Molins, sí, que és qui ha posat una mica llum a la foscor.
5: Molt diu.
1: Lourdes, necessites més metres de taula?
4: Jo crec que no, ja tinc la cantimplora, el ventall, el mòbil, el carregador...
1: Escolta'm, hi ha hagut un moment que has fet tal desplegament que he pensat, escolta'm, potser...
3: M'estan donant por aquesta gent, avui, perquè venen amb molts papers, molt preparats.
1: Són gent que hi entén. Vull dir que
3: vinc...
1: a partir d'aquí i ara, no?
4: El Rafa... Ai, el Rafa. El Ferran ve d'estiu avui.
3: Jo vinc amb les meves...
5: La intel·ligència natural.
3: Amb les meves idees.
4: Exacte, amb el que saps.
1: Escolta, més amb una llibreta,
3: una llibreteta...
1: I una llibreta, i molt bé. Ara de seguida anirem amb tot el que ha generat aquesta notícia d'ahir, però em fa l'efecte que la primera cosa que comentareu no tindrà a veure amb això. Tret que ens sorprengui la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Que cada dijous ens proposa el tema i no crec jo que vagi d'amnistia, TJUE, etc.
6: No va per aquí.
1: Ara hi entrarem, eh? Però tu proposes una altra cosa, a veure.
6: Una altra cosa molt relacionada amb un altre dels grans temes d'aquests dies, que és el Mundial, no? I quan hi ha Mundial, el món sense està pendent dels partits de futbol, aleshores que hi ha partit, tot s'atura, pràcticament. Dimarts, per exemple, jo vaig anar a un sopar, a una casa particular, érem un grup de persones, tothom era fora, en una terrassa preciosa, però el televisor estava encès de la sala d'estar, no? Llavors anàvem seguint el partit des d'allà i de tant en tant entràvem a la casa, fèiem un cop d'ull de la tele i tornàvem a sortir, no? I en el moment del penalti...
1: Molt malament l'organitzador de muntar un sopar quan hi ha partits de futbol mundial, que hi juguis, escolta'm, això molt malament.
6: No, perquè estava organitzat abans de saber que hi hauria aquell partit aquell dia, supòs, no sé. En tot cas, en el moment del penalti va estar molt bé, no? Perquè vam entrar tots a veure el gol. Era com... Tothom va entrar allà com si fos una cosa preparada, no? I per sort érem lluny del nucli urbà, perquè si no hi ha aquest perill que et facin spoiler, no?
1: Ui.
6: I és que per culpa dels diferents tipus de senyal i de processament de dades es pot donar el cas que hi hagi un retard respecte dels veïns o entre les habitacions d'una mateixa casa, no? Llavors tu veus un partit de futbol i sents tot el barri celebrant un gol 30 segons abans d'haver vist aquell gol, no? Llavors es trenca l'emoció i és bastant frustrant, perquè de sobte és gairebé com veure un partit en diferit. O al revés, tu fa un minut que has vist el gol i de sobte comences a sentir crits i tirar un petards al teu voltant i és desconcertant, perquè tu fa molt de temps que has vist aquella jugada, no? O quan hi ha un penalti, pots saber si marcaran o no pels crits dels altres, moltes vegades, no? No hi ha una sincronització en la celebració de les victòries. I es perd aquell sentiment de conjunt de compartir un moment únic amb la resta de la gent, sinó amb la resta del món, com a mínim a la resta del barri, no? I això és perquè l'streaming i les plataformes de televisió per internet requereixen un procés d'emmagatzematge de memòria que retarda el senyal uns quants segons respecte de la televisió tradicional. De fet, el senyal de TDT és el més ràpid i per això els televisors connectats a l'antena solen anar per davant dels que emeten a través d'aplicacions o ho fan a internet. I, a més, els descodificadors processen la imatge a diferents velocitats depenent de la tecnologia i del model de l'aparell, no? I si un televisor té un sistema de gravació integrat, el senyal també s'endarrereix perquè el disc dur està processant les dades i guardant. Llavors, jo recordo un altre partit, no record quin era, però record que anava pel carrer, i anava sentint cors de gols i d'ulls totalment descompassats, no? Ara aquella casa d'allà, ara aquella d'allà de Sanos... Llavors, vaig posar-me a pensar en el meu predí, en el meu avi, que no podia veure els partits sencers, perquè ell veia la primera part i es posava tan nerviós, es posava tot vermell, que la segona part se n'anava a una altra sala amb el transport.

0: pistó.
1: De quina equip era?
0: Del Mallorca.
2: Ah, molt bé.
0: Ho passava malament, pobre.
1: Però era de Mallorca o del Constància, no?
0: No, era Mallorca, del Mallorca. I llavors anava encenent i apagant el transistor, no? O sigui, és a dir, si hi havia un penalti, apagava el transistor i ho tornava a engegar després per veure si havia estat gol o no, no? I ahir pens que li hauria anat molt bé aquest temps actual d'espoiler, no? Perquè ja no passaria tanta pena. Però en general pens que aquest efecte és una més d'aquelles coses individualitzadores que fa que fins i tot en un mundial, no? Que tothom està pendent d'uns partits, aquests partits no se segresquin per part de tothom en el mateix temps, no? I que això desvirtua encara més la màgia del moment, no? Perquè tu ets... Quan tu ets en el camp de futbol, el gol és brutal, perquè ha passat en un instant brevíssim i irrepetible que la gent del públic ha presenciat en directe i en viu. No? I a la tele veiem la repetició de la jugada. Al camp això no passa, tu no pots veure la repetició de la jugada. I es perd aquest concepte de moment únic i decisiu. I ara, amb aquest desajustament de les transmissions, també es perd la sensació d'haver presenciat en directe aquell moment. No? I res, me crida l'atenció que d'una banda hi hagi el món sencer pendent d'uns moments decisius i que, d'altra banda, aquests moments decisius ni tan sols els compartim en directe amb els nostres propis veïns, no?
1: Sí, però a més, amb això hem de que menys, perquè abans estava perfectament acoblat. I estava acoblada la ràdio i la tele.
3: També, sí.
1: És a dir, tu podies fer allò de, no?, treure la veu.
3: Que és de... Que ho havíem fet tots, sí, sí.
1: A la televisió i posar la ràdio.
3: Ara ens han obligat, entre cometes, exacte, a tenir algunes eines, per exemple, els telèfons mòbils, per tal d'endarrerir les transmissions anar... i poder, d'aquesta manera, sincronitzar-les amb les imatges
1: de
3: televisió.
1: És una d'aquestes coses que és veritat però que és molt difícil, és molt emprenyador.
3: Perquè és molt difícil fer-ho des de l'emissora, des d'aquí, perquè, clar, com deia la Llucia, cadascú té un decodificador diferent, un senyal diferent, una plataforma diferent, i llavors és impossible, des del control central, com s'havia fet alguna vegada, d'endarrerir la transmissió uns segons. Això és impossible, perquè llavors no hi ha manera de fer-ho universal.
1: A mi, per exemple, amb això em passa una cosa que jo normalment, quan estic a la cuina, escolto la ràdio analògica, i si algú diu alguna cosa que m'interessa molt, vaig ràpid, ho poso al mòbil.
3: Per tornar-ho a sentir.
1: I ho torno... Sí, clar. I ho torno a escoltar al mòbil, perquè va...
3: No, clar, sí, uns segons d'endarrerit.
1: 30 segons,
3: sí, sí,
1: o no, ser, no sé
3: sí,
1: quan,
3: sí,
1: no?
3: Sí, uns quants, uns quants, sí. Molt bé. Us passa això del futbol, no?
4: No, però jo...
3: O algun veí que crida els gols quan no toca?
4: Jo avui hauré de donar explicacions a casa, perquè a mi sí que em passa al carrer que hi ha un delay important respecte a uns veïns, i fa molt temps que abuso d'aquesta circumstància, i jo estem mirant la televisió amb els meus fills, i els hi dic amb 2 o 3 minuts d'antelació, fills, ara ve un gol. Llavors, quan marquen el gol, em miren com dient... És brutal, no?, el que sap de futbol.
3: T'estàs guanyant una fama de...
4: De gran entès en futbol, i em pregunten, però com ho fas? Mira, jo veig les posicions i tal. Clar, avui, ara hauré de donar unes explicacions,
3: ara,
4: no?
3: Perquè... Mentre sentia la Llucia, estava intentant buscar el vídeo i no he estat capaç, era a través de X, de l'antic Twitter, es va fer molt viral a la primera fase del Mundial. Jo diria que era un aficionat de Paraguai, que estava en una pantalla gegant amb tot d'aficionats de Paraguai mirant el partit, i hi ha un moment que mira el mòbil, veu un gol de Paraguai, la cara li canvia, però aguanta, no el celebra, i com un minut després, llavors esclaten tots el gol, i llavors ell també esclata.
1: Això és un bon ciutat.
3: Sí, si en aquell moment salta i crida, hagués aixafat la sorpresa a tots els que estaven mirant.
1: Aquest home mereix ser president de la República.
3: Jo diria que era Paraguai, no posaria la mà al foc, però recordo que era el vídeo i que realment era fins i tot un punt entendridor, de veure com aquell home aguantava d'allò perquè ningú no notés que ell ja sabia que hi havia hagut gol.
5: Això em passa també a casa. Ahir, precisament, l'últim dia que va jugar a Espanya, em sembla que imagina't si ho segueixo. Jo sentia que dalt dient gol, i dic, mira, ja han marcat, no? Jo estava en un altre lloc. Per tant, sí, aquest delay es produeix. El que passa que a mi m'agrada aquest avançament de la notícia, m'agrada sentir els veïns que criden...
3: Però ja has dit que no t'agrada el futbol.
5: No, és veritat, això s'explica, no? Té una explicació.
3: S'explica que vulguis saber els gols a l'avançada perquè no t'interessa gaire el futbol.
5: Exacte, deu ser per això.
3: Quan juga...
5: A més, he sigut coherent amb això.
3: En segons quins barris, quan juga al Madrid, quan juga a Espanya, quan juga a vegades hi ha un gol que si no estàs veient el partit no saps de qui és.
5: Ara, de qui és,
3: exacte.
5: Ara què?
3: És dels uns o dels altres. Bé, doncs, que això, diguem-ne, però sí que és veritat que fa molta ràbia. Quan estàs molt pendent d'un partit i hi ha algú que té la imatge avançada i per tant t'està aixafant, entre cometes, i t'està fent els espòilers de tot el que passarà.
5: I és veritat, jo la primera vegada que vaig anar al camp del Barça, la primera vegada de la meva vida, esperava la repetició del gol.
3: Ah,
5: ostres, ostres, tu... Pues, ja, vaig
3: encara
5: veure...
3: l'esperes, eh? Sí, encara... molt bé, doncs, Llucia, ànims, si que... vas a un altre sopar en què hi hagi...
0: No, sí, per acabar, res, estic a Palma, som a Palma avui. Va ser molt divertit ahir, ho tinc enregistrat, sembla...

0: Semblava que érem a Buenos Aires, eh? Aquí s'ha celebrat més l'Argentina que un altre partit.
1: Sí, a Barcelona també hi va haver una nodrida celebració argentina, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Lucía, gràcies, bona tarda.
0: Que vagi molt bé, una ferrada.
1: És un quart de quatre, fem una cosa, com que em fa l'efecte que tots els comentaris sobre la decisió avui del TJUE seran llargs, fem ara la pausa per la publicitat i així ens queda tot net.
2: Catalunya migdia.
3: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit.
3: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Copés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
5: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
5: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
5: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Passant 2 minuts d'un 3:15, som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El diem que hem conegut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i ha dictaminat que és conforme al dret comunitari. La sentència s'ha llegit a 11:15 d'aquest matí. Considera que l'amnistia no perjudica els interessos econòmics de la Unió Europea, tampoc contradiu la llei antiterrorista, que són les dues qüestions per les quals se li havia demanat que es pronunciés. Sobre les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés, que és el que s'ha agafat la justícia espanyola per no aplicar la llei fins ara, el Tribunal Europeu diu que són amnistiables i que no van perjudicar les finances europees. Aquest és el primer posicionament de la justícia europea en relació amb l'amnistia que afecta a la causa del Tribunal de Comptes, que reclama a una 30ena d'alts càrrecs les despeses del referèndum i, a més, també es podrien desbloquejar els casos que afecten líders independentistes exiliats, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, i els condemnats per inhabilitació en el judici del procés, com Oriol Junqueras, Raül Romeva, Montse Bassa, Jordi Turull, a qui el Suprem va negar l'amnistia pel delicte de malversació. L'altra sentència europea d'avui fa referència al cas encallat a l'Audiència Nacional sobre els CDRs pendents de judici pel delicte de terrorisme. La justícia europea ha dictaminat que se'ls pot amnistiar perquè no contravé la política de la lluita antiterrorista de la Unió Europea. Comentàvem amb el Ferran Casas que hi ha hagut un moment quan ha llegit la sentència del jutge del TJUE. Costava una mica entendre-ho tot plegat i hem tirat d'experts, en el cas de Catalunya Ràdio, Marc Molins, que ha estat qui ha confirmat la notícia, podríem dir, en antena, per tal d'entendre exactament el què. No sé si us esperava un pronunciament tan clar del TJUE.
2: Jo crec que sí que era esperable. És a dir, hi havia en aquest cas l'informe de l'advocat general, que l'advocat general, perquè s'entengui bé, a ser una espècie com d'advocat de l'Estat, no? És a dir, és l'advocat dels interessos de la Unió, té una estadística de seguiment, entre cometes, de respecte. No és vinculant al seu dictamen, però en un 80% de les ocasions es segueix, i Spielman ja havia anticipat el seu criteri en el sentit de que la llei d'amnistia era perfectament ajustada al dret de la Unió Europea. Per tant, era previsible, sempre hi ha un factor d'incertesa, que té aquest 20% de desviació estadística, però era una possibilitat certa i que jo personalment, i crec que molts, celebrem d'una forma molt sentida.
3: I a més una cosa també molt important, és a dir, també es podia especular amb el fet de que, segons el contingut de la sentència, segons l'abast i l'extensió de la sentència a nivell de detall, es podien també suggerir noves qüestions prejudicials que, doncs, el Tribunal Suprem s'aferrés per intentar provocar nous pronunciaments i, per tant, aturar,
1: allargar
3: exacte, l'aplicació d'aquesta llei. Home, jo crec que és una sentència que entra amb les qüestions del moll de l'os, entra en tot allò que podria ser les persones que

0: han presentat la qüestió de prejudicialitat, doncs el fet de la malversació, el fet del terrorisme, ho queda molt clar, i difícilment es podrien ramificar aquestes qüestions amb altres, per exemple, doncs, que fos una malversació per, doncs, jo què sé, a nivell o un enriquiment personal. Jo crec que tot això no hi cabria, i que si en cas que es presentés una qüestió de prejudicialitat, procediria la inadmissió a tràmit. Per tant, no, molt clara, i evidentment ens en felicitem i moltíssim.
1: Sí, jo crec que no... És a dir, que hi havia un cert optimisme entre els afectats i entre els partits independentistes en què això havia d'anar bé, però també s'esperaven que hi hagués alguna ombra. I pel que sembla, doncs, el dictamen és molt contundent, més enllà de donar la raó i dir que no contravé les directrius europees en matèria de corrupció i de terrorisme, i no deix cap ombra, no? Clar, jo crec que aquí una mica el que hi ha és que la justícia espanyola, a diferència del que passa amb l'europea, és previsible en les seves altes instàncies. I ara ens trobarem amb que el Tribunal Constitucional, i és possible que altres tribunals, doncs, validin la llei i diguin que l'amnistia s'ha d'aplicar, i en canvi ens trobarem aquest Tribunal Suprem i la Sala Penal, que està controlada per la dreta i entregada a aquest el que puede hacer que haga, de l'Aznar, que intentarà d'alguna forma buscar subterfugis per no aplicar aquesta llei i esperar, doncs, si hi ha un canvi de govern a Espanya i canvien els equilibris i aleshores hi ha més impunitat i finalment, doncs, pot no aplicar-se aquesta llei, malgrat que jo penso que al PP li comença a interessar que s'apliqui aquesta llei, perquè si vol d'alguna forma posar el comptador a zero amb Junts per Catalunya, encara que no hi hagi de negociar pas la investidura, perquè la investidura del PP, si arriba, serà amb Vox, jo crec que li interessa que aquesta llei tiri endavant per poder posar el comptador a zero. Però per mi això el que demostra, després de tot el que hem sentit i de tot el que s'ha escrit i de manifestacions de jutges davant del Tribunal Suprem contra aquesta llei, que era un cop d'estat i era un autèntic atemptat a l'estat de dret, és que la fallida de la democràcia espanyola no era una llei d'amnistia. Per mi la fallida de la democràcia ve per una judicatura que es negue a aplicar les lleis que acorden els representants de la ciutadania. I això és el que fa 2 anys que està passant, i és gravíssim.
0: I el que tocaria ara, un cop el TJUE s'ha pronunciat tan clarament, seria que per dignificar una mica més, o per desdignificar la justícia espanyola, el Suprem acatés. Per tant, això seria un bon senyal.
1: Sí, dir, però sí, ho seria,
0: però no passarà,
1: però no hi tinc cap fe.
0: En absolut. De però fet, no haurien de desaprofitar l'oportunitat.
1: El jutge Llarena, em sembla que ho han publicat els companys de la CN, ja ha explicat que això no va amb ell, i que ell ni retira l'euroordre, i aquí no passa res, com si sentís ploure.
0: Doncs aquí tindria un paper el Consell General del Poder Judicial. Mm-hmm. Aquí, perquè el que fa aquest senyor a títol particular, i segurament amb l'estómac, impacta tot el sistema judicial espanyol.
1: Per tant, sí, perquè aquí, com a mínim hauria de ser prudent.
0: Clar.
1: No? I dir allò de... Ja m'ho miraré, ho estudiarem a fons, no. Però no.
2: El que ens diuen a nosaltres fons del Suprem és que ells no havien presentat cap petició, qüestió. Que per tant ells no van vèncer la decisió d'avui, i que el que esperen és que el Constitucional fixi posició, diguem-ne, i que depèn del que digui el Constitucional és el que ells s'adaptaran. A partir d'aquí, que és veritat, és evident que és esperar, i per
1: això
2: tant,
1: que tu dius,
2: tira pilota endavant.
1: Quadre amb, per exemple, això que Jordi Turull ha dit a la compareixença a la seu de Junts, de no se'n vagin de vacances, facin-t'ho ja, no? Yeah. Que és, escolti'm, vagin de pressa.
2: És que, de fet, avui en les reaccions, i podem sentir-les, hi ha hagut aquesta unanimitat. Tant Oriol Junqueras com Jordi Turull, per tant, tant des d'Esquerra Republicana com des de Junts per Catalunya, s'ha reclamat a tots els tribunals, siguin els que siguin, que no dilatin més l'aplicació de la llei i que facin ja cas aquest posicionament d'avui del TJUE.
3: La sentència d'avui no és suficient. Ara correspon a l'Audiència Nacional, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aplicar la sentència sense més dilacions. Ara correspon al Tribunal Constitucional resoldre els recursos d'empara presentats contra la negativa del Tribunal Suprem d'aplicar la llei.
4: La llei d'amnistia és una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer de l'Estat espanyol. És una esmena a la totalitat a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
2: En una línia semblant, l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, també creu que els jutges espanyols ja no tenen més recorregut com per allargar l'aplicació de la sentència.
5: imaginar

0: Sino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
1: Però no només des d'Esquerra i des de Junts. Des de la presidència de la Generalitat, Salvador Illa també demana que hi hagi celeritat de la justícia espanyola.
2: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Per tant, us faig la pregunta. Els jutges espanyols poden dilatar l'aplicació d'aquesta decisió? Encara poden trobar alguna manera d'allargar-ho més? O estan obligats a dir alguna cosa, potser abans de les vacances d'estiu, no, però just després?
3: A mi, si em permets, Òscar, i és quelcom que comentava abans d'entrar, amb un dels dos procediments, amb una de les dues sentències, concretament la 523, que és la que respon a la qüestió prejudicial que planteja el Tribunal de Cuentas, el TJUE entra al fons d'una qüestió que pot ser determinant per contestar aquesta pregunta, no? I és què passa amb aquell famós plaç de 2 mesos? És a dir, recordem que la llei d'amnistia, el legislador, jo crec que tenia un cert temor de que els jutjats no l'apliquessin i establia un plaç, no? I deia màxim 2 mesos per aplicar els efectes des de que s'aprova la llei. Aquesta qüestió, el propi Tribunal de Cuentas l'eleva al TJUE i li pregunta, escolta, es pot exceptuar el règim de la llei d'enjuiciament criminal establint un pla singular, un procediment, una forma de procediment concret ad hoc per la llei d'amnistia? Spillman, l'advocat general, va dir que no es podia. I, per tant, en el seu dictamen, aquell dictamen que deia...
1: Que aquest període de 2 mesos no tenia validesa. I que, per tant, els jutjats espanyols podien esperar el temps que consideressin.
3: Just. No? És a dir, Spillman deia en el seu dictamen que no se li podien imposar uns plaços tancats amb un òrgan jurisdiccional per tal d'aplicar, en aquest cas, aquesta llei, aquesta norma que forma part de l'ordenament jurídic. No es pot imposar, no es pot tancar el plaç. I el TJUE, amb això, es manifesta també d'una forma concreta i diu que sí, que el plaç de 2 mesos és vinculant, que no és contrari al dret de la Unió el fet de que estigui aquesta, que hi hagi aquesta previsió legislativa, i per tant en aquest moment el plaç de 2 mesos està en vigor des del moment en què es notifica la sentència.
4: Per tant, ara comença a córrer aquest plaç de 2 mesos.
3: Jo interpreto que sí, no em vull equivocar, n'estic convençut. A partir del moment en què es notifica la sentència al tribunal, s'inicia un dies a quo, s'inicia un còmput de temps que arriba, ad quem, arriba a 2 mesos. I en aquests 2 mesos s'hauria d'aplicar l'efecte de l'amnistia. Una altra cosa és que buscant subterfugis, que buscant algun argument jurídic, es pogués, per exemple, plantejar una nova qüestió prejudicial, no? Que el Tribunal Suprem digués a mi això no em vincula. Jo crec que en aquests moments el que legitima més amb diferència, a banda del wording, de la redacció de la sentència...
4: Perdona, això és el que està dient Llarena, aquest no em vincula.
3: Per això dic que el que legitima més i exigeix més i obliga més i evidencia més, el que exposa més, és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou sense embats que aquesta norma, aquest instrument que ens hem donat, és un instrument correcte. A partir d'aquí, es pot mostrar renuència, reticència a l'aplicació? Sí, arguments n'hi ha. Plantejar una qüestió prejudicial. Però l'efecte, la imatge, l'impacte que tindria a nivell col·lectiu, jo crec que no és assumible pel Tribunal Suprem. La norma, la llei de l'amnistia, és ajustada a les normes de la Unió. El Tribunal Constitucional no podrà concloure res diferent, perquè també ho ha de ser per una qüestió de jerarquia normativa a la Constitució. La norma forma part de l'ordenament jurídic, les normes s'apliquen i en aquest cas singular s'ha d'aplicar dintre dels propers 2 mesos.
5: A mi el que em grinyola és que pugui dir Llarena així a cop calent el fet de que amb ell no li afecta, o amb ell no li aplica perquè ell no ha sigut part en aquesta precaució prejudicial. És que és igual.
3: Sí, és que les lleis no s'apliquen aquí. Jo tampoc he sigut part.
5: Exacte,
3: i m'aplica.
5: És a dir,
3: aquí el tema per mi, si em permeteu, jo crec
1: que... El que entenc que dius és que ara el Constitucional té 2 mesos per acatar aquesta decisió, perquè a més li ve per un tribunal que està a sobre,
3: el Suprem, el Suprem...
1: I en el moment en què ho faci el Constitucional, el Suprem està obligat.
5: Però no hi ha ordre.
3: Jo crec jo crec que ja ho estan tots els jutjats que tenen causes en els que és d'aplicació la llei de l'amnistia, ja estan aplicats, ja estan obligats des d'aquest moment i durant els propers dos mesos a aplicar la norma, perquè aquesta és una disposició que conté la pròpia norma. Potser l'únic factor que ballava en el moment i aquesta discriminació

0: discrepància amb el dictamen de l'advocat general, però és d'aplicació, forma part de l'ordenament jurídic, és ajustada al dret de la Unió i, per tant, és d'aplicació immediata.
1: I si no s'aplica? Perquè si Llarena diu a mi no, jo no em sento cridat amb això, a mi no em va ni em ve i, per tant, jo tiro... Algú el pot sancionar o li pot passar alguna cosa o
0: hem
1: no?
0: De veure,
1: però, mala imatge.
0: Hauríem de veure quina és la raó de la inaplicació. És a dir, si la raó de la inaplicació és que els hi sorgeix una nova qüestió prejudicial, que a mi em mereixeria una opinió que em reservo en aquest moment, si sorgís una nova discrepància... Si sorgís una discrepància, hauríem de veure com de fonamentada és. El que passa és que el nivell d'exposició és tan gran, és a dir, és tan evident el que ha passat i és tan contundent. El que ens plantegem a través d'una qüestió prejudicial és si hi ha dubtes sobre el contingut de la norma, i aquests dubtes ja han sigut esclarits per part del TJUE, no? I per tant, en defecte de dubtes, el que toca és aplicar-la. Hauríem de veure quines són les raons, però certament estaríem en una situació difícil d'interpretar des d'una perspectiva de democràcia i de plenitud de drets.
2: Que et repeteixo, ja s'ha conculcat en certa manera quan ha dit ell, a mi no m'interpel·la. Suposo que ha sigut una primera reacció de resultat. Una altra cosa que ja m'ha cridat l'atenció i és un altre tema que voldria també esmentar, a veure què us mereix, quina consideració us mereix. Hi ha un paràgraf que per mi el que fa és desvirtuar completament allò de que si sou independents quedareu fora de la Unió Europea. I és el paràgraf que diu, no, que encara és el 99, que diu que encara suposant, és a dir, una de les reivindicacions, un dels fonaments per bastir a la malversació és que a l'estat espanyol, com a conseqüència d'això, ha aportat, a conseqüència d'aquest procés, podia passar que aportés menys a les arques de la Unió Europea. Uh-huh. I aquí diu, encara suposant que una disminució del RNB, és a dir, de l'aportació d'un estat membre per la secessió d'una part del seu territori pogués suposar una disminució de la contribució nacional al pressupost de la Unió, es tractaria del corol·lari del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, com seria el filar, suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menor aportació, que és el que ve a dir aquí, que no surts immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
3: Bueno, o que, en tot cas, si arguments... Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
2: Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat del membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
3: Bueno,
2: seria el corol·lari, en tot
3: cas.
2: De
3: fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
0: Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes. És a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara les sentències llargues, i a més és de lectura, no és fàcil.
2: Es
0: fa xuga. Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir en aquest cas a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora dels efectes, queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
2: Jo discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem
1: no,
2: estar...
1: Sí, sí. Que estareu tota l'estona i no us posaré de tot, deixem-ho. No? Sí. M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne, que afectats per aquesta llei d'amnistia. És a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid, aquests dos mesos, o preveieu que no, o què poden fer i

0: poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar. Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
1: Totalment, i de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio, sí, que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
0: Ell diu jo arriesgaria, que és la paraula que diu, sí, com deixant clar, sí, que hi hauria una conseqüència.
1: Volen dir que faci un desafiament, no?, sí, el Tribunal Suprem torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, la certesa que tinc parlant-ne, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no?, i que ells ja no esperen res, i que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no?, massa ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que... evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
0: I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
1: Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
0: Però ell ha cedit que fos Gonzalo Boy i Jordi Turull els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya, i ell no ha volgut fer cap aparició.
1: Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé, que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador Illa o com Oriol Junqueras.
0: Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent, i que si es personalitzava només en la figura de Carles Puigdemont, podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta mesura.
1: Això és evident, i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible en que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
2: Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no?, quan hi ha hagut, cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè, doncs, hi ha moltes coses que al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicada.
0: Sí, jo crec que va per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
2: No ha canviat res.
0: És un pas més, estàs més a prop. El moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
2: És una més, perquè no és un risc el detinguin, si bé. És que és cert.
0: Sí.
2: Jo crec que el fet que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert, que passarà. Per tant, no és una... És una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
3: Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica. És a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
0: És veritat que no seria la primera vegada, que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
3: Jo personalment no.
0: Bueno, no, tu personalment no, però no n'hem parlat tant.
3: Que també.
0: Però sí que a vegades algunes decisions que semblen una mica messianes.
1: Jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys, també n'hi han passat de bones, però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui em menjaré els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
0: A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que, pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas del CDR. David, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres del CDR.
4: Sí, efectivament, al final el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia, sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
0: Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
4: Sí que és veritat que aquest termini de 2 mesos, principalment, i entra en la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm-hmm. A la 666, que és la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè es tracta d'un termini impropi. En qualsevol dels casos, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable, però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no tenim aquest conflicte amb el termini dels 2 mesos.
0: I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
4: Entenem que la decisió de l'Audiència ha de ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la vista d'article 166, que és la vista dels articles de previ pronunciament, que hi diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea, va plantejar aquesta qüestió prejudicial. Per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment.
0: Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
4: Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebren que al final... una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar traves a l'aplicació de l'amnistia.
0: És David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta el cas del CDR. David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleujament.
3: I aquesta situació que explica el David Aranda, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual, és a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i, per tant, res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és, a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etcètera, etcètera, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
2: Que és el que passa amb el TC espanyol, també.
3: Efectivament. efectivament.
1: Sí, a més, jo crec que, a veure, vulneració de drets humans, clar, al final, estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple la del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin, o moltes coses criticables, o coses, evidentment, que desbordaven o confrontaven la legislació espanyola, però crec que el que no hi va haver va ser violència. És a dir, això, al final, és que acaba una mica apareixent, si se'm permet, el sentit comú.
2: I això és el que va atacar o va provocar que s'inventés la causa dels CDRs, els quals van estar en presó preventiva molt de temps, perquè doncs, suposadament havien trobat material inflamable a casa d'alguns i demés, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. Era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs, estabornits pel fet i per després com anaves veient tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut, i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu en base d'una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
3: A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions, jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria. Automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden. I en canvi hi ha una altra lectura que és la que jo li interpreto i la que li he entès al president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots. El que hi ha és una oportunitat.
1: És que,
3: perdona, Ferran.
1: Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? De, sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei? I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia, perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras o el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador.
3: Jo discrepo.
1: I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
3: Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix. ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb la que redacta aquella. Per tant, aquest és

0: l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre,
1: de llei de punt final,
0: i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit, però sí, sí. Jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, i perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors hi han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
2: Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punt final. Mm-hmm. És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó és de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida a partir d'ara a una necessitat, la qual cosa, una necessitat, vull dir, d'alguna part dels catalans, que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaix amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negretes i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, al Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política d'això.
1: Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig sentir molt, a diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
2: Deia,
1: sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar la competència i podeu fer un referèndum consultiu, però no ens dona la gana.
2: A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes a canvi del referèndum.
1: En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir no, perquè com que la consulta que voleu fer
2: és inconstitucional,
1: afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar, i per tant no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
3: D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa, perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, n'hi ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprograma.
4: Catalunya migdia.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Cinc minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport

0: que li permeti sortir del país i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etc, etc.
1: I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és
0: sí, perquè una... això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i curiosament la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
1: El focus judicial, doncs ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
2: Bueno, res és innocent.
1: No és res és innocent, exacte. Vull dir,
2: en aquestes alçades de la pel·lícula.
3: Jo, a risc de que em digueu naïf, sí que penso...
0: Que el Marc sempre defensa la bondat del sistema judicial.
3: Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
2: A vegades li posen molt difícil,
3: Però m'ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. En tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria. És a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado. Està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixa pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
2: El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no? El clima...
3: Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia, és a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei, però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas, no és que més que creure, i és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
1: I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està, doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable.
3: O tot al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
1: Sí,
3: el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
1: Però l'advocat intenta d'incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
3: Exacte.
1: Això és el que vull dir.
3: Totalment, no.
1: O sigui,
3: perdona,
1: hi ha un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent a la mentalitat del poble, no?
3: També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí, totalment d'acord.
0: Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: Passeu
0: una setmana, ja us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida al butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor, o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: Bona tarda, són les 4. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu, ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Puigdemont ho qualifica de victòria rotunda de l'independentisme, tot i que avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junqueras demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més excuses. I el president de la Generalitat i la Moncloa que aplaudeixen l'aval de la justícia europea a l'amnistia i reclamen que s'apliqui de manera diligent als líders independentistes. El PP, en canvi, lamenta que el procés quedi sense càstig. L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i també d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que la taxa de fecundidat es manté a la baixa. Segons dades del 2025, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran i al Pallars, que s'han declarat les últimes hores, provocats pels llamps de les tempestes. I dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol, a l'Alt Camp, com el de Rubió, a l'Anoia, estan estabilitzats. També ho està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on s'ha aixecat ja el confinament de diversos cases aïllades i d'un hostal, però es manté, això sí, en un centre educatiu de menors. Tortosa inaugura aquest vespre la 29a edició de la Festa del Renaixement. Durant 4 dies, la capital abrenca es trasllada al segle XVI, al moment de màxima esplendor de la ciutat. Entre les novetats d'enguany hi ha més oferta d'espectacles o el retorn d'iniciatives com els viatges històrico-artístics en espais com el Castell de la Suda.
1: Esports. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Tour de França tenia marxa la dotzena etapa. Dels 179 quilòmetres d'avui ja només falten 65 per arribar a la línia de meta, amb un grup de 4 ciclistes que marxa escapat amb 45 segons respecte al gran grup on hi figura Tadej Pogacar, el líder clar de la general. I el basa Umoja Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet. Signa per dues temporades. En tennis, Paula Badosa juga aquesta tarda contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Iași, a Romania.
0: Calor intensa i forta xafogó amb mala visibilitat i força pols sahariana a l'atmosfera. A l'interior i al prelitoral, la temperatura màxima oscil·larà entre els 33 i 38 graus, un xic més baixa que ahir. Cel mig ennuvolat a la Costa Brava i central i més nuvolades al Pirineu, comarques de Lleida i la Catalunya central.
2: 3CAT Info.
0: Bona tarda, són les 4 de la tarda. Salutacions, sobre la Tia Dell, us acompanyaré des d'ara i fins a les 5 de la tarda. Ens hi posem. La justícia europea ha avalat la llei d'amnistia i ha aplanat així el camí judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc el terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDR. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demora

0: Aleshores, l'amnistia. Anem cap a la seu del Tribunal a Luxemburg, hi ha el Bruno Forteàmides.
1: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les

0: desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
1: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
2: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà, però, en mans del Suprem. Fonts de l'alt tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i esperaran a la interpretació que en farà, com a molt aviat, a la tardor, el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre els quals el de Puigdemont i Junqueras. Fonts del Suprem apunten que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea. Entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació, perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant el Tribunal de Luxemburg. Amb la resolució del Constitucional, el Suprem podrà seguir el criteri que li marquin o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea, si consideren que té marge i està legitimat. Això encara endarreria més l'aplicació de la llei. En el cas dels CDRs, les seves defenses esperen que l'aplicació de l'amnistia sigui immediata. Des d'Alerta Solidària, l'advocat Martí Majoral, que representa 12 acusats de terrorisme, reclamarà a l'Audiència Nacional que l'executi sense dilacions.
3: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'audiència es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i també l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. I Puigdemont, que qualifica la sentència de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat, però avisa, això sí, que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junts demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar l'amnistia. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
4: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també una bala a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
4: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la teulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
6: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
4: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
2: I per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després de la sentència. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui, per tant, ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes previstes pel 2028. Barcelona, Marta Corbalan.
7: El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
8: Després de la sentència del màxim tribunal europeu ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
7: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions.

0: eleccions catalanes el 2028.
1: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
0: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
2: I el president Salvador Illa, que també ha estat dels primers a compareixer per valorar aquesta sentència en una declaració en català, castellà i anglès, ha advertit a la justícia espanyola que ja no li queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Palau de la Generalitat, Albert Prat.
3: El president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
4: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
3: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
3: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
2: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirma que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El PP parteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
6: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
5: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
7: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
5: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
8: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
5: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
2: I des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Sentim la seva líder, Jéssica Albiach.
9: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
2: La CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Sentiu el diputat cupaire Xavier Pellicer.
10: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
2: I des d'Òmnium Cultural, Xavier Antich creu que els tribunals espanyols s'han quedat sense excuses per aplicar l'amnistia.
11: L'aval de la justícia europea constata, en primer lloc, que el moviment independentista no va cometre cap delicte i, en segon lloc, que tot el que va fer el moviment a favor del dret d'autodeterminació va ser un exercici de drets fonamentals.
2: I per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, s'assuma a les peticions perquè l'amnistia s'apliqui ràpid i recorda que el conflicte continua obert.
12: Que ni l'amnistia ni aquests pronunciaments resolen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquest conflicte només pot trobar una solució democràtica mitjançant el que és el reconeixement efectiu del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
2: Un quart a cinc de la tarda.
13: El temps.
2: Amb Néstor Gómez.
14: Tarda de núvols, les que tindrem avui, transitoris que aniran desfilant de sud a nord i deixant algunes petites precipitacions, fins i tot algunes virgues, és a dir, pluja que cau del núvol però que no arriba a terra perquè s'evapora. Però les precipitacions avui quedarien més concentrades cap al nord del país, preferentment cap a l'àrea del Pirineu. Unes precipitacions que han deixat al voltant d'una desena de litres, especialment aquest matí. Pel que fa a la temperatura, ara mateix són al voltant de 3, 4 i 5 graus més baixes que les d'ahir. Enlloc tocarem avui la xifra de els 40 graus. De fet, les més altes no arriben als 38, tot i que s'acosten. És el cas d'Artés, 37 graus a Fornells de la Selva o també a Canyelles. Una situació meteorològica que de cara a les properes hores continuarà aquesta desfilada dels núvols cap al Pirineu, amb tendència a anar marxant per donar pas a una nit i matinada força serena. De cara a demà, el que tindrem seran alguns núvols, especialment a la façana costanera, temps assolellat a la resta del país i una mica de tramuntana a primera hora del dia i fins i tot fins al migdia. A la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem alguna feble precipitació. Demà, les temperatures encara baixaran una miqueta més. Les més altes rondaran la xifra dels 38, potser algun 39 cap a l'àrea de Ponent i al cor de Catalunya, com a les comarques de Lleida i també, sobretot, de Girona, rondaran la xifra dels 36-37 graus. Les temperatures encara baixaran més de cara a divendres.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Quica Nazaret.
17: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
16: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Un quart i tres minuts de 5 de la tarda. Us expliquem que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i ha enviat a judici per jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport.
18: Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular qui jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis privats amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que es pot jutjar per jurat popular, i també per tràfic d'influències. Afirmen en la seva interlocutòria que la investigació de Peinado està prou motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retiren dos delictes més, els de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari Juan Carlos Barrabés serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado tornar el passaport a Begoña Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies a signar, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu. I recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i ha demostrat arrelament familiar i professional. I renya Peinado per no haver sustentat, diuen els magistrats, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència de Madrid és ferma i no es pot recórrer.
2: Gràcies, Tània Tàpia, des de Madrid i la Moncloa. Fonts del govern espanyol en concret mantenen que Begoña Gómez és innocent, que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir i assetjar la dona del president del govern, i el PP, per la seva banda, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea. Una situació, diu, sense precedents, i que s'hagi corregit en part la instrucció del jutge Peinado demostra que la justícia funciona, diuen fonts dels populars.
13: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: Anem a altres qüestions. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2025 van néixer més de 54.200 nadons, un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat marca un rècord a la baixa i se situa en 1,08 fills per dona en edat fèrtil. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger, i això en part explica aquest increment, com deia aquesta emissora, l'Hisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
19: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones

0: nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: La majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana d'aquestes mares continua pujant, és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat que és encara més tardana, com explica Renteria.
0: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el nombre de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
1: I pel que fa als noms més posats, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 d'Henry, una de les protagonistes del Joc de Trons. Crema amb alta intensitat un altre foc a la zona d'Aiguamúrcia, l'Alcamp, el quart en l'última setmana. Els bombers hi treballen amb una trentena de dotacions, 10 de les quals aèries. Ens anem cap a Tarragona, els detalls té Jordi Barranca.
2: Els equips d'emergència han rebut l'avís a les 2. El cap de l'incendi, que és el que es dirigia a una zona de vinyes, ja està estabilitzat i el flanc dret avança en descendent i, per tant, baixa en intensitat. Els bombers estan mirant algun focus secundari i mantenen, això sí, la prudència, perquè, recordem, en aquesta zona hi està bufant la marinada. Parlem d'un foc originat a les zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop on s'han produït els altres que s'han declarat en l'última setmana al terme municipal d'Aiguamúrcia, al Camp. De moment, bombers hi treballa amb una trentena de dotacions, 11 de les quals són aèries. En total, més d'un centenar d'efectius.
1: Doncs moltes gràcies. Afegir al respecte que ahir també hi va haver una represa de l'incendi forestal d'Aiguamúrcia-Querol, que ja ha estat estabilitzada. També ho ha estat el foc de Rubió a l'Anoia, així com el de Sant Quirze Safaja, que és el Moianès. S'ha aixecat, per cert, el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté el centre educatiu de menors Puigdolena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez i Cristian Roldán.
3: Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris, ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puigdolena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping Lilla ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
4: Ara mateix l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puigdolena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
3: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
5: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aèris i fins que es pugui aturar el foc.
6: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles i es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
3: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com per exemple que fos provocat.
1: I abans els esports, encara un apunt cultural, Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, a l'època daurada de la capital ebrenca, amb la festa del Renaixement, que actualment, aquest any, volem dir, s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueter Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tenent d'alcaldia i regidor de Cultura.
7: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
2: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà, tot just acabat de restaurar. Tot plegat en una edició amb més oferta.
7: Durant aquesta edició s'oferiran 79 passis d'espectacles fixos i en el seu conjunt, això vol dir la resta de passis d'activitats programades, superem el que són els 500 passis en total. final, que farà que en moltes franges horàries la ciutadania que ens visite i la ciutadania del territori tingui fins a 10 opcions a la mateixa vegada.
2: A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat també el Renaixement Gastronòmic.
1: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Nati. I comencem parlant de ciclisme i del Tour de França. Tenim en marxa la 12a etapa. Ben semblant al perfil pla de l'etapa d'ahir. Isaac Vilalta, bona tarda.
9: Què tal, Ricard? Bona tarda. Amb una pel·lícula també molt similar a la d'ahir. Ara mateix 46 quilòmetres per al final d'aquesta etapa, dels homes de la fuga, dels quatre ciclistes fugats protagonistes durant tota la jornada, ja només en queda un al capdavant i és el ciclista més combatiu d'aquest Tour de França, el que veiem pràcticament en totes les escapades. Ja ho vam viure a la Volta a Catalunya, també molt protagonista ara fa uns mesos, Baptiste Beistrofa, el ciclista francès de l'equip Lotto Intermarché, que ara mateix és cap de cursa en solitari. Beistrofa, això sí, té només un minut d'avantatge, un minut, 45 segons, més ben dit, de marge respecte al gran grup, on hi ha tots els homes importants de la general, és a dir, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Ayuso, Sexas, Lipovic i tota la resta, i on també hi són els equips dels sprinters que estan treballant perquè la fuga no agafi una distància raonable. De fet, durant tot el dia la fuga ha tingut un avantatge que ha ballat al voltant del minut i una miqueta més, sempre en tot moment controlada pels equips del darrere, en una nova jornada com la d'ahir, també molt ràpida, s'estan anant més ràpid que el millor horari previst i en un dia en què ha aparegut la pluja. I això sí que canvia una mica l'escenari respecte de la primera part d'aquest Tour de França en què la calor ha estat el gran enemic dels ciclistes. 45 quilòmetres de meta, Baptiste Beistrofa, cap de cursa en solitari a 46 segons al gran grup.
8: Gràcies, Isaac.
10: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta tarda es podria fer oficial el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros, més 7 en variables al Borussia Dortmund, un alemany per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou jugador del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta, després de veure la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
10: 3CAT Info.
8: Un jugador que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de marxar, Marc-André Ter Stegen, el porter alemany, avui no s'ha entrenat amb permís al club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que lligaria l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. L'Espanyol, per la seva banda, ja és a Navata, fent la tradicional estada de pretemporada fins al dia 22 de juliol. Demà passat, primer amistós, serà contra l'Olot. Una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, mostra las seves ganas de debutar como a blanquiblau.
11: Sí, claro, estoy, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
8: Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. I el Sabadell ha començat el seu estaig de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
10: 3CAT Info.
8: En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoya Gibson, de 28 anys, per 2 temporades.
12: Hey, what's up, boss of this?
13: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí.
8: En tenis, Paula Badosa juga aquesta tarda contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Iaşi a Romania. I tornant al bàsquet, l'Uni Girona ja jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc.

0: Són 4:45 de la tarda. Repassem a aquesta hora al 3cat Info quines són les informacions que us estem destacant. Al bloc informatiu l'hem començat parlant-vos d'aquesta decisió de la justícia europea que avala la llei d'amnistia i que plana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. Ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders de l'UO, ni tampoc el terrorisme pel que fa als acusats d'una dotzena de CDRs. Repassarem totes les conseqüències i valoracions respecte a aquesta decisió. Per exemple, els independentistes i els governs català i espanyol que celebren aquesta decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Ho escoltarem. Puigdemont ha qualificat de victòria rotunda de l'independentisme, tot i que avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. De seguida podrem escoltar les seves paraules, igual que també les de Junqueras, que demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més excuses. Una altra de les qüestions destacades que us estem explicant és que l'Audiència de Madrid ha ratificat que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i per tràfic d'influències. Avala així la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i també d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. De seguida ho ampliem. I més enllà d'aquestes qüestions, des d'ara i fins al punt de les 5, també passarem pels Estats Units, perquè amb l'Iran intercanvien més amenaces en aquest cinquè dia d'hostilitats enmig de les crides a la calma dels mediadors. Teheran adverteix que la gestió d'Hormuz és una línia vermella, mentre Donald Trump presumeix de ser l'únic president que s'ha atrevit amb el règim. De seguida us ho expliquem. I també us explicarem que neix l'Istradi, el primer projecte a Catalunya que integra eines digitals per prevenir les infeccions de transmissió sexual. It's Ready. El projecte inclou un kit d'automostra, una eina de notificació anònima i també un chatbot amb informació sobre salut sexual. I, evidentment, també repassarem el més destacat de la pàgina esportiva, que és...
1: Mira, d'una banda, passarem per Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre que Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I pel que fa al temps, calor intensa i forta xafogó avui amb mala visibilitat i força pols saharian encara a l'atmosfera. A l'interior i al prelitoral, la temperatura màxima oscil·larà entre els 33 i els 38 graus, un xic més baixa que ahir. Cel mig ennuvolat a la Costa Brava i central i més nuvolades al Pirineu, les comarques de Lleida i la Catalunya central. Ens hi posem 4:03 de la tarda. La justícia europea, com us dèiem, ha avalat la llei d'amnistia. Aplana així el camí judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu, ni pel que fa a la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Doncs bé, anem cap a la seu del Tribunal de Luxemburg. Bruno Fortea, mires endavant.
2: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
3: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos de determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
2: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
3: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
2: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
0: Una aplicació de l'amnistia a Puigdemont i a Junqueras, entre altres líders del procés, que acabarà en mans del Suprem. Fonts del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i esperaran la interpretació que en farà com a molt aviat a la tardor el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre els quals

0: el de Puigdemont i Junqueras. Fons del Suprem apunten que no se senten interpel·lats per la resolució. Entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant el Tribunal de Luxemburg. Amb aquesta resolució del Constitucional, el Suprem podrà seguir el criteri que li marqui o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. En el cas dels CDRs, les seves defenses esperen que l'aplicació de l'amnistia sigui immediata. Des d'Alerta Solidària, l'advocat Martí Majoral, que representa 12 acusats de terrorisme, reclamarà a l'Audiència Nacional que l'executi sense dilacions.
1: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'audiència es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. I Puigdemont i Junqueras, que han qualificat la sentència, com us dèiem, europea, de victòria rotunda de l'independentisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra han exigit als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia i que l'apliquin sense més dilacions.
2: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha adreçat als jutges espanyols perquè apliquin l'amnistia.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: En una declaració en català, castellà i anglès, Illa ha assegurat que l'amnistia és la voluntat de la immensa majoria dels catalans i que la resolució d'avui obre un futur d'esperança i lideratge per a Catalunya. Una altra notícia destacada de les últimes hores. L'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici per jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa pels conceptes de malversació i tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció i li treu dos delictes de la llista, també li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
5: Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular qui jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis privats amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que es pot jutjar per jurat popular, i també per tràfic d'influències. Afirmen en la seva interlocutòria que la investigació de Peinado està prou motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retiren dos delictes més, els de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari Juan Carlos Barrabés serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado tornar el passaport a Begoña Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies a signar, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu. I recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i ha demostrat arrelament familiar i professional. I renya Peinado per no haver sustentat, diuen els magistrats, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència de Madrid és ferma i no es pot recórrer.
6: 3CAT Info.
0: Crònica internacional. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània, poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà

0: com es gestiona la Set d'Hormuz.
1: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'Estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Un estret que continua bloquejat i amb més presència militar del Pentàgon. Mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha buscat intimidar un altre cop l'Iran amb llenguatge barroer i ha presumit de ser l'únic líder que s'ha atrevit a atacar Teheran. A tot això, Ucraïna avui es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Vladimir Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov. És un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i també la corrupció. Doncs bé, Zelensky, però, l'ha destituït i ho ha fet després de només 6 mesos en el càrrec pel seu enfrontament obert amb el comandant en cap de l'exèrcit que lluita contra Rússia. Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
2: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Tot plegat mentre es feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre, Sergi Koretsky, deia entendre el repte que afronta.
3: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
0: Bé, ara són 3 minuts els que separen de 3 quarts de 5. Tornem a Catalunya per parlar d'aquest nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'ICS. Permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana. La meitat de les persones que van ser als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre d'altres. Casos que són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves, com radiografies, i donar d'alta si s'escau. Doncs bé, Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans, posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
4: Nosaltres tenim la capacitat i mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir en una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, una miqueta menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment. I com us avançàvem, ha nascut un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves. Es diu It's Ready i és el primer a Catalunya i a l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. El projecte consta de 3 eines. La primera, un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona, una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera, un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agustí és una de les investigadores principals del projecte.
5: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. I amb aquesta informació ens situem ja a 4:45 de la tarda.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
6: La tarda d'avui ben capçalada pel pas dels núvols, núvols que transiten des del sector de les Terres de l'Ebre cap a l'àrea del Pirineu i així continuarà durant...

0: durant tota la tarda, que han deixat algunes precipitacions febles a hores d'ara a gran part del país, tot i que al matí han sigut una miqueta més consistents. En el cas de Tírvia, 13 litres per metre quadrat o 5 a Sort. Les que s'esperen aquesta tarda quedaran més restringides al Pirineu i sobretot a l'àrea del Ripollès. Tot això en un dia de calor. Calor menys intensa que la d'ahir, han baixat i ara a hores d'ara es troben al voltant dels 4 a 6 graus més baixes que les d'ahir. Deixem enrere els 40 graus i avui parlem de les més altes a Artés amb 37,7 graus, Fornells de la Selva o també Canyelles, 37 graus de temperatura màxima. Tot i així, avui la xafogó és i torna a ser intensa a tot el litoral i al prelitoral. De cara a demà divendres, destaquem la presència també d'alguns núvols matinals, especialment a la costa central, àrees de la Catalunya central, amb una mica de tramuntana. A la tarda no es descarta alguna goteta que pugui caure cap a l'àrea del Ripollès o dels Ports. I demà les temperatures baixaran una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 38 graus cap a Ponent i a la resta del país entre els 35 a 37 graus. Val a dir que les temperatures encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: A 3CAT Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
6: Tres quarts i dos minuts de 5 de la tarda. La monitora ferida greu per un arbre que va caure sobre en una masia d'Olot a la Garrotxa ha estat donada d'alta aquest matí. L'accident va afectar 12 persones més entre infants i monitors que estaven en estat lleu i ja tots han rebut també l'alta. Núria Paraire.
7: La monitora, ferida per la caiguda de l'arbre, va ingressar a l'Hospital Trueta de Girona amb el maluc trencat i un cop al cap. Segons informa el mateix hospital, aquest matí ja ha estat donada d'alta. La resta de ferits estaven lleus. Eren 9 menors d'edat i 3 adults que van ingressar a l'Hospital d'Olot i durant la nit també han rebut l'alta. Dimecres, cap a les 3, es va rebre l'avís. Un arbre va caure al porxo d'un paller d'una masia, on el grup, amb nens entre 9 i 11 anys, havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feia una ruta. Al lloc s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques i 4 dotacions de bombers. Sembla que l'arbre hauria caigut com a conseqüència del vent.
6: Gràcies. Ara una informació de la pàgina cultural per dir-vos que cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca. El cas més cridaner és el de la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez, que porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que, pel director literari del segell en català del grup, Joan Rimbau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
8: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nota sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
6: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic i la contaminació afecten la salut dels més petits i entrarem a una de les unitats pediàtriques de salut ambiental que hi ha a Catalunya. Passarem visita amb el doctor Ferran Campillo López i la infermera Anna Gelis de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el primer que va incorporar en els seus serveis una unitat d'aquest tipus.
9: L'UNICEF calcula que pràcticament tots els nens del món estan exposats a riscos climàtics i ambientals com les sequeres, les inundacions, la contaminació o les temperatures extremes, però un de cada tres infants, uns 850 milions, viuen en àrees on estan sotmesos a almenys 4 d'aquests impactes.
10: Expliquem una miqueta el motiu de venir avui amb nosaltres.
11: Ens van derivar aquí per una microcefàlia...
10: D'acord.
11: I per algunes coses que potser t'explicarem que el que veiem, no? Tremolor de la boca... Mm-hmm.
6: Avui el doctor Campillo López fa la primera visita a una nena de 10 dies.
10: Sí. A l'hora de succionar, us heu fixat si té dificultats?
11: No,
10: o...
11: no al contrari, és una gran menjadora.
10: Sí, de seguida, amb avidesa, no? O sigui que
11: sí.
10: Se'l fa...
6: Els nens són especialment vulnerables a molts factors. El canvi climàtic i la contaminació no en són una excepció.
10: Està preciosa aquesta criatura, eh?
6: Per començar, els seus cossos són més petits i, per tant, qualsevol càrrec
12: càrrega impacta sobre una superfície menor

0: que la d'un cos adult, però a més, els infants tenen menys capacitat per eliminar qualsevol càrrega o per decidir canvis que els ajudin a reduir-ne l'impacte.
1: Segons dades de l'Organització Mundial de la Salut, tot i que els menors de 5 anys són 8-9% de la població mundial, sobre ells recau i recaurà el 88% de la càrrega de malalties i de mortalitat relacionada amb el canvi climàtic. Per tant, hi ha una desigualtat, una asimetria totalment, que situa la infància en un focus de màxima vulnerabilitat.
0: De fet, un estudi liderat per Campillo amb una vintena d'hospitals de tot l'Estat ja ha constatat que en només 10 anys les consultes a urgències per problemes derivats de les temperatures extremes han augmentat un 121%.
1: O sigui, el que hem vist en els últims anys és que les consultes a urgències de pediatria, perquè aquell infant s'ha marejat, perquè aquell infant té mal de cap, té febre, relacionat amb la calor, han augmentat de manera molt significativa en l'última dècada. I això ho estem veient ja. La contaminació de l'aire, pràcticament la meitat dels nous casos d'asma infantil en països com la Unió Europea tenen a veure amb una mala qualitat de l'aire. Això es veu sobretot al trànsit motoritzat, a les àrees urbanes, però també per les indústries, per algunes pràctiques agrícoles, com pot ser les cremes de rostolls, les cremes de restes vegetals, o incendis, també, i després també per la gestió d'alguns residus.
0: Segur que tots ens venen al cap exemples dels efectes de la contaminació en nens que viuen en grans ciutats, però pel que dius, en podem trobar arreu, no?
1: Ara, no fa gaire, vam fer un estudi amb els companys de l'Hospital de Vic. Doncs què vam veure amb aquests companys de Vic? Que el dia que hi havia un pic de contaminació per partícules, però molt especialment l'endemà hi havia una pujada molt significativa dels infants, no només que consultaven, sinó que ingressaven a l'hospital per patologia respiratòria. Bronquiolitis, bronquitis, grip, pneumònies...
0: El que passa a la infància pot tenir efectes immediats, però també a llarg termini. Algunes malalties cardiovasculars o neurodegeneratives tenen l'origen en les exposicions a contaminants, drogues, tòxics o altres factors ambientals en els primers anys de vida. Les unitats de salut ambiental com aquesta busquen identificar-los el més aviat possible.
2: Quan una dona està embarassada, la llevadora, a part de donar-li els controls habituals, que són la primera analítica de l'embaràs, la primera visita amb l'obstetra, amb l'ecografia i això, doncs aquí a la Garrotxa també els hi donen hora per pediatria ambiental, per passar el full verd de l'embaràs.
0: Anat Ferrés, obrir-ne un per veure què és exactament?
2: No obrim un.
0: El full verd que ens ensenya l'Anna és un qüestionari que en aquest hospital ja passen a les dones embarassades i a tots els nens que es visiten a pediatria. Pregunta pel trànsit que hi ha a prop de casa o en el trajecte a l'escola, pel consum de tabac o de drogues a casa, pels productes de neteja i de cosmètica que hi ha al domicili, per possibles contactes amb químics a la feina dels pares o per la proximitat a indústries. Atenen cada any un miler de criatures.
2: És un nen que l'ha derivat la seva pediatra, és asmàtic i al·lèrgic als àcars, al gat i a l'olivera. Llavors, quan venen aquí, anirem a veure doncs, si hi ha alguna cosa més ambiental a casa. Per exemple, aquí no ens parla de les humitats, si estan això molt exposats al trànsit, al fum... Bueno, valorarem altres coses que potser des de la primària doncs, no han valorat.
0: Aquest any el Departament de Salut ha començat a incorporar el full verd pediàtric a totes les consultes. Recomanen passar-lo 7 cops al llarg de la infància, el primer quan el nen té un mes de vida i l'últim als 14 anys, just abans que deixi pediatria.
3: Insostenibles. Esports.
4: A Marc Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. Comencem parlant de ciclisme i del Tour de França. Tenim en marxa la 12a etapa. Falten 24 quilòmetres comptats per arribar a la línia de meta, situada a Chalon-sur-Saône. Ara mateix el gran grup ha neutralitzat l'escapada que hi havia de 4 ciclistes i el gran grup segueix unint només amb un grup d'escavalcats, que està ara mateix a 39 segons del gran grup, on hi podem trobar les primeres posicions. El líder sòlid Tadej Pogacar, que recordem té 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard de l'equip Visma a la segona posició ara mateix.

0: com diem, falten 23 quilòmetres per arribar a la línia de meta i tot aparenta que al final tornarà a ser a l'esprint.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Karima Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta tarda es podria fer oficial el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros, més 7 en variables, al Borussia Dortmund alemany per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou jugador del Futbol Club Barcelona dependrà de l'arribada de Joan Laporta, que viurà la final del Mundial entre Espanya i Argentina. Un jugador que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de marxar, Marc-André Ter Stegen, el porter alemany, avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, un futur que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. L'Espanyol, per la seva banda, ja és a Navata, fent la tradicional estada de pretemporada fins al dia 22 de juliol. Demà passat, primer partit amistós, serà contra l'Olot. I una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, explica com va aquesta pretemporada.
2: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Prishchur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa.
3: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
0: Seguint a la segona divisió, el Sabadell ha començat el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugaran amistós contra el Castelló. A tot això, la final del Mundial ja té protagonistes. La jugaran diumenge a Nova York, a les seleccions espanyola i argentina. De fet, l'equip espanyol, amb 9 jugadors catalans, ja ha fet el primer entrenament a l'escenari de la final. I el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, reconeix un fort blinc amb Espanya.
4: Vivo en España, tengo familia española, pero el domingo... Lo siento, vamos a intentar ganarles. Para, déjeme terminar. Pero el respeto máximo y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que es, va a ser un lindo partido de fútbol.
0: Recordem que dissabte jugarà el partit pel tercer i quart lloc. El disputaran França i Anglaterra a les 11 de la nit.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades.
5: Hey, what's up, boss of this? Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
0: Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupi plaça d'extracomunitari. És el quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. En canvi, el bàsquet Manresa, el belga Reten Novasohan, deixa l'equip després de 2 temporades i a l'acabar contracte. L'Uni Girona, per la seva banda, es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solnoki d'Hongria, el Siolona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peia a Kosovo i el Dinamo de Bucarest. I en tenis, Paula Dosa està empatant a 2 jocs al primer set contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig d'Iași a Romania.
1: 3CAT Info.
6: Són les 5, bona tarda. A aquesta hora no farem els titulars que fem habitualment a l'hora en punt perquè compareix el president del Parlament, Josep Rull, per valorar la sentència del Tribunal de Justícia Europeu.
7: Opció jurídica més. És un pronunciament que interpel·la directament la normalitat, i subratllo anormalitat, política que avui viu Catalunya. Una normalitat que té noms i cognoms, perquè aquest Parlament té dos diputats a l'exili, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont. Dos diputats amb els seus drets polítics escapçats, impedits d'exercir amb normalitat la representació que el poble català els va confiar. I a més, amb ordres de detenció vigents, si tornessin a Catalunya, l'amenaça certa de presó. Una realitat impròpia d'una democràcia europea. Però l'anomalia política d'aquest país va encara més enllà de l'exili, perquè hi ha representants polítics que tenen la seva vida pública condicionada i limitada, ja sigui perquè no poden participar lliurement en la política institucional o perquè continuen pendents de responsabilitats patrimonials. Avui Europa ha parlat clar. La llei d'amnistia és vàlida i s'ha d'aplicar. L'1 d'octubre va ser un referèndum, una expressió democràtica, pacífica i legítima. No hi va haver malversació, no va afectar els ingressos de la Unió Europea, no hi va haver terrorisme. S'ha d'acabar d'una vegada per totes que es pugui condicionar sistemàticament la vida política de Catalunya a través de la vida de la via judicial. S'ha d'acabar el filibusterisme de la cúpula judicial espanyola, que fa 2 anys que bloqueja i resisteix a aplicar l'amnistia, i la qual ha de permetre d'acabar amb el patiment de tanta i tanta i tanta gent. Perquè quan la justícia s'erigeix en legisladora, la democràcia, ho hem vist i aquest país n'és testimoni encara, en surt severament malmesa. Avui, doncs, Europa ha parlat i no hi ha marge per a l'ambigüitat, per als càlculs politico-judicials, per a l'enèsima interpretació restrictiva de la llei d'amnistia. Ara el que toca i el que és exigible en un estat de dret és que la cúpula judicial espanyola l'apliqui definitivament, sense més subterfugis i sense més demores. Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena. Aquesta bona notícia d'avui, però, no ens pot fer oblidar com hem arribat aquí. Hem de recordar que fa gairebé 10 anys que a Catalunya hi ha exili, que s'han perseguit persones per les seves idees polítiques, que s'han empresonat persones per motius polítics, que s'ha espiat, que hi ha centenars de ciutadans i famílies que han pagat un preu molt alt amb el patiment personal i amenaces patrimonials per haver volgut decidir pacíficament i democràticament el futur de la nació catalana. L'anomalia democràtica no arrenca fa 2 anys amb la no aplicació de la llei d'amnistia, perquè aquesta llei d'amnistia no resol la qüestió de fons que ens ha dut fins aquí. Una qüestió de fons que respon a unes aspiracions legítimes que s'han reivindicat, insisteixo, de manera cívica, de manera pacífica, de manera democràtica, per decidir el futur polític de la nació. Unes aspiracions que avui continuen vigents, com demostra el 45% de suport a la independència que es desprèn del darrer baròmetre de la Generalitat, una de les xifres més altes dels últims anys. Aquesta sentència d'avui ha de permetre reparar uns fets que no s'haurien hagut de produir mai, però també és un toc d'alerta, un recordatori de l'anomalia democràtica i l'actitud reaccionària d'alguns estaments de l'Estat espanyol contra un moviment polític que legítimament defensava i defensa uns ideals. Benvinguda, doncs, sigui

aquesta sentència. Com a demòcrates, demanem que s'apliqui l'amnistia de manera immediata i que els 135 diputats i diputades puguin exercir lliurement

0: sempre, sempre és més poderosa que la por. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
1: Una declaració institucional del president del Parlament, Josep Rull, per la sentència de la llei d'amnistia que la justícia europea ha avalat avui. Un Josep Rull contundent en què instava a aplicar de manera immediata la llei d'amnistia. De fet, ha dit que instava el Tribunal Suprem a de deixar de banda la rebel·lia, ha dit, i que no esperi la decisió d'altres tribunals espanyols per aplicar-la. Ha defensat que és una llei, la d'amnistia, vàlida i que s'ha d'aplicar. I feia referència precisament a l'activitat parlamentària, demanant que els 135 diputats puguin exercir amb normalitat dins del Palau del Parlament la seva tasca, en referència, evidentment, a l'exili per part del president Puigdemont, que no pot exercir els seus drets. Finalment, un Josep Rull que diu que no resol la qüestió de fons la llei d'amnistia, perquè diu que el fons polític segueix sent-hi una voluntat d'una aspiració legítima, parlava, per decidir el futur polític. Unes aspiracions que ha dit que són completament vigents. Tot plegat, ha arribat aquesta declaració de Josep Rull després que la justícia europea, fem un cop d'ull a la notícia del dia, hagi avalat la llei d'amnistia, aplanant el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de la Justícia de la Unió ha sentenciat que l'amnistia no va contra el dret europeu ni pel que fa a la malversació, que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que l'apliquin sense demora. Mores. Anem a la seu del Tribunal a Luxemburg. Bruno Fortea Miras.
2: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
3: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigides a aconseguir la independència d'una part del territori nacional.
2: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
3: La llei d'amnistia també respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
2: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
1: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre d'altres polítics del procés, acabarà en mans del Suprem. Fons de l'alt tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i esperaran a la interpretació que en farà com molt aviat a la tardor el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre els quals hi ha el de Puigdemont i Junqueras. Fons del Suprem apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea. Entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Amb la resolució del Constitucional, el Suprem podrà seguir el criteri que li marqui o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. En el cas dels CDRs, les defenses esperen que l'amnistia s'apliqui immediatament. Segons David Aranda, d'Arrels Advocats, s'ha d'executar de manera pràcticament automàtica perquè l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. Carles Puigdemont, per la seva part, ha qualificat la sentència d'aquest tribunal de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat, però avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junts demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar l'amnistia. Jordi Corbalan.
5: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també un aval a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
6: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també...

0: de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
1: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
2: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
1: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit, diu, ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
3: El president d'Esquerra, d'altra banda, d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després de la sentència europea. Junqueras confia que el veredicte d'avui li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes previstes per al 2028. Barcelona, Marta Corbalán.
4: El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
5: Després de la sentència del màxim tribunal europeu ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
5: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
4: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
3: I el president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar la sentència. En una declaració en català, castellà i anglès, Illa ha advertit la justícia espanyola que ja no li queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Albert Prat.
6: El president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
7: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
6: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
7: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
6: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
3: És un quart de sis de la tarda, però busquem una darrera reacció a aquesta decisió de la justícia europea. La busquem a Madrid perquè el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirma que ja no hi ha dubtes del seu encaix. El PP adverteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El camí ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
9: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
8: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
10: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente, dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
8: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
11: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
8: Des de Vox diuen que avui aquest...

0: Ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
1: Ara sí, un minut i mig més tard del que és habitual, anem a l'àrea de serveis.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
3: Tarda de núvols, les que tindrem avui, transitoris que aniran desfilant de sud a nord i deixant algunes petites precipitacions, fins i tot algunes virgues, és a dir, pluja que cau del núvol però que no arriba a terra perquè s'evapora. Però les precipitacions avui quedarien més concentrades cap al nord del país, preferentment cap a l'àrea del Pirineu. Unes precipitacions que han deixat al voltant d'una desena de litres, especialment aquest matí. Pel que fa a la temperatura, ara mateix són al voltant de 3, 4 i 5 graus més baixes que les d'ahir. Enlloc tocarem avui la xifra dels 40 graus. De fet, les més altes no arriben als 38, tot i que s'acosten. És el cas d'Artés, 37 graus a Fornells de la Selva o també a Canyelles. Una situació meteorològica que de cara a les properes hores continuarà aquesta desfilada dels núvols cap al Pirineu amb tendència a anar marxant per donar pas a una nit i matinada força serena. De cara a demà, el que tindrem seran alguns núvols, especialment a la façana costanera, temps assolellat a la resta del país i una mica de tramuntana a primera hora del dia i fins i tot fins al migdia. A la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem alguna feble precipitació. Demà les temperatures encara baixaran una miqueta més. Les més altes rondaran la xifra dels 38, potser algun 39 cap a l'àrea de Ponent i al cor de Catalunya com a les comarques de Lleida i també, sobretot de Girona, rondaran la xifra dels 36-37 graus. Les temperatures encara baixaran més de cara a divendres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. L'Audiència de Madrid avala la decisió del jutge Peinado i envia judici per jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en la part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid, Tania Tàpia.
4: Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular qui jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis privats amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que es pot jutjar per jurat popular, i també per tràfic d'influències. Afirmen en la seva interlocutòria que la investigació de Peinado està prou motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retiren dos delictes més, els de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari Juan Carlos Barrabés serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado tornar el passaport a Begoña Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies a signar, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu. I recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i ha demostrat arrelament familiar i professional. I renya Peinado per no haver sustentat, diuen els magistrats, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència de Madrid és ferma i no es pot recórrer.
1: La Moncloa ja ha reaccionat a la decisió de l'Audiència de Madrid. Fonts del govern espanyol mantenen que Begoña Gómez és innocent i que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir i assetjar la dona del president del govern. El PP, per la seva banda, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea, una situació sense precedents, i que s'hagi corregit, en part, la instrucció del jutge Peinado demostra que la justícia funciona, diuen fonts dels populars. 5 i 20, una pausa i parlem d'incendis.
2: 3CAT Info. BQN pregunta: a la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
5: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
6: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
7: Quica Nazaret.
8: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
7: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
1: Els bombers treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Entre el cos hi ha optimisme de cara a l'evolució del foc. És el

0: Parc es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Tarragona, Jordi Barranca.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar el cap del foc i el flanc dret també està baixant d'intensitat. També s'han rebaixat les dotacions que hi treballen. Ara en són una trentena amb quatre mitjans aeris. Fonts del cos afirmen que són optimistes, tot i que es manté la prudència pel vent que bufa la zona. De moment, l'incendi ha cremat una hectàrea i mitja, segons dades dels agents rurals. El foc s'ha originat, recordem-ho, a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han produït els altres incendis en aquesta zona de l'Alt Camp.
0: I repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2025 van néixer més de 54.200 nadons, un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat marca un rècord a la baixa i se situa en 0,01,08 fills per dona en edat fèrtil. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i això en part explica aquest increment, com destaca aquesta emissora, l'Hisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
2: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: Entre els nadons de mares estrangeres, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
2: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
0: Pel que fa als noms més posats, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia i, com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
3: 3CAT Info.
0: En clau internacional creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrein i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs dels vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
4: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Un estret que continua bloquejat i amb més presència militar del Pentàgon. Mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha buscat intimidar un altre cop l'Iran amb llenguatge barroer i ha presumit de ser l'únic líder que s'ha atrevit a atacar Teheran. Amb aquesta informació internacional hem arribat al temps dels esports.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
5: Bona tarda, Marc. Comencem parlant de ciclisme i del final de la 12a etapa del Tour de França.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Una etapa que ha finalitzat fa tan sols uns instants. Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. S'ha acabat ara mateix aquesta 12a etapa del Tour amb victòria de Tim Merlier, la tercera del ciclista belga, la tercera a l'esprint en aquesta edició del Tour, marcada, aquest desenllaç final marcat per una caiguda massiva quan ja hi havia l'esprint llançat. Un corredor del Bahrain s'ha creuat lleument per davant de Fernando Gaviria i el colombià del Caja Rural, que ha estat el primer de caure perquè la seva roda del davant ha tocat amb la del darrere d'aquest ciclista del Bahrain, i darrere de Gaviria han caigut dos corredors de l'1X, dos del Lotto Intermarché, també gent de Lineos, d'Orient Godon, molts ciclistes implicats i, a més, amb una caiguda que ha estat dura. Veiem ara Gaviria, que aconseguia creuar la línia d'arribada sobre de la bicicleta, però aguantant-se el braç esquerre, probablement té alguna lesió a la clavícula esquerra. Per tant, haurem d'estar al cas de si pot continuar Fernando Gaviria, l'esprinter colombià, que ha estat el primer afectat, el primer a caure. Ara segueixen arribant corredors implicats en aquesta caiguda. No ha afectat a cap dels homes importants de la classificació general. Ja estaven dins de la zona de protecció, dins dels últims quilòmetres, dels últims 5 quilòmetres, a més de manera sobrada, perquè la caiguda ha estat ja als últims 500 metres, i, per tant, a la classificació general no hi haurà canvis. Tadej Pogačar mantindrà el mallot groc un dia més després d'una jornada en què s'ha tornat a rodar molt ràpid, en què el desenllaç ha estat marcat per aquesta caiguda massiva amb l'esprint ja llançat i en què Tim Merlier, de manera de nou

0: molt elegant pel centre de la calçada, ha estat el més ràpid i s'emporta la seva tercera victòria d'etapa. Etapa per Merlier, a la general no hi ha canvis, Pogacar es manté líder.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
3: 3CAT Info.
1: Kadim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta tarda es podria fer oficial el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagaria 22 milions d'euros, més 7 en variables, al Borussia Dortmund alemany per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou jugador del Futbol Club Barcelona dependrà de quan torni Joan Laporta, que veurà la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. Un jugador que està a punt d'arribar al Barça, Adeyemi, i un que està a punt de tornar a marxar, Marc-André Ter Stegen, el porter alemany. Avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, un futur que lligaria l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. L'Espanyol, per la seva banda, ja és a Navata, fent la tradicional estada de pretemporada fins al dia 22 de juliol. Demà passat, primer partit amistós, serà contra l'Olot. Una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, mostra les seves ganes de debutar com a blanquiblau.
4: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
1: Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, que firma per 5 temporades.
5: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
6: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa, o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
5: So it's kind of like it was my small dream.
1: És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. El Sabadell, per la seva banda, ha començat el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El Barça de bàsquet ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoya Gibson, de 28 anys, per 2 temporades. Prové de l'Olimpia de Ljubljana i en les pròximes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i que no ocupi plaça d'extracomunitari. És el quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Reten Novasoan deixa l'equip després de 2 temporades i a l'acabar contracte. L'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. La disputarà el Girona, ha quedat enquadrat al grup B, i jugarà contra el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solnoki d'Hongria, el Cielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo de Bucarest. I en tennis, Pau Labadosa està jugant contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Yashi a Romania. Ara mateix empata 5 jocs al primer set.

0: punt dos quarts de sis de la tarda, sintonitzeu 3Cat Info, fem un cop d'ull als principals temes més destacats a aquesta hora. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. D'altra banda, l'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Ho ampliarem tot la propera mitja hora, però fins les 6 de la tarda parlarem d'altres qüestions. Passarem per Itàlia, on han donat llum verda a la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni, que els seus opositors denuncien que està pensada per ajudar-la a revalidar el poder en les pròximes eleccions. En plena onada de calor, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat. I l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestre, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes sobre la taula?
2: Futbol i Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre que Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I el temps, calor intensa i forta xafogó amb mala visibilitat i força pols sahariana a l'atmosfera. A l'interior i al prelitoral, la temperatura màxima oscil·larà entre els 33 i 38 graus, un xic més baixa que ahir. Cel mig ennuvolat a la Costa Brava i central i més nuvolades al Pirineu, comarques de Lleida i la Catalunya central. Ara passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. Soc el Marc Teixidó Vall, us acompanyaré la propera mitja hora. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va ser contra el dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que apliquin sense demores l'amnistia. Seu del Tribunal a Luxemburg, Bruno Forteamiras.
3: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
4: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independència d'una part del territori nacional.
3: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
4: La llei d'amnistia també respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
3: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
0: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Suprem. Fons de l'alt tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i esperaran a la interpretació que en farà com a molt aviat a la tardor el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre els quals hi ha els de Puigdemont i Junqueras. Fons del Suprem apunten a 3Cat Info que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea, entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia la malversació, perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Amb la resolució Constitucional, el Suprem podrà seguir el criteri que li marqui o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei. En el cas dels CDRs, les defenses esperen que l'amnistia s'apliqui immediatament. Segons David Aranda, d'Arrels Advocats, s'ha d'executar de manera pràcticament automàtica perquè l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demora l'amnistia. Puigdemont ho qualifica de victòria rotunda de l'independentisme, tot i que avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junqueras demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més excuses. El president del Parlament, Josep Rull, adverteix a la justícia espanyola que no hi ha marge per a l'ambigüitat després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi avalat l'amnistia.
1: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: Més qüestions judicials. L'Audiència de Madrid avala la decisió del jutge Peinado i envia a judici per jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez.

0: Ho fa per malversació i tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Tania Tàpia.
1: Cinc magistrats a l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular qui jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis privats amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que es pot jutjar per jurat popular, i també per tràfic d'influències. Afirmen en la seva interlocutòria que la investigació de Peinado està prou motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retiren dos delictes més, els de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari Juan Carlos Barrabé serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado tornar el passaport a Begoña Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies a signar, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu, i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i ha demostrat arrelament familiar i professional. I renya Peinado per no haver sustentat, diuen els magistrats, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència de Madrid és ferma i no es pot recórrer.
0: La Moncloa ja ha reaccionat a la decisió de l'Audiència de Madrid. Fons del govern espanyol mantenen que Begoña Gómez és innocent i que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir i assetjar la dona del president del govern. El PP, per la seva banda, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea, una situació sense precedents. I que s'hagi corregit en part la instrucció del jutge Peinado demostra que la justícia funciona, diuen fonts dels populars. 5 i 38 minuts.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Llum verda a Itàlia, la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni, que els seus opositors denuncien que està pensada per ajudar-la a revalidar el poder en les pròximes eleccions, previstes per l'any que ve. La mesura és una proposta de la coalició de dreta i ultradreta que formen el partit de Meloni, els Germans d'Itàlia, junt amb la Lliga de Matteo Salvini i Forza Itàlia. La reforma electoral preveu que el partit que obtingui més del 42% dels vots tingui garantida una majoria, amb l'assignació d'escons extra tant al Parlament com al Senat. La iniciativa genera molta divisió i ha rebut ara l'aprovació del Parlament, però necessita encara la del Senat, que Meloni espera aconseguir després de l'estiu. El govern italià defensa la reforma per afavorir que, de les pròximes eleccions, en surti una majoria estable. En un país amb un escenari polític molt fragmentat, que viurà amb Meloni un moment d'estabilitat inusual. La líder italiana ha vist com, els últims mesos, ha crescut el suport cap a una nova força d'extrema dreta, que ara obté l'aval del 6% dels votants en les enquestes.
2: 3Cat Info.
0: A casa nostra, un nou sistema de triatge de les urgències dels 8 hospitals de l'ICS, l'Institut Català de Salut, permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana. La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar, volíem dir, alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans, posa d'exemple un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
3: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir en una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts aproximadament, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment. En plena onada de calor, canviem radicalment de qüestió, ahir Catalunya va registrar el pic de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010. En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència dels núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
4: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats,

0: això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
1: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc per al subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica. La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti que la seva competència en intel·ligència artificial pugui accedir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'IA propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions als dispositius Android, com poder acatar ordres de veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Europa també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search als motors de cerca competidors, sempre que es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per concedir-les.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 2 minuts i mig i arribarem a 6:15 de la tarda. Neix un projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves. Es diu It's Ready i és el primer a Catalunya i a l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. El projecte consta de 3 eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agustí és una de les investigadores principals del projecte.
3: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual continuen augmentant, sobretot entre la població jove.
2: 3Cat Info.
1: L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestre, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara per tornar a endinsar el lector en un bosc habitat per gnoms, fades i elf. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total del modernisme.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
1: L'edició, a cura d'Anna Fernández Clot, es publica coincidint amb els 90 anys de la mort de l'autor i ja és a les llibreries. En punt, 6:15 de la tarda, àrea de serveis.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: La tarda d'avui ben capçalada pel pas dels núvols. Núvols que transiten des del sector de les Terres de l'Ebre cap a l'àrea del Pirineu i així continuarà durant tota la tarda, que han deixat algunes precipitacions febles a hores d'ara a gran part del país, tot i que al matí han sigut una miqueta més consistents. En el cas de Tírvia, 13 litres per metre quadrat o 5 a Sort. Les que s'esperen aquesta tarda quedaran més restringides al Pirineu i sobretot a l'àrea del Ripollès. Tot això en un dia de calor. Calor menys intensa que la d'ahir. Han baixat i ara, a hores d'ara, es troben al voltant dels 4 a 6 graus més baixes que les d'ahir. Deixem enrere els 40 graus, i avui parlem de les més altes, Artés, amb 37,7 graus, Fornells de la Selva o també Canyelles, 37 graus de temperatura màxima. Tot i així, avui la xafogó torna a ser intensa a tot el litoral i al prelitoral. De cara a demà divendres, destaquem la presència també d'alguns núvols matinals, especialment a la costa central, àrees de la Catalunya central, amb una mica de tramuntana. A la tarda no es descarta alguna goteta que pugui caure cap a l'àrea del Ripollès o dels Ports. I demà les temperatures baixaran una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 38 graus cap a Ponent i a la resta del país entre els 35 a 37 graus. Val a dir que les temperatures encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: 3Cat Info.
1: D'aquí a 13 minuts arribarem a les 6 de

0: La tarda, els bombers han localitzat el cos sense vida d'un home de 63 anys que feia senderisme a Valls, a l'Alt Camp. Els familiars havien alertat al 112 que l'home havia sortit ahir al matí a caminar i al migdia encara no havia tornat. Tarragona, Manel Sastre.
1: Els bombers van activar diversos equips de recerca a la zona després de localitzar el vehicle de l'home a l'aparcament de la residència de Fontscaldes. L'avís de la desaparició el va donar la parella de l'home, que estava en bona forma física i sortia sovint a fer senderisme i esport. La persona alertant va proporcionar també la ruta de l'excursionista i a partir d'aquí els bombers de la Generalitat van poder desplegar un operatiu amb 7 dotacions, amb intervenció del grup caní de recerca, una dotació terrestre del grup d'actuacions especials i també un helicòpter de la unitat de mitjans aeris. Després d'una primera recerca intensiva pels corriols més propers, a 7:15 PM, un corredor va localitzar el cos de l'home en un camí de la zona que estava situat a uns 15 metres del traçat principal. L'autòpsia, però, haurà de determinar les causes de la mort.
2: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
0: És La Fúmiga, sentim de fons, però també Buhos i God Save the Queen, que encapçalen el Talar Music Experience, que dona avui el tret de sortida de la seva 10a edició amb 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. Consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talar, Pau Rovira.
3: La Fúmiga i Gin Està inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
4: Amb grups tan importants com és La Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida. Farem un tribut, internacional més important de la banda britànica Queen, que és The God Save the Queen. I segons la revista The Rolling Stones, és el millor tribut del món.
3: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axon Busto, Burning i La Frontera.
2: Gràcies per tant.
5: 3CAT Info.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
7: Obrim l'aula per parlar de la repetició de curs, una mesura que a Catalunya s'ha anat reduint els darrers anys, però que pels experts encara s'aplica massa i que diuen és poc eficient, cara i injusta pels alumnes, perquè sovint té un impacte negatiu en la seva autoestima. En aquest context, flexibilitzar els itineraris es presenta com una alternativa eficaç que permet als joves acabar els seus estudis, una proposta que centres com el Col·legi Sant Josep de Gràcia a Barcelona ja fa temps amb què treballen. En Daniel té 17 anys i en fa 4 que va arribar del Perú. Està repetint quart d'ESO.
8: Y el anterior fue porque no tuve un buen rendimiento escolar. Tema de exámenes, quizás tema personales míos, quizás al catalán. No tengo el mejor nivel de catalán, pero el año pasado era bastante peor, la verdad.
7: La Lola va repetir tercer de primària, una decisió que, en part, la va ajudar per les adaptacions de les matèries.
9: Per exemple, en anglès venia la meva professora i m'agafava, explicava com el que teníem que fer i després m'agafava i m'explicava com més detalladament el que tenia que fer jo, que era una cosa distinta als altres.
7: Però que també va ser la seva creu.
9: Perquè al repetir de petita, compte que els nens són molt cruels. Llavors, es van burlar de mi, els que eren els meus anteriors companys, van dir, és que la Lola és tonta, no sé què. Llavors, em vaig quedar sola.
7: Un rebuig que també va sentir a secundària per part dels professors.
9: Els altres professors de la meva escola ja m'han dit que jo per estudiar no sirvo.
7: A segon d'ESO, després d'un any marcat també per l'absentisme, va canviar de centre. Ara ella i en Daniel estudien quart d'ESO Plus al Col·legi Sant Josep de Gràcia, un curs en què es combinen les matèries troncals amb la formació professional. Gemma Rodoreda n'és la tutora.
10: Quan estan a quart d'ESO, entres a dir què vols fer? Què vols fer en un futur, no? I tots tenen 15, 16 anys, 17...
5: I és com ara, a mi m'ho han dit més d'una vegada, haig de decidir ja què haig de fer en tota la meva vida? No tinc ni idea, no? Llavors vam voler oferir com un tastet de diferents professions perquè ells també puguin provar-les, puguin entreveure

0: quin és aquest món de la responsabilitat i conèixer què és el que se'ls dona bé més enllà de lo que sigui una assignatura teòrica.
1: El centre ofereix itineraris flexibles a partir de tercer d'ESO. Creuen que buscar alternatives a les classes teòriques més tradicionals és més útil que repetir curs.
0: Fer-los repetir per fer-los repetir és que no té cap mena de sentit. Hi ha nois que tenen aprenentatges molt més visuals o que són molt més manipulatius. No trobem el sentit d'anar allargant com aquest patiment, no?, de seguir una classe teòrica en determinades maneres. Doncs anem a facilitar aquest itinerari que sigui més pràctic, que pugui descobrir la seva habilitat i que pugui enfocar-se cap al que realment vol.
1: Aquests alumnes treballen en grup reduït, aquest curs en són 13, i les adaptacions que es fan de les matèries han permès que alumnes com en Daniel es reconciliïn, per exemple, amb les matemàtiques.
2: Lo noto mucho en matemáticas, en lo que tú no entiendes se centran en eso, y me parece eso muy importante, porque en cuarto de ESO, o los años que recuerdo, cuando tú no entiendes algo, siguen el tema de largo, y así es muy complicado.
1: També han aconseguit que reenganxin a les classes.
0: En el Daniel li vam proposar que repetís el quart d'ESO, però canviar l'itinerari i venir cap aquí. I sí que t'haig de dir, així a nivell personal, que el Daniel que hi ha ara no té res a veure amb el de l'any passat, perquè el veus super implicat, participa a les classes, se sap les coses de memòria, de vegades no és ni conscient de que se les ha estudiat.
1: I això, sumat a un treball de reforç emocional, ha fet que es tornin a sentir capaços.
3: Quan em diuen... ets tonta, passo totalment. Jo abans no, jo abans era, m'ho creia i llavors em frustrava i deia, pues, per què vaig a seguir si la gent ja em veu com una fracassada.
2: El quarto plus m'ha ajudat fins al moment i jo crec que més en el futur a ganar confiança, a ganar coneixement i sobretot l'ESO.
1: I que pensin per primera vegada què voldrien fer en un futur.
2: El meu objectiu ara és sacar-me l'ESO, però per l'any que ve m'agradaria estudiar un cicle de màrqueting.
3: Vull fer un cicle d'auxiliar d'infermeria o un de... com dissenyadora d'interiors.
1: Diuen que repetir curs pot ser una mesura útil en casos excepcionals, però veient el testimoni de la Lola i en Daniel, és evident que alternatives com flexibilitzar itineraris o adaptar continguts poden ser més efectives per garantir que aquests alumnes tirin endavant. Tanquem l'aula.
4: Aula oberta.

0: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
2: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
3: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
4: No podem acceptar que hi hagin...
3: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
5: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
0: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les dues.
3: I a partir de les tres...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
7: 5 minuts i seran les 6.
0: Esports.
7: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta tarda, a les pròximes hores, es podria fer oficial el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagaria 22 milions d'euros, més 7 en variables, al Borussia Dortmund per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou jugador del Futbol Club Barcelona dependrà de quan torni Laporta. Joan Laporta, el president blaugrana, després de veure la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina.
0: 3CAT Info.
8: Un jugador que està a punt d'arribar al Barça, Adeyemi, i un que està a punt de tornar a marxar, Marc-André Ter Stegen. El porter alemany avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. Mentrestant, l'Espanyol segueix a Navata fent la tradicional estada de pretemporada fins al dia 22 de juliol. Demà passat, primer partit amistós serà contra l'Olot, una de les noves incorporacions. El brasiler Moscardo explica com va la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?

0: con muchos aspectos técnicos.
1: Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pinchur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. Recordem que es tracta d'un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. El club gironí també ha anunciat que el porter Sergi Puig puja al primer equip.
2: Per mi, el fet d'arribar al primer equip, ja ho vaig dir també a les meves xarxes socials, és un orgull immens, no? Perquè crec que és el premi també a molts anys de treball, de compromís, i especialment doncs, fer-ho aquí al Girona em fa una alegria immensa i estic moltes ganes de sumar, de portar i de tornar a l'equip on es mereix.
1: Seguint a la segona divisió, el Sabadell ha començat avui el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
3: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Tercer triomf per al belga Tim Merlier en aquesta edició del Tour de França. Ha tornat a ser a l'esprint i a la dotzena etapa. Una caiguda massiva han afectat els últims metres després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint no han afectat el líder sòlid de la general, l'eslové Tadej Pogacar, de l'Emirates, que manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard, del Visma. Demà es disputarà la 13a etapa, seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia de meta i precedit d'un port de tercera.
3: 3Cat Info.
1: En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades.
4: Hey, what's up, boss of this?
5: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
1: Gibson ve de l'Olimpíada Ljubljana i en les properes setmanes esperem que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupar plaça d'extra comunitari. És el quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. En canvi, el Manresa, un comiat del belga Reten Novatoan, que deixa l'equip després de 2 temporades, després ja l'acabar contracte. L'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc, una eliminatòria de la fase prèvia que jugarà partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui, i també en bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Sol Noki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja Kosovo i el Dinamo de Bucarest. Aquesta fase es basa en una lligueta a doble partit que començarà el 7 d'octubre. I acabem parlant de tennis perquè Paula Badosa està jugant contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. Acaba de finalitzar el primer set amb triomf de la Bagurenca per 7-6 al tie-break, un tie-break que ha finalitzat 7-5.
3: Trescat Info. Bona tarda, a les 6. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre ni tampoc al terrorisme pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i el govern català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Puigdemont ho qualifica de victòria rotunda de l'independentisme, tot i que avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Junqueras demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més excuses. El president de la Generalitat i la Moncloa aplaudeixen l'aval de la justícia europea a l'amnistia i reclamen que s'apliqui de manera diligent als líders independentistes. El PP, en canvi, lamenta que el procés quedi sense càstig. L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i també d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. I els bombers que treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, l'Alcamp, és el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i als periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. Els periodistes estrangers hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos i, en el cas dels xinesos, cada 3. El nou thriller d'Oriol Canals i els debuts del guionista Eduard Solà i l'actriu Cristina Genabat són algunes de les novetats literàries per la tardor del Penguin Random House. El grup constata que cada vegada hi ha més lectors en català i que creix el segment de públic infantil i juvenil.
6: Esports.
1: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. El base nord-americà Moya Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet. Signa per 2 temporades, mentre que l'Uni Girona jugarà l'accés de la fase prèvia de l'Eurolliga femenina contra el guanyador del Panathinaikos grec o l'Emlak Konut d'Istanbul. I el Tour de França, tercer triomf per al belga Tim Merlier en aquesta edició, ha tornat a ser a l'esprint a la general, cap canvi, i l'eslové Tadej Pogačar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard.
3: I el temps, els núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores desapareixeran amb l'arribada de la nit. El temps de divendres serà ben assolellat. Només a la tarda hi haurà alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor baixarà una mica, però serà molt intensa a ponent, amb valors de 38 graus.
6: 3CAT Info.
3: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc la Nàtia Dell i us acompanyo des d'ara i fins al punt de les 7.
6: 3CAT Info.
3: Ens hi posem. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu, ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, on en aquest cas hi hauria acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Anem cap a la seu del Tribunal de Luxemburg. Bruno Forté, Amires.
7: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
8: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
7: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
8: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
7: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
3: L'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i a Junqueras, entre altres, acabarà en mans del Suprem. Fonts de l'alt tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en farà com a molt aviat a la tardor el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre els quals justament els de Puigdemont i de Junqueras. Fonts del Suprem han apuntat a 3CAT Info que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea. Entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte de davant d'aquest tribunal de Luxemburg. Amb la resolució del Constitucional, el Suprem podrà seguir el criteri que li marqui o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat. Això encara endarreria

0: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UOC, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. Carles Puigdemont ha qualificat aquesta sentència de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat, però avisa que el camí per acabar amb la repressió no s'ha acabat. Davant els tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar l'amnistia. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
2: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també un aval a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
3: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
2: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la teulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
4: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
2: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia, a través d'X, ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit, diu, ara ja no jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions ni excuses després d'aquesta sentència. Junqueras confia que el veredicte li aplani el camí perquè se li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes, previstes pel 2028. Marta Corbalan.
5: El líder d'Esquerra ha celebrat la resolució d'avui i ha exigit als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense esperar més.
6: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
5: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvador i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
6: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país, i si convé Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política amb plena llibertat i amb tots els meus drets.
5: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
1: A tot això, el president Salvador Illa també ha estat un dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. En català, castellà i anglès ha advertit la justícia espanyola que ja no li queda cap excusa per no aplicar l'amnistia als líders del procés. Albert Prat.
7: El president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
8: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
7: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
8: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
7: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
1: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea en aquesta llei d'amnistia i afirma que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El PP adverteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
9: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre

0: La validació de la justícia europea des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
1: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
2: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
0: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
3: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
4: I des del Parlament els comuns han celebrat aquesta sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Sentim el seu líder, Jéssica Albiach.
5: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
4: La CUP a la seva banda espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Sentim el diputat CUPaire Xavier Pellicer.
6: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
4: Des d'Òmnium Cultural, Xavier Antic també s'hi han pronunciat. Creuen que els tribunals espanyols s'han quedat sense excuses per aplicar l'amnistia.
7: L'aval de la justícia europea constata, en primer lloc, que el moviment independentista no va cometre cap delicte i, en segon lloc, que tot el que va fer el moviment a favor del dret d'autodeterminació va ser un exercici de drets fonamentals.
4: I el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, s'assuma a aquestes peticions perquè l'amnistia s'apliqui ràpid i recorda que el conflicte continua obert.
8: Que ni l'amnistia ni aquests pronunciaments resolen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquest conflicte només pot trobar una solució democràtica mitjançant el que és el reconeixement efectiu del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
4: I així arribem a un quart de set de la tarda. Àrea Servei.
9: El temps.
4: Néstor Gómez.
10: Tarda de núvols, les que tindrem avui, transitoris que aniran desfilant de sud a nord i deixant algunes petites precipitacions, fins i tot algunes virgues, és a dir, pluja que cau del núvol però que no arriba a terra perquè s'evapora. Però les precipitacions avui quedarem més concentrades cap al nord del país, preferentment cap a l'àrea del Pirineu. Unes precipitacions que han deixat al voltant d'una desena de litres, especialment aquest matí. Pel que fa a la temperatura, ara mateix són al voltant de 3, 4 i 5 graus més baixes que les d'ahir. Enlloc tocarem avui la xifra dels 40 graus. De fet, les més altes no arriben als 38, tot i que s'acosten. És el cas d'Artés, 37 graus a Fornells de la Selva o també a Canyelles. Una situació meteorològica que de cara a les properes hores continuarà aquesta desfilada dels núvols cap al Pirineu, amb tendència a anar marxant per donar pas a una nit i matinada força serena. De cara a demà, el que tindrem seran alguns núvols, especialment a la façana costanera, temps assolellat a la resta del país i una mica de tramuntana a primera hora del dia i fins i tot fins al migdia. A la tarda apareixeran alguns núvols sobre el Pirineu i no descartem alguna feble precipitació. Demà les temperatures encara baixaran una miqueta més. Les més altes rondaran la xifra dels 38, potser algun 39 cap a l'àrea de Ponent i al cor de Catalunya com a les comarques de Lleida i també, sobretot de Girona, rondaran la xifra dels 36-37 graus. Les temperatures encara baixaran més de cara a divendres.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
4: Un quart i dos minuts de 7 de la tarda. Continuem repassant temes d'actualitat i ara la pròxima parada informativa la fem a Madrid, perquè l'audiència avala la decisió del jutge Peinado i envia a judici per jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Tani Tàpia.
11: Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular qui jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis privats amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que es pot jutjar per jurat popular, i també per tràfic d'influències. Afirmen en la seva interlocutòria que la investigació de Peinado està prou motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retiren dos delictes més, els de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari Juan Carlos Barrabés serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado tornar el passaport a Begoña Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies a signar, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu. I recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i ha demostrat arrelament familiar i professional. I renya Peinado per no haver sustentat, diuen els magistrats, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència de Madrid és ferma i no es pot recórrer.
4: I fons del govern espanyol mantenen que Begoña Gómez és innocent i que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir i assetjar la dona del president del govern. El PP, per la seva banda, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea, una situació sense precedents, i que s'hagi corregit, en part. La instrucció del jutge Peinado demostra que la justícia funciona, diuen fons dels populars.
9: 3CAT Info.
4: Tornem a Catalunya. Els bombers treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. Entre el cos hi ha optimisme, però, de cara a l'evolució d'aquest foc. És el quart, recordem, que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Els bombers han aconseguit estabilitzar el cap del foc i el flanc dret també està baixant d'intensitat. A més, s'han rebaixat les dotacions que hi treballen. Ara en són una trentena amb quatre mitjans aeris. Fons al cos afirmen que són optimistes, tot i que es manté la prudència pel vent que bufa la zona. De moment, l'incendi ha cremat una hectàrea i mitja, segons dades dels agents rurals. El foc s'ha originat, recordem-ho, a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han produït els altres incendis en aquesta zona de l'Alt Camp.
4: I una informació que ens acaba d'arribar: pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Palau de la Generalitat, Miquel Jarque.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
4: Gràcies, Miquel. Anem ara a les informacions internacionals. Un quart i mig de 7, el govern dels Estats Units ha decidit endurir la política de visats als estudiants i als periodistes estrangers. Segons la nova reglamentació, el visat d'estudis no podrà durar més de 4 anys i els periodistes hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
15: L'administració Trump no s'atura en la seva deriva antiimmigratòria, amb el focus també posat en la immigració legal. Demà està previst que es publiqui una nova regulació que afectarà estudiants estrangers per participants en programes o activitats culturals i periodistes internacionals, i segons la qual els visats pels estudiants es limitaran a 4 anys i els de la premsa s'hauran de renovar cada 8 mesos. En el cas dels periodistes xinesos, serà cada 3 mesos. El Departament de Seguretat Interior nord-americà considera que el volum de persones amb visats temporals als Estats Units és excessiu i en dificulta la seva supervisió. El 2024 es van expedir més de 500.000 de visats d'aquestes característiques.
4: I creix, mentrestant, l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament, un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com a gestionar l'estret d'Hormuz.
16: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
4: Un estret que continua bloquejat i amb més presència militar del Pentàgon. Mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha buscat intimidar un altre cop l'Iran amb llenguatge barroer i ha presumit de ser l'únic líder que s'ha atrevit a atacar Teheran. A la pàgina cultural parlem de literatura perquè cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives. Són Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat de Prats sobre Roca. El cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez, que porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que, pel director literari dels segells en català del grup, Joan Rimbau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
17: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, el segell ells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
4: De cara a la tardor, continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Solà, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevet, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi L'Usomni, que reconeix la millor obra inèdita.
17: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
4: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les Barretines, de Niol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Alvern, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola. Esports. Saludem el Ricard Isidro, bona tarda.
18: Bona tarda, Nati, Karim Adeyemi. Ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta tarda es podria fer oficial el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagarà o pagaria 22 milions d'euros més 7 en variables al Borussia Dortmund per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou jugador del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta, que veurà la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina a Nova York.
9: 3CAT Info.
18: Un jugador que està a punt d'arribar, Karim Adeyemi, i un que està a punt de tornar a marxar del Barça, Marc-André Ter Stegen, el porter alemany. Avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. L'Espanyol, per la seva banda, ja és a Navata, fent la tradicional estada de pretemporada fins al dia 22 de juliol. Demà passat, primer partit amistós, serà contra l'Olot. Una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, mostra les seves ganes de debutar com a blanquiblau.
19: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
18: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, que firma per 5 temporades.
20: Why I'm choose Girona? Perquè he triat el Girona, perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
18: Recordem que Pitxur és un davanter de 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. El Girona també ha anunciat que el porter Sergi Puig puja al primer equip. I seguint a la segona divisió, el Sabadell ha començat el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
21: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
18: Tercer triomf per la belga Tim Merlier en aquesta edició del Tour de França. Ha tornat a ser a l'esprint i a la 12a etapa. Una caiguda massiva han afectat els últims metres després dels 179 quilòmetres entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint no han afectat el sòlid líder de la general, l'eslovè Tadej Pogacar, de l'Emirates, que manté els 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. Demà es disputarà la 13a etapa, seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia de meta i precedit d'un port de tercera.
22: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
18: Pel que fa al bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades.
23: Hey, what's up, boys of fans?
24: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors, ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
18: Gibson ve de l'Olimpíada Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupi plaça d'extracomunitari. És el quart fitxatge blaugrana per la nova temporada. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Obad Sohan deixa l'equip després de 2 temporades i a l'acabar contracte, l'Uni Girona es jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga, bé contra el Panathinaikos grec o contra l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peia de Kosovo i el Dinamo de Bucarest. També us expliquem en vol que el Barça obrirà la Lliga Sobal contra el subcampió de la temporada passada, el Logroño de la Rioja, el 12 o 13 de setembre, mentre que el Granollers rebrà el Cangas del Morrazo el mateix cap de setmana. I en tennis, Pau Blavadosa empata un set amb la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Iaşi, a Romania.

0: Són 6:45 d'aquest dijous 16 de juliol del 2026. L'actualitat passa per la justícia europea, per Luxemburg, que ha avalat la llei d'amnistia i ha plantat el camí per la tornada de Carles Puigdemont i també perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Luxemburg ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu, ni pel que fa a les despeses que afecten els líders polítics de l'UO, ni tampoc el terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDR. En parlarem. Una altra qüestió que us estem destacant avui és que l'Audiència de Madrid ha ratificat que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i també d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Aquestes són informacions que us hem destacat en aquest bloc informatiu, però a partir d'ara i fins a les 7 tenim més notícies per explicar-vos com ara passar per Itàlia, perquè s'ha donat llum verda a la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni. I és que la llei preveu que el partit que obtingui més del 42% dels vots tingui garantida una majoria, amb l'assignació d'escons extras tant al Parlament com al Senat. És una proposta de la coalició de la dreta i també de l'ultradreta, que formen part de Meloni, el de Matteo Salvini i Forza Italia. Però també farem una aturada informativa al Ripollès, en concret al bosc de Campelles, perquè està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. I és que el temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. També hi ha informacions d'esport com aquestes que explicarem d'ara a les 7.
1: A Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. L'extrem alemany de 24 anys firmarà fins al 2031, mentre que Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb el permís del club perquè està negociant la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam.
0: I abans de repassar la previsió meteorològica, dir-vos que s'ha estabilitzat ja l'incendi d'aigua Múrcia a l'Alcamp, el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada, un foc que ha cremat una hectàrea i mitja, i segueixen però treballant, amb 27 dotacions, 5 de les quals són aèries. I pel que fa al temps, els núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores desapareixeran amb l'arribada de la nit. El temps de divendres serà assolellat, ben assolellat. Només a la tarda algun núvol amenaçador al Pirineu, però la calor baixa, baixa una mica, però serà intensa a ponent amb valors que voltaran els 38 graus. Dos quarts i gairebé 7:04 de la tarda. La primera parada informativa la fem a Luxemburg. I és que estem explicant-vos que la justícia europea ha avalat la llei d'amnistia i, per tant, s'aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu, ni pel que fa a despeses del procés, que afectarien líders polítics de l'UO, ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren aquesta decisió i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Luxemburg, Bruno Fortea, mires.
2: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
3: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
2: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
3: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
2: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea. Amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
0: L'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i a Junqueras, entre altres líders, acabarà en mans del Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat pel delicte de malversació. Fons de l'alt tribunal confirmen a 3Cat Info que no mouran fitxa i que esperaran a tenir la interpretació del Constitucional, que encara ha de resoldre 7 recursos més, entre els quals el de Puigdemont mateix i Junqueras. Apunten que no se senten interpel·lats per la resolució perquè entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació. En aquest sentit, recorden que no han presentat cap dubte sobre aquesta qüestió davant de Luxemburg. Un cop el Constitucional marqui camí, com a molt aviat a la tardor, el Suprem podrà seguir el mateix criteri o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea, si és que considera que té marge i està legitimat per fer-ho. Això encara endarreria més l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés. En el cas dels CDRs, les defenses esperen que se'ls apliqui l'amnistia immediatament. Segons David Aranda, d'Arrels Advocats, s'han d'executar de manera pràcticament automàtica perquè l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. I Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat, anem a conèixer les reaccions, la sentència europea de victòria rotunda de l'independentisme. Així ho han qualificat. El secretari general de Junts, Jordi Turull, i el president d'Esquerra han exigit als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia i que l'apliquin sense més dilacions.
5: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
6: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: També s'hi ha pronunciat el Salvador Illa, el president de la Generalitat, que ha assegurat que la resolució d'avui obre un futur d'esperança i lideratge per a Catalunya i s'ha adreçat als jutges espanyols perquè apliquin aquesta amnistia.
7: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: En el mateix sentit, el president del Parlament, Josep Rull, ha advertit a la justícia espanyola que no hi ha marge per l'ambigüitat després de l'aval de la justícia europea.
8: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: L'actualitat informativa també té un nom propi, que és Begoña Gómez. L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que anirà a judici amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. La justícia madrilenya ha ratificat parcialment la decisió del jutge Peinado, però ha retirat a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. També li aixeca les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat dos dels delictes que li atribuïa Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutjarà per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
0: Parlem ara de crònica internacional.
10: 3Cat Info.
0: Llum verda a Itàlia a la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni. La llei preveu que el partit que obtingui més del 42% dels vots tingui garantida una majoria amb l'assignació d'escons extres tant al Parlament com al Senat. És una proposta de la coalició de la dreta i la ultradreta que formen el partit de Meloni, el de Matteo Salvini i Forza Italia. El govern italià assegura que la reforma favorirà en les pròximes eleccions una majoria estable. Giovanni Donzelli, diputat del partit Germans Itàlia.
11: Itàlia haurà guanyat perquè la nostra meravellosa nació ja no es pot ni es podrà permetre el luxe de quedar-se 90 dies sense govern. No s'ho pot permetre perquè quedaria exposada a l'especulació internacional i perquè perdríem tota la credibilitat que hem construït durant el govern Meloni.
0: L'oposició, que ha protestat durant el plenari, assegurava que simplement es tracta d'una estratègia per continuar el poder. Eli Schlein, del Partit Democràtic d'Itàlia.
12: És absurd que l'única prioritat sigui canviar la llei electoral en un país amb creixement zero, amb els sous entre els més baixos d'Europa i amb les factures entre les més cares d'Europa. La vostra única prioritat és canviar la llei electoral perquè teniu por de perdre.
0: La iniciativa genera molta divisió i ha rebut ara l'aprovació del Parlament, però necessita encara la del Senat, que Meloni espera aconseguir després de l'estiu. Hem de passar un moment per Tarragona, perquè tal com us avançàvem, els bombers han estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que és el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. El foc ha cremat una hectàrea i mitja. Jordi Barranca.
13: El foc s'ha declarat al migdia. Ara, un cop estabilitzat, els bombers mantenen 27 dotacions treballant-hi, 5 de les quals són aèries. El quart incendi declarat al terme municipal d'Aiguamúrcia del Camp en l'última setmana s'ha originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua. Això s'ha tocat on s'han produït els altres focs en aquesta zona de l'Alt Camp. Les flames han cremat una hectàrea i mitja, segons les dades dels agents rurals.
0: I no ens movem de Tarragona, perquè el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almerà d'Extremadura fins al 2030. El Ministeri per la Transició Ecològica té de marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almerà o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Les centrals nuclears catalanes estan expectants, per tant, sobre la decisió que pugui prendre el govern sobre la continuïtat o no d'Almerà. Manel Sastre, Tarragona.
14: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti que la seva competència en intel·ligència artificial pugui accedir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'IA propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions en aquests dispositius d'Android, com poder acatar ordres de veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Europa també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search, als motors de cerca competidors, sempre que es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per cedir-les. Una notícia més abans de l'àrea de servei. Uber ha llançat una OPA per comprar Deliveroo Hero per 13.700 milions d'euros. Des del 2022 que Deliveroo Hero és la propietària de Glovo. Per tant, aquesta companyia originària de Barcelona també passaria a mans d'Uber.
10: El temps.
0: Ernesto Gómez.
15: La tarda d'avui ben capçalada pel pas dels núvols. Núvols que transiten des del sector de les Terres de l'Ebre cap a l'àrea del Pirineu i així continuarà durant tota la tarda, que han deixat algunes precipitacions febles a hores d'ara a gran part del país, tot i que al matí han sigut una miqueta més consistents. En el cas de Tírvia, 13 litres per metre quadrat o 5 a Sort. Les que s'esperen aquesta tarda quedaran més restringides al Pirineu i sobretot a l'àrea del Ripollès. Tot això en un dia de calor. Calor menys intensa que la d'ahir, han baixat i ara, a hores d'ara, es troben al voltant dels 4 a 6 graus més baixes que les d'ahir. Deixem enrere els 40 graus i avui parlem de les més altes, Artés, amb 37,7 graus, Fornells de la Selva o també Canyelles, 37 graus de temperatura màxima. Tot i així, avui la xafogor torna a ser intensa a tot el litoral i al prelitoral. De cara a demà divendres, destaquem la presència també d'alguns núvols matinals, especialment a la costa central, àrees de la Catalunya central, amb una mica de tramuntana. A la tarda no es descarta alguna goteta que pugui caure cap a l'àrea del Ripollès o dels Ports. I demà les temperatures baixaran una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 38 graus cap a Ponent i a la resta del país entre els 35 a 37 graus. Val a dir que les temperatures encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
0: I completem aquesta informació meteorològica parlant de l'eclipsi del 12 d'agost. El govern balear tracta aquest eclipsi com una emergència per la suma de factors de risc. Avui ha presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Ens ho explica des de Palma la Caterina Carmany Jaume.
16: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
17: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina a les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
16: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000 persones. Cada ajuntament assenyalarà un punt dins la seva localitat d'observació perquè els ciutadans no es moguin.
0: TMB licita la compra de 35 trens nous per al metro de Barcelona per augmentar les freqüències de pas en les diferents línies. D'aquests, 22 han de donar servei en un futur al tram central de la línia 9, mentre que els 13 restants han de reforçar la resta de línies per situar els temps de pas per sota dels 3 minuts i mig en hora punta i fins i tot pels vols dels 2 minuts i mig a l'L1 i a l'Ela 5. I encara en crònica econòmica, dir-vos que l'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor del creixement. Per la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar la productivitat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent i augmentar la innovació i la dimensió empresarial.
18: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. Unió de Pagesos ha advertit que limitar l'ús de fitosanitaris a l'arròs del Delta de l'Ebre posa en risc el futur del sector. El sindicat alerta que el fa més dependent i menys productiu i denuncia la manca d'alternatives i també les dificultats per utilitzar tecnologies com els drons. Tarragona, Manel Sastre.
14: Unió de Pagesos creu que la progressiva limitació dels productes fitosanitaris per conrear arròs al Delta fa que el sector sigui més dependent de les grans empreses i això posa en risc la seva viabilitat. El sindicat reclama alternatives econòmiques i argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les autòctones, encara farà augmentar més aquesta dependència i que caigui la producció. El responsable de l'arròs de la Unió de Pagesos és Rafael Verdiell.
10: Aquelles varietats autòctones nostres que estan reconegudes a tot arreu, de moment pues no les podem fer perquè tenim que anar cap a aquestes altres varietats. Si només fas aquella varietat que tira aquella herbicida, estàs obligat a anar a comprar en aquella llavor i, per tant, te poden fer pagar uns preus desorbitats com mos ha acabat passant enguany, cosa que fa que encara la rentabilitat del cultiu sigui una miqueteta més baixa, no?
14: Al Delta, al voltant d'un 80% de la producció d'arròs plantada enguany surt d'aquestes llavors. Unió de Pagesos diu que són molt resistents a plagues o herbicides, però poc adaptades al Delta, amb una salinitat que afecta molt la producció. Tot plegat ja ha fet que els últims 10 anys s'hagi reduït gairebé un 40% el nombre d'explotacions a Catalunya. També han criticat la limitació de l'ús de drons per la manca de productes admesos per ús aeri.
0: El bosc de Campelles, al Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per extreure més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Girona, Laia Claret.
19: Segons l'alcaldessa Judit Cornellà, mentre es fan els treballs de tala o retirada, poden caure arbres i s'ha de tancar el bosc públic per seguretat.
20: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar, la seguretat, el millor és tancar-ho.
19: Alguns negocis es queixen que no hi podran entrar els boletaires en època de molt turisme, però Cornellà remarca que és urgent.
20: Són una matèria calorífica molt important i, a més, ens és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
19: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya a tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extreuen més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
0: I de Girona a Ciutat a Llívia, Llívia a la Cerdanya vol convertir-se en la capital pirinenca del gravel, una modalitat de ciclisme per pistes de terra i grava que creix amb força i cada cop té més aficionats. Entre altres ho fa acollint aquest cap de setmana una nova prova ciclista que és la grava líbica. Anem a Llívia, Joaquim Albalate.
21: Serà una prova no competitiva amb l'objectiu d'atreure turistes i aficionats fora de la temporada alta turística, com l'època d'esquí o el mes d'agost. Guillem Crispí i Marcos Batista són els organitzadors.
22: El gravel és un sector que està en creixement i ja n'hi ha molt, o sigui, a Girona, altres llocs n'hi ha molt. El que passa que volíem fer alguna cosa de qualitat ben parit aquí al Pirineu i concretament en l'enclau de Llívia.
23: El que busquem és una modalitat que connecti més amb el territori, una mica més de descobrir el territori, descobrir altres zones i una mica amb més de calma.
21: Un esdeveniment que va més enllà de la ruta i que girarà al voltant d'una foguera, una zona de village en presència de productors i establiments locals per potenciar el comerç de proximitat. La primera edició de la Grava Líbica aquest cap de setmana tindrà uns 250 participants, amb més d'un miler de visitants en total.
24: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
25: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
24: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
26: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: I abans dels esports, encara temps per cultura, hi ha una galeria de Múnich que acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna de Gaudí a Picasso i es podrà visitar a partir de l'octubre. El MNAC ha contribuït a aquest projecte amb una vintena de peces de les 160 que s'hi exhibiran. Hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. També hi col·laboren el Cercle del Liceu Seu, el Museu Carme Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Armen Anglà de Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch i, és clar, de Gaudí també. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer. I dir-vos també breument que l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara per tornar a endinsar el lector en un bosc habitat per noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
0: Bona tarda, Ricard Isidro.
2: Bona tarda, Nati. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i a les pròximes hores el club podria tancar definitivament el seu fitxatge per les 5 pròximes temporades. El club blaugrana pagaria 22 milions d'euros més 7 en variables al Borussia Dortmund alemany per aquest extrem de 24 anys.
1: 3CAT Info.
2: Un jugador que està a punt d'arribar al Barça, Adeyemi, i un que està a punt de tornar a marxar, Marc-André Ter Stegen. El porter alemany avui no s'ha entrenat amb els seus companys en permís del club a l'espera de poder resoldre el seu futur, un futur que lligaria l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. L'Espanyol, per la seva banda, segueix a Navata fent la tradicional estada de pretemporada. Demà passat, primer partit amistós, serà contra l'Olot. Una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, explica com és de diferent aquesta pretemporada.
3: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: L'estada de l'Espanyol a Navata finalitzarà el 22 de juliol. Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Fischur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto de la primera divisió hongaresa. El Girona també ha anunciat que el porter Sergi Puig puja al primer equip.
4: Per mi, el fet d'arribar al primer equip, ja ho vaig dir també a les meves xarxes socials, és un orgull immens, no?, perquè crec que és el premi també a molts anys de treball, de compromís, i especialment doncs,

0: espero aquí el Girona, em fa una alegria immensa i estic moltes ganes de sumar, de portar i de tornar a l'equip on es mereix.
1: Seguint a la segona divisió, el Sabadell ha començat avui el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
1: Pel que fa al ciclisme i al Tour de França, tercer triomf per al belga Tim Merlier en aquesta edició de la Ronda Francesa. Ha tornat a ser a l'esprint i a la dotzena etapa.
3: Jasper Stuyven got a little flat tire.
4: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
5: I got a good day.
1: Una caiguda massiva ha afectat els últims metres d'aquesta etapa després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint no han afectat el sòlid líder de la general, l'eslové Tadej Pogacar de l'Emirates, que manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. En canvi, la caiguda sí que ha afectat Fernando Gaviria del Caja Rural, que es veu obligat a abandonar per una fractura a la clavícula esquerra com a conseqüència del cop sofert. Demà es disputarà la tretzena etapa. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia de meta i precedit d'un port de tercera categoria.
2: 3Cat Info.
1: Pel que fa al bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per dues temporades.
6: Hey, what's up, boss of his?
7: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
1: Gibson ve de l'Olímpia de Ljubljana i a les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i, per tant, que no ocupi plaça d'extracomunitari. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Reten Obazoan deixa l'equip després de dues temporades i a l'acabar contracte. L'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Solnoki d'Hongria, el Zielona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peia Kosovo i el Dinamo de Bucarest. I en tennis, Paula Badós està jugant contra la russa Ibragimova als vuitens de final del torneig de Iași a Romania. Empat a un set i 4-1 està perdent Badosa al tercer i definitiu set.
2: 3Cat Info.
8: Bona tarda, són les 7. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés la resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fons del tribunal apunten a 3Cat Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a veure què diu el Constitucional cap a la tardor. En el cas del CDR, segons les defenses, l'Audiència Nacional els ha d'aplicar l'amnistia de manera pràcticament immediata després del pronunciament europeu. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència europea de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més dilacions. El PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. L'Audiència de Madrid ratifica que és el que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Ha estabilitzat l'incendi d'aigua Múrcia a l'Alt Camp, el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. El foc ha cremat una hectàrea i mitja. Els bombers hi segueixen treballant amb 27 dotacions, 5 de les quals aèries. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que

0: La taxa de fecundicitat es manté a la baixa. Segons dades del 2025 de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Protestes al carrer d'Ucraïna per la destitució del ministre de Defensa, un gurú digital popular per promoure tecnologies per combatre Rússia i la corrupció. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un altre executiu energètic com a nou primer ministre. Els habitatges nous visats cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any. Una davallada que arriba gairebé al 40% a la ciutat de Barcelona. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que atribueix la situació a Barcelona a la falta de sòl i l'obligació de reservar un 30% d'habitatge protegit.
1: Esports. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i a les pròximes hores es podria oficialitzar el seu fitxatge fins al 2031, mentre que Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb el permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. El base Umoja Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet, signa per dues temporades, mentre que l'Uni Girona es jugarà l'accés a la fase prèvia de l'Eurolliga femenina contra el guanyador del Panathinaikos grec o l'Emlak Konut d'Istanbul. I al Tour de França, tercer triomf per al belga Tim Merlier en aquesta edició. Ha tornat a ser l'esprint. A la general, cap canvi i l'esloveta Dei Pogacar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard.
0: Els núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores desapareixeran amb l'arribada de la nit. El temps de divendres serà ben assolellat. Només a la tarda hi haurà alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor baixarà una mica, però serà molt intensa a Ponent amb valors de 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu, ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. A Luxemburg ho ha seguit el Bruno Forteamiras.
3: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
4: No se opone a una normativa nacional que amnistia los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
3: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
4: La llei d'amnistia també respecta l'efecte útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
3: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
0: L'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat pel delicte de malversació. Fonts de l'alt tribunal confirmen a 3CAT Info que no mouran fitxa i que esperaran a tenir la interpretació del Tribunal Constitucional, que encara ha de resoldre 7 recursos, entre els quals hi ha el de Puigdemont i Junqueras. Apunten que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea perquè entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació. En aquest sentit, recorden que no han presentat cap dubte sobre aquesta qüestió davant el Tribunal de Luxemburg. Un cop el Tribunal Constitucional marqui camí, com a molt aviat a la tardor, el Tribunal Suprem podrà seguir el mateix criteri o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés. En el cas dels CDRs, les defenses esperen que se'ls apliqui l'amnistia immediatament. Segons David Aranda, d'Arrels Advocats, s'ha d'executar de manera pràcticament automàtica perquè l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop cop validada la conformitat de la llei d'amnistia

0: amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa

0: jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia i l'apliquin sense més dilacions.
1: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
2: Després de la sentència del màxim tribunal europeu, ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que la resolució d'avui obre un futur d'esperança i lideratge per a Catalunya i s'ha adreçat als jutges espanyols perquè apliquin l'amnistia.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: En el mateix sentit, el president del Parlament, Josep Rull, ha advertit a la justícia espanyola que no hi ha marge per a l'ambigüitat després de l'aval de la justícia europea.
4: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: A Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirma que ja no hi ha dubtes en el seu encaix legal. El PP adverteix que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja.
5: El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El canvi ha valgut la pena, Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tot.
6: Tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
5: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
7: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
5: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
8: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
5: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
0: Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Jessica Albiach és la seva líder.
9: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
0: La CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa dels tribunals espanyols i ha lamentat que la llei d'amnistia continua sent l'excusa perquè l'independentisme no pugui tenir agenda pròpia. Sentim el diputat cupaire Xavier Pellicer.
10: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa 2 anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
0: Des d'Òmnium Cultural, Xavier Antic creu que els tribunals espanyols s'han quedat sense excuses per aplicar-la.
11: L'aval de la justícia europea constata, en primer lloc, que el moviment independentista no va cometre cap delicte i, en segon lloc, que tot el que va fer el moviment a favor del dret d'autodeterminació va ser un exercici de drets fonamentals.
0: I el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, se suma a les peticions perquè l'amnistia s'apliqui ràpid i recorda que el conflicte continua obert.
12: Que ni l'amnistia ni aquests pronunciaments resolen el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Aquest conflicte només pot trobar una solució democràtica mitjançant el que és el reconeixement efectiu del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
0: Més qüestions politico-judicials a banda de l'amnistia del dia d'avui. L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. La justícia madrilenya ha ratificat parcialment la decisió del jutge Peinado, però ha retirat a Gómez dos dels quatre

0: delictes pels quals estava processada. També li aixeca les mesures cautelars que li havien posat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense, i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat dos dels delictes que li atribuïa a Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutjarà per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
0: Doncs bé, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. Segons avança l'edició europea de Politico, l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que presentarà demà la Comissió inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits de la declaració de béns per als alts càrrecs públics. Segons el setmanari, el document assenyala que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei integrat d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal d'anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunta que en el document es reclamarà una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció, incloent la creació d'un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció, a més de la petició que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. L'informe també inclourà crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial. Hem arribat a un quart de vuit del vespre, àrea de serveis.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: A poc els núvols que ens han acompanyat durant tot el matí, sobretot aquesta tarda, tendiran a marxar durant les pròximes hores. Unes nuvolades que han deixat precipitacions amb unes pluges que han arribat fins i tot als 10 litres per metre quadrat, en el cas, per exemple, de Tírvia, al Pallars Sobirà. Aquestes precipitacions marxaran, cauen algunes gotetes a primera hora de la tarda fins a mitja tarda cap a les comarques de Girona, i això també desapareixerà de cara al vespre. Tot això per donar pas a una nit i matinada serena, i d'aquesta manera ens llevarem de cara a aquest divendres. Un divendres molt estable, molt més assolellat que no pas avui, amb unes temperatures que, això sí, continuaran altes, especialment a Ponent, amb unes màximes que rondaran les xifres dels 38-39 graus. En canvi, a la resta del país se deixen una miqueta. Avui ja les màximes ja han abandonat l'escota dels 40 graus. Recordem que ahir els 40 graus predominaven des de Ponent fins a les Terres de l'Ebre, tot el prelitoral i comarques de Girona. Avui no n'hem tingut cap i demà s'espera que, com a molt, les més altes del dia se situïn cap a Ponent a l'entorn dels 37-38 graus. Les temperatures encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: 3CAT Info.
0: 7 i 16 minuts, preocupació i temor al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest migdia s'hagi declarat el quart incendi en una setmana. Els bombers ja l'han estabilitzat. Per l'alcalde, fa una setmana que viuen en alerta constant. Des de diumenge s'han reforçat la presència tant policial com dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Un dels punts que generen més preocupació és el fet que hi hagi una persona que sigui la que els estigui provocant. De fet, recordem-ho, és una de les línies de treball tant dels agents rurals com també dels Mossos d'Esquadra. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions aquí a 3CAT Info.
5: Volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
4: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada, un fet que genera temor entre els veïns.
5: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
4: Mentre els bombers continuen remullant la zona per un foc, el d'avui, que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers, mentrestant, han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. Canviem de qüestió. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 2025 van néixer més de 54.200 nadons, un 0,8% més que l'any anterior, tot i que l'indicador de fecunditat marca un rècord a la baixa i se situa en el 1,08 fills per dona en edat fèrtil. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i això en part explica aquest increment, com destaca 3CAT Info, Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
6: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, seguits de colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys, i a l'àrea metropolitana la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
6: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
0: Pel que fa als noms més posats, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia i, com a curiositat, a la llista hi trobem 5 nens que reben el nom d'Alamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons. I un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'ICS, l'Institut Català de Salut, permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients amb malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana. La meitat de les persones que van als serveis d'urgència és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans, posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
7: Nosaltres tenim la capacitat i mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir en una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
2: 3CAT Info.
0: Els habitatges nous visats cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé al 40% a la ciutat de Barcelona. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del Col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% dels visats respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit.
8: D'alguna manera tenim una mesura que és veritat, la mesura del 30%, doncs les dades continuen sent, doncs, possiblement un dels limitadors.
0: Per al conjunt del país, Bestraten reclama un nou pacte nacional per a l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
8: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, ja es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A tot Ucraïna avui es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Mikhailo Fedorov. És un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec pel seu enfrontament obert amb el comandant en cap de l'exèrcit que lluita contra Rússia. Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta qüestió.
9: President Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Tot plegat mentre es feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre, Sergi Katorensky deia entendre el repte que afronta.
10: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
0: En plena crisi de govern ucraïnesa, Moscou ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra. I d'un conflicte a l'altre, el del Pròxim Orient, que perquè creix l'amenaça d'espirals en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides de mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrein i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
11: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Un estret que continua bloquejat i amb més presència militar del Pentàgon. Mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha buscat intimidar un altre cop l'Iran amb llenguatge barroer i ha presumit de ser l'únic líder que s'ha atrevit atacar a Teheran. 3CAT
12: Info. Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
13: Quica Nazaret.
14: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
13: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
0: Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves, una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca. El cas més cridaner és el de la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que, pel director literari dels segells en català del grup, Joan Rianbau, demostra que el mercat en català no para de créixer. De cara a la tardor, continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La casa en flames, amb el thriller familiar al niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genabat, que publica Sorra, amb el qual va guanyar un premi Lo Somni. També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antoni Afon, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere Albern, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
2: Esports.
0: Fins a 8:15, David Ubach, bona tarda.
15: Bona tarda, els arrenquem explicant que Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i aquesta mateixa tarda es podria ja fer oficial el seu fitxatge per les 5 properes temporades, per tant, fins al 2031. El club blaugrana pagarà 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols al Borussia Dortmund alemany per aquest extrem de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta després de veure la final del Mundial de Futbol entre Espanya i Argentina. Serà diumenge. Un jugador, per tant, que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de tornar a marxar. És el porter Ter Stegen. L'alemany avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que el lligaria a l'Ajax d'Amsterdam entrenat per Michel Sánchez en forma de sessió. Això pel que fa al Barça. A l'Espanyol, primer dia complet de concentració a Navata en l'estada de pretemporada de l'equip, que s'allargarà fins al 22 de juliol. Demà passat, primer amistós contra l'Olot, i una de les incorporacions blanquiblaves d'aquesta pretemporada, un dels reforços, el brasiler Moscardo, mostra les seves ganes de debutar com a jugador de l'Espanyol.
16: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
2: 3CAT Info.
15: Més futbol ara a segona per explicar que el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma fins al 2031.
17: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
18: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava a jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
15: Pixur és un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba del Beto, de la primera divisió hongaresa. El Girona també ha anunciat que el porter Sergi Puig puja al primer equip. I el Sabadell ha començat la seva estada de 10 dies a Salou. Dissabte va jugar un amistós contra el Castelló.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
15: Tercer triomf d'etapa per al belga Tim Merlé en aquesta edició del Tour de França. El corredor del conjunt Sudal Quick-Step ha tornat a imposar-se en l'esprint, avui a la 12a etapa. Una caiguda massiva ha afectat els últims metres, després dels 179 km prans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint no han afectat el sòlid líder de la general, que és l'eslovè Tadej Pogačar, de l'equip Emirates, que manté els 3 minuts i 36 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, del conjunt Visma. Demà es disputarà la 13a etapa, seran 206 km de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 km de la línia d'arribada i precedit també d'un port de tercera.
20: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
15: Del ciclisme al bàsquet, perquè el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per les dues properes temporades.
21: Hey, what's up, boss of fans?
22: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors, ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
15: Gibson ve de l'Olimpiada Ljubljana eslovè i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i, per tant, no ocupi plaça d'extracomunitari. És el quart fitxatge blaugrana de cara a la nova temporada. Al Manresa, en canvi, el belga Reti Novasogan deixa l'equip després de dues temporades en esgotar-se el seu contracte. I encara en bàsquet, l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés de la fase regular a la propera edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontajau.

0: Dos quarts de vuit del vespre, sou a 3Cat Info, cop d'ull. Els temes més destacats d'aquest dijous, 16 de juliol, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. D'altra banda, l'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. La propera mitja hora, però, abordarem d'altres qüestions fins a arribar al punt de les 8, a hora que, recordem-ho, començarà el Catalunya Vespre amb l'Agnès Marquès. L'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. No marxarem de casa nostra, de Catalunya, que viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny i fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé de 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. I Unió de Pagesos adverteix que limitar l'ús dels fitosanitaris a l'arròs del Delta de l'Ebre posa en risc el futur del sector.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 8. David, amb quins temes?
2: Amb Karim Adeyemi com a nom propi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es podria oficialitzar el seu fitxatge com a blaugrana fins al 2031. Mentrestant, Ter Stegen enfila la rampa de sortida. Avui no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam.
0: Els núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores desapareixeran amb l'arribada de la nit. El temps de divendres serà ben assolellat. Només a la tarda hi haurà alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor baixarà una mica, però serà molt intensa a ponent, amb valors de 38 graus. Passen 2 minuts de 2:15 del vespre. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, on hi ha acusats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Anem a pams, però... Coneguem la decisió del Tribunal amb en Bruno Forte Amiras.
3: Els jutges europeus descarten que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de tornar les despeses del procés ni del referèndum de l'1 d'octubre. El president del Tribunal, Kuhn Lennarts, diu això sobre el dret europeu.
4: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
3: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
4: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
3: I això afecta els activistes dels CDRs acusats de terrorisme. Ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia, un cop ja han rebut avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia respecta la igualtat entre ciutadans i preserva el principi de seguretat jurídica.
0: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat pel delicte de malversació. Fonts de l'alt tribunal confirmen a 3Cat Info que no mouran fitxa i que esperaran a tenir la interpretació del Tribunal Constitucional, que encara ha de resoldre 7 recursos, entre els quals hi ha el de Puigdemont i Junqueras. Apunten que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea perquè no entenen que no estava, perquè entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistiar la malversació. En aquest sentit, recorden que no han presentat cap dubte sobre aquesta qüestió davant del Tribunal de Luxemburg. Un cop el Tribunal Constitucional marqui camí, com a molt aviat a la tardor, el Tribunal Suprem podrà seguir el mateix criteri o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. Això encara endarreriria més l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés. En el cas dels CDRs, les defenses esperen que se'ls apliqui l'amnistia immediatament. Segons David Aranda, d'Arrels Advocats, s'ha d'executar de manera pràctica pràcticament automàtica perquè l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
1: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho. I Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència europea de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que s'apliqui l'amnistia sense més dilacions, mentre que el PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. Més qüestions. D'altra banda, l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. La justícia madrilenya ha ratificat parcialment la decisió del jutge Peinado, però ha retirat a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. També li aixeca les mesures cautelars que havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense, i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat dos dels delictes que li atribuïa a Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutjarà per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
0: Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. Segons avança l'edició europea de Politico, l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que presentarà demà la Comissió inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits de la declaració de béns per als alts càrrecs públics. Més qüestions? En aquest cas, anem a Itàlia.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
7: Castellucci Giovanni a la pena di anni 12 di reclusione. Don Ferri Mitelli.
0: La justícia d'aquell país ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. El pont es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més de gestió i manteniment que també han estat declarats culpables. Entre ells, antics directius gerents i tècnics d'Autostrade, l'empresa encarregada de supervisar la infraestructura, SPEA, l'empresa encarregada del manteniment i també responsables del Ministeri de Transports. El cert és que l'exmàxim responsable ja està empresonat perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
8: No estic satisfeta. Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
9: Io voglio rubare le parole di un altro
10: familiar. Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment que van anar ajornant de manera sistemàtica. El govern dels Estats Units ha decidit endurir la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. Segons la nova reglamentació, els visats d'estudis no podrà durar més de 4 anys i els periodistes hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
11: L'administració Trump no s'atura en la seva deriva antiimmigratòria, amb el focus també posat en la immigració legal. Demà està previst que es publiqui una nova regulació que afectarà estudiants estrangers, participants en programes o activitats culturals i periodistes internacionals, i segons la qual els visats pels estudiants es limitaran a 4 anys i els de la premsa s'hauran de renovar cada 8 mesos. En el cas dels periodistes xinesos, serà cada 3 mesos. El Departament de Seguretat Interior nord-americà considera que el volum de persones amb visats temporals als Estats Units és excessiu i en dificulta la seva supervisió. El 2024 es van expedir més de 500.000 de visats d'aquestes característiques.
0: L'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar la productivitat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent i augmentar la innovació i la dimensió empresarial.
12: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: El president de la Generalitat considera que l'estabilitat política ha contribuït a la bona evolució de l'economia.
6: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarque. No tenim el Miquel Jarque. En qualsevol cas, parlem de la calor, perquè Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny i fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives, que no han permès recuperar els registres normals. Per Marc Pronom, és el cap de climatologia del Meteocat, en declaracions a 3Cat Info.
13: Han de prestar.
14: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana.

0: darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que mica en mica es va fent més intens.
1: La persistència de la calor també es reflecteix en un altre indicador. Des del 28 de juny, des del 21 de juny, cada dia s'ha superat el llindar de calor intensa en almenys una de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. I ara sí, el Miquel Harque ens explica aquesta notícia, que pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026, però fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Harque.
2: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
4: A 3Cat Info,
5: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: insostenibles.
6: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
7: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
8: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
1: Pràcticament 7:45 del vespre, temps per la previsió meteorològica.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les properes hores venen dominades per la retirada dels núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda i que han deixat algunes febles precipitacions acompanyades de fang, una pluja bruta, de manera dispersa per punts de les comarques de Girona, del nord de Barcelona i també al Pirineu. De fet, les pluges més importants han caigut al matí i durant la matinada amb 11 litres per metre quadrat a Tírvia i també al Pic de Salòria. Tot això marxarà amb rapidesa, sobretot de cara a aquest vespre, per arribar una nit i matinada força serena arreu del país. De fet, aquest divendres tindrem un temps molt estable, assolellat de cap a cap, i només a la tarda potser apareixerà alguna nuvolada amenaçadora a l'àrea del Pirineu. El que tindrem demà, sobretot, és una baixada lleugera de les temperatures. Avui la més alta ha arribat a Artés, amb 38 graus, Lleida dels 37, recordem que ahir superava la xifra dels 40, Anglès 37 graus, ahir arribava també a superar els 40-42 graus, de manera que hem notat aquesta davallada de les temperatures i més que baixaran de cara a divendres i dissabte.
4: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: 14 minuts per arribar a les 8 del vespre, moment en què comença la Catalunya Vespre. TMB licita la compra de 35 trens nous per al metro de Barcelona per augmentar les freqüències de pas de les diferents línies. D'aquests combois, 22 han de donar servei en un futur al tram central de la línia 9, mentre que els 13 restants han de reforçar la resta de línies per situar els temps de pas per sota dels 3 minuts i mig en hora punta, inclús pels vols dels 2 minuts i mig a la L1 i a la L5. Els trens, que tindran un cost de 330 milions d'euros, haurien d'arribar a la xarxa el 2029, després que l'anterior licitació va quedar deserta. En un comunicat, TMB assegura que les noves condicions de compra són més atractives perquè les empreses s'hi puguin acollir.
4: 3Cat Info.
1: Els veïns de Garòs, al Naut Aran, només podran regar horts i jardins durant una hora al dia. S'han hagut d'imposar restriccions d'aigua perquè la falta de pluges i les altes temperatures estan provocant una despesa que supera el dipòsit que té el poble. És una situació molt poc habitual en un territori com la Vall d'Aran. Corresponsal a la zona, Sofia Cabanes.
10: L'arribada de veïns de segones residències i la necessitat de regar horts, prats i jardins per la falta de pluja han tensionat força el subministrament d'aigua en este poble de Naut Aran, on els veïns fa dies que es queixen per la manca de pressió a l'aixeta. El dipòsit de Garòs capta l'aigua directament de la muntanya, però estos dies no dona la

0: Ast. Lina Fanlo és la presidenta de l'EMD.
1: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua. Ara no estiu, diu, ara que el que he dut se rede molt més, se servim molt més d'aigua a les guars, a les prats, a la vez pues, limitar-ho un senyalet.
0: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. Si la situació no millora, la restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu.
1: Sent un canvi en les causes amb aquestes calus, durarà tot l'estiu. Tot depèn de si plou, si no plou, és que tot depèn de tot acro, perquè al final, si comença a plou i ho plou, se regarà menys, hi haurà més aigua i que tot hi arroda, saps? I va tot enlaçat.
0: Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
2: Unió de Pagesos adverteix que limitar l'ús de fitosanitaris a l'arròs del Delta de l'Ebre posa en risc el futur del sector. El sindicat agrari alerta que el fa més dependent i menys productiu i denuncia la manca d'alternatives i les dificultats per utilitzar tecnologies com els drons. Tarragona, Manel Sastre.
3: Unió de Pagesos creu que la progressiva limitació dels productes fitosanitaris per conrear arròs al Delta fa que el sector sigui més dependent de les grans empreses i això posa en risc la seva viabilitat. El sindicat reclama alternatives econòmiques i argumenten que l'opció d'utilitzar llavors resistents a algunes malalties i herbicides, substituint les autòctones, encara farà augmentar més aquesta dependència i que caigui la producció. El responsable de l'arròs de la Unió de Pagesos és Rafael Verdiell.
4: Aquelles varietats autòctones nostres que estan reconegudes a tot arreu, de moment pues no les podem fer perquè tenim que anar cap a aquestes altres varietats. Si només fas aquella varietat que tira aquella herbicida, estàs obligat a anar a comprar en aquella llavor i, per tant, te poden fer pagar uns preus desorbitats com mos ha acabat passant enguany. Cosa que fa que encara la rentabilitat del cultiu sigui una miqueteta més baixa, no?
3: Al Delta, al voltant d'un 80% de la producció d'arròs plantada enguany surt d'aquestes llavors. Unió de Pagesos diu que són molt resistents a plagues herbicides, però poc adaptades al Delta, amb una salinitat que afecta molt la producció. Tot plegat ja ha fet que els últims 10 anys s'hagi reduït gairebé un 40% el nombre d'explotacions a Catalunya. També han criticat la limitació de l'ús de drons per la manca de productes admesos per ús aeri.
2: El bosc de Campelles al Ripollès està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que hi han caigut. Girona, Laia Claret.
5: Segons l'alcaldessa Judit Cornellà, mentre es fan els treballs de tala o retirada, poden caure arbres i s'ha de tancar el bosc públic per seguretat.
6: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
5: Alguns negocis es queixen que no hi podran entrar els boletaires en època de molt turisme, però Cornellà remarca que és urgent.
6: Són una matèria calorífica molt important i, a més, és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
5: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya a tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extreuen més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
2: La monitora ferida greu amb un arbre que va caure a sobre en una masia d'Olot a la Garrotxa ha estat donada d'alta aquest matí. L'accident va afectar 12 persones més entre infants i monitors que estaven en estat lleu i ja tots també han rebut l'alta. Núria Peraire.
7: La monitora ferida per la caiguda de l'arbre va ingressar a l'Hospital Trueta de Girona amb el maluc trencat i un cop al cap. Segons informa el mateix hospital, aquest matí ja ha estat donada d'alta. La resta de ferits estaven lleus. Eren 9 menors d'edat i 3 adults que van ingressar a l'Hospital d'Olot i durant la nit també han rebut l'alta. Dimecres, cap a les 3, es va rebre l'avís. Un arbre va caure al porxo d'un paller d'una masia on el grup, amb nens entre 9 i 11 anys, havia demanat permís per aturar-se a dinar mentre feia una ruta. Al lloc s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques i 4 dotacions de bombers. Sembla que l'arbre hauria caigut com a conseqüència del vent.
2: El govern balear tracta l'eclipsi del 12 d'agost com una emergència per la suma de factors de risc. Avui han presentat un pla de prevenció a terra, mar i aire per evitar desgràcies personals i al territori. Palma, Caterina Carmen Jaume.
8: En aquella data, les illes viuran una pressió humana màxima amb més de 2 milions de persones. Hi ha perill d'incendi, de col·lapse a les carreteres i de malmesa del territori, tant al mar com a la muntanya. Per això, es blindarà l'accés a zones com la Serra de Tramuntana i es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar. El govern, però, ens ha demanat als hotels que facin el possible perquè els turistes s'hi quedin a l'hora de l'eclipsi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
9: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina a les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
8: També s'han assenyalat 26 zones oficials d'observació a totes les Balears, que inclouen camps de futbol o, per exemple, la platja de Palma, amb un aforament total de 300.000 persones. Cada ajuntament assenyalarà un punt dins la seva localitat d'observació perquè els ciutadans no es moguin.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El seguiment del tour amb el...
12: S'ha acabat perquè sempre s'acaba. S'ha acabat perquè ens falta un final.
2: La fúmiga que ara sentim, Buhos i God Save the Queen encapçalen Alt Alarm Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició amb 3 dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del pantà de Sant Antoni. Consolida un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
13: La fúmiga i Gin Està inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buhos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Gin. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
14: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buhos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida. Farem un tribut, internacional més important de la banda britànica Queen, que és The God Save the Queen. I segons la revista The Rolling Stones, és el millor tribut del món.
13: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judith Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axenbusto, Burning i La Frontera.
2: La galeria Kunsthalle München de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir de l'octubre. El MNAC ha contribuït a aquest projecte amb una vintena de peces de les 160 que s'hi exhibiran. Hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. També hi col·laboren el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu de Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres.
10: Esports.
2: 5 minuts fins a les 8 al Catalunya Vespre començarà a les hores. Ara, però, David Ubach, bona tarda.
15: Bona tarda. Esports que encapçalem parlant d'un nom propi relatiu al Barça, el de Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana i aquesta tarda fins i tot es podria oficialitzar ja el seu fitxatge per a les 5 properes temporades fins al 2031. Per tant, una oficialitat de la incorporació d'Adeyemi que serà oficial en les properes hores. Com dèiem, el Barça pagarà 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, al Borussia Dortmund, per aquest extrem de 24 anys de nacionalitat alemanya. La seva presentació com a nou jugador del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta, després de veure la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i Argentina. Un futbolista, doncs, que està a punt d'arribar al Barça i un altre que està a punt de tornar a marxar. Ter Stegen, el porter alemany, avui no s'ha entrenat amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que el vincularia a l'Ajax d'Amsterdam, dirigit per l'extècnic del Girona, Michel Sánchez, i on ja aniria en forma de cessió. I l'Espanyol, per la seva banda, ha arrencat per segon dia l'estada de pretemporada a Navata, on s'hi estarà fins al 22 de juliol. Demà passat hi haurà el primer partit amistós, serà contra l'Olot, i un dels nous fitxatges, el brasiler Moscardo, ha verbalitzat les seves ganes d'estrenar-se.
16: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
15: El Girona, mentrestant, ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto, de la primera divisió hongaresa.
17: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
18: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des que era petit, somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
17: So it's kind of like was my small dream.
15: i el Sabadell ha arrencat la seva estada de pretemporada que farà durant els propers 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un primer amistós contra el Castelló. Parlem ara

0: en clau poliesportiva, arrencant pel ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tercer triomf parcial en aquesta edició del Tour de França per al belga de l'equip sudal Tim Merlier. Ha tornat a imposar-se en l'esprint massiu, avui a la 12a etapa, de 179 km plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Una caiguda massiva ha marcat els últims quilòmetres amb abandonament, entre d'altres, de Fernando Gaviria, l'esprintador colombià del Caja Rural, que ha patit una fractura de clavícula. El líder Tadej Pogačar no s'ha vist afectat per aquesta caiguda i, per tant, manté l'avantatge de 3 minuts i 36 segons respecte al segon, que és Jonas Vingegaard, el danès del conjunt Visma. L'eslové partirà, doncs, com a líder en la 13a etapa de demà, que pot comportar nous canvis en la general, i és que seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada i que ve precedit d'un altre coll de tercera.
1: 3CAT Info.
0: En bàsquet, el Barça ha fet oficial la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que firma per dues temporades procedent de l'Olimpia de Ljubljana a Eslové. Es preveu que en les properes setmanes Gibson pugui adquirir el passaport búlgar, de manera que deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. És el quart reforç blaugrana de cara a la nova temporada. El Manresa, en canvi, sortida del belga Retino Bassoan, després de dues temporades, en esgotar-se el seu contracte. I a la Lliga Femenina, l'Unix Girona es jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Eurolliga contra el Panathinaikos grec o bé l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de prèvia es jugarà a partit únic el 30 de setembre a Fontajau.
1: 3CAT Info.
0: Temps encara per explicar que l'Atlètic Barceloneta, parlem de Waterpolo, ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I en tenis, Paula Badosa s'ha classificat per disputar els quarts de final del torneig de Iaşi a Romania, en derrotant 3 sets la russa Ibragimova. En golf, avui comença l'Open britànic al Camp Royal Birkdale de Southport. El gran favorit és el número 1 del món, Scottie Scheffler, que a més hi arriba com a defensor del títol. Hi ha participa el català de la Garriga, David Puig, que ha firmat una targeta de 4 cops sobre el par del camp en el primer recorregut d'avui dijous.
2: La justícia europea avala la llei d'amnistia, però el Tribunal Suprem diu que no mourà fitxa de moment. Bona tarda, són les 8.
3: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
4: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
2: Tot i això, fonts del Tribunal Suprem diuen a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats i que de moment no mouren fitxa. Pels governs català i espanyol, la sentència és una gran notícia i els líders independentistes i CDRs afectats celebren també aquest text, aquestes paraules del Tribunal Europeu, malgrat tot. I també us explicarem que definitivament Begoña Gómez s'haurà de sotmetre al jurat popular en el judici per malversació i tràfic d'influències. Ho ha ratificat l'Audiència de Madrid, tal com proposava el jutge Peinado. Són dues notícies polítiques per obrir avui el Catalunya Vespre que coincideixen amb un nou toc d'atenció de la Comissió Europea pels casos de corrupció a Espanya. L'avís concret és per no haver fet pràcticament res per endurir les normes sobre conflictes d'interessos i la integritat dels càrrecs públics. I això no passava des de fa 17 anys. El 2025 va créixer la natalitat a Catalunya, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Gairebé la meitat dels nounats són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. I serà més difícil exercir el periodisme als Estats Units perquè l'administració Trump vol retallar a 8 mesos els visats dels periodistes estrangers que havien arribat a ser de 5 anys. En el cas dels periodistes xinesos encara serà més restrictiu la normativa. Només els donarà permís per exercir-hi 3 mesos. En el cas dels estudiants internacionals, només s'hi podran estar 4 anys. Tot plegat, decisions que volen endurir el control sobre la premsa i també la immigració.

0: Tearsmaker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariotte, tot plegat en una actuació que s'estrena avui al Grec i que promet molta emoció. Cela n'est pas l'été. I titular d'esports, David Ubach.
1: Doncs avui amb dos noms propis relatius al Barça. El primer, el de Karim Adeyemi, que ja ha superat la revisió mèdica amb el club blaugrana. Pas previ al seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades s'anunciarà en les properes hores. En canvi, qui enfila la rampa de sortides, el porter Ter Stegen, avui absent de l'entrenament amb permís del club per resoldre el seu futur, que apunta via cessió cap a l'Ajax d'Amsterdam, que entrena l'ex-tècnic del Girona, Michel Sánchez.
0: I a aquesta hora busquem també un titular del temps. Néstor Gómez, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs hem abandonat la cota dels 40 graus que vàrem tenir durant la jornada d'ahir. Avui les més altes no han passat dels 37-38 graus i demà baixaran una miqueta més, de tal manera que ens allunyem dels valors extrems. Tot això en un divendres que serà prou assolellat arreu i només a la tarda amb algun petit ruixat al Pirineu. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mi.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Espero poder abraçar ben aviat el president Puigdemont als carrers de Girona o de Barcelona i espero que tots els exiliats puguin tornar a casa.
2: Quan defenses la posició, quan mantens la posició amb convicció, amb rigor, els resultats acaben arribant. Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
3: Ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó.
4: Són part, només part, de les primeres reaccions que feien els líders independentistes, també amb sentit del president de la Generalitat, sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. Són dues sentències que aplanen el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. En paraules clares, és un text concís, els jutges europeus han validat que es puguin amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també el delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes dels CDRs. Des del tribunal a Luxemburg, que ha seguit avui la sentència, amb Bruno Forteamires. Bona tarda, Bruno.
5: Hola, Agnès, bona tarda.
4: Repassem, quins són els grans eixos de les sentències?
5: Mira, doncs d'una banda el primer eix és que el tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes no paguin finalment les despeses del procés. I això desmunta un dels grans arguments que utilitzen els jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de càrrecs polítics que estan inhabilitats o a l'exili.
4: I pel que fa als activistes dels CDRs acusats de terrorisme, la sentència deixa força encarrilada per ells l'amnistia.
5: Sí, perquè diu que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa europea de lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Ken Lennartz, considera legítim, veu amb bons ulls, que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
6: El propósito de la llei d'amnistia és reducir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
5: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb les sentències d'avui, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
4: Tu, que has estat dins del tribunal, Bruno, durant la lectura de la sentència, diries que hi ha hagut gaire expectació?
5: Poca, molt poca. Dia tranquil·líssim avui a Luxemburg, sense cap concentració convocada per part de les entitats independentistes ni res per l'estil aquí. De fet, no s'hi ha deixat caure ningú o, com a mínim, no s'ha fet veure. Els polítics sobiranistes han reaccionat a les sentències des de Barcelona. I dins del tribunal, a la sala d'audiències sí que hi havia públic, però, sobretot pel que hem vist, força gent jove, estudiants que venen a aprendre, perquè recordem que la lectura de les sentències està oberta a tothom, és general per al públic. A la sala de premsa sí que hi ha hagut un grapat de periodistes catalans, també espanyols, i fins i tot ens hem trobat un company d'un mitjà internacional.

0: Amnistia, i Reuters fins i tot ho interpretava com un triomf del govern espanyol i dels independentistes. Llegim també sobre les sentències d'avui al diari francès Le Monde, al canal alemany Deutsche Welle o en mitjans especialitzats en política europea. Però sí que és cert, Agnès, que jo fent una batuda ràpida, avui he tingut la sensació que hi ha hagut menys ressò internacional que altres vegades amb actes vinculats al procés.
1: Bé, doncs ens quedem amb aquestes impressions. Gràcies, Bruno, en directe des de Luxemburg. Que vagi bé. Bona tarda.
0: Adéu, gràcies a tu.
1: Ara ho dèiem, que tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders de procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Txell Vallespí, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El retorn va per llarg, doncs?
2: Això és el que segur, Agnès, que no serà aviat aquest retorn, perquè el Tribunal Suprem no moure fitxa. Això és el que ens confirma en fons de l'alt tribunal, perquè no se senten, diuen, interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació i volen esperar més a veure què diu el Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió arran dels recursos d'empara que han presentat l'expresident Puigdemont, també Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre d'altres líders del procés. En té concretament el Tribunal Constitucional 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviada de la tardor. Un cop hagi dit si el Suprem els ha d'aplicar l'amnistia, el tribunal podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge per fer-ho o està legitimat. I tenint en compte tot això, com dèiem, la cosa per llarg i encara es podria endarrerir una mica més.
1: Sí que pot arribar més aviat perquè està, si més no, més encarrilat, com dèiem ara amb Bruno, en el cas dels CDRs, no?
2: Doncs sí, acusats en aquest cas per terrorisme, perquè el Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional, i això farà, segons les seves defenses, que se'ls apliqui immediatament o de manera pràcticament automàtica l'amnistia. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
3: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
2: I pel que fa als dirigents d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata també de l'amnistia i l'arxivament de la seva causa. Entenen, en aquest cas, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aclareix tots els dubtes que hi podria haver i ara ja no tenen cap dubte per no fer-ho.
1: Gràcies, Txell.
2: Bona tarda.
1: Doncs bé, en el capítol de reaccions en tenim moltes, moltíssimes, perquè absolutament tothom hi ha volgut dir la seva d'entrada. Els partits més directament implicats, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que han demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia als seus líders sense més dilacions. També ho han fet els governs català i espanyol. Jordi Corbalán.
4: Carles Puigdemont, que ha reaccionat a través de la xarxa X, parla de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El número 2 de Junts, Jordi Turull, apressa els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
4: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: L'aixecament de la inhabilitació li ha de permetre ser candidat a les pròximes eleccions al Parlament.
1: Els governs català i espanyol també han tret pit per l'aval europeu a la llei d'amnistia. El president del Parlament també n'ha parlat.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
7: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
8: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda, i plena.
4: També des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat als jutges que apliquin l'amnistia el més aviat possible.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando

0: se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforma al dret europeu.
2: Gràcies, Jordi. Doncs el Partit Popular no comparteix aquestes valoracions positives que fan els governs català i espanyol de la sentència del TJUE. Els populars rebaixen els efectes que pot tenir la resolució europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'abonen a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. L'expresident José María Aznar ha anat més enllà i ha lamentat que el procés quedi sense càstig.
3: Conviene recordarlo. Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
2: Un minutet i arribarem un quart de nou del vespre. Doncs una veu que també volem sentir després del dia d'avui en aquest Catalunya Vespre és la d'una persona encausada en qualitat de CDR. Ell és en Xevi Boigas, un dels membres dels CDRs encausats, com dèiem, concretament del CDR d'Osona. Xevi, bona tarda.
4: Hola, bon vespre.
2: Què has pensat quan has vist la sentència del TJUE, que era positiva per tu i per la resta de CDRs encausats?
4: Bé, en principi teníem esperança que diguessin el que han dit, però també hem de recordar que ells simplement el que han fet ha sigut contestar allò que va dir l'Audiència Nacional o preguntar, i és l'Audiència Nacional el que ha d'acatar i el que ens ha d'amnistiar. I això creiem que no serà tan fàcil com molts polítics diuen que això serà en breu. He de dir que l'Audiència Nacional ha sortit i ha dit que això s'ho han de mirar molt bé i que fins passat l'estiu que no es miraran res. A partir d'aquí, doncs, lògicament, haurem d'esperar aviam què ens diuen.
2: Efectivament, això ho hem explicat fins ara. Els vostres advocats us diuen també això que ens expliques, que us acoten d'alguna manera quin camí heu de seguir a partir d'ara?
4: No, simplement ara el que hem de fer és esperar que l'Audiència Nacional digui a... El que vulgui, veritablement, tampoc tenen cap data i, lògicament, creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també. O sigui, que no, nosaltres estem contents, lògicament, jo estic content, principalment estic content per la meva família, però encara estem una mica, bueno, a l'expectativa.
2: Clar, perquè explica'ns, Xevi, quin ha estat el teu cas, no? El periple aquest que has seguit des que va ser encausat. Com heu viscut aquest període, tu i la família i la resta de companys encausats?
4: Bé, lògicament, jo no ho he portat o no ho porto gens bé. Lògicament, hi han pujades i baixades, però principalment a mi el que em fa patir més és la meva família. Principalment tinc dos fills, un d'ells ja és major d'edat, o sigui, va passar que tenia uns anyets i ara ja és major d'edat, l'altre en farà 16 i per què ets pateixo? Pateixo per la meva mare, pateixo per la meva exdona i pateixo per la gent del meu entorn. Jo tinc molt clar, jo sóc activista des de fa molts i molts anys i tenia molt clar quan va passar tot aquest procés, que jo sempre remarco que va ser des del 2006 que tot això va començar, una persona activista, tal com en aquell moment l'estat espanyol anava, tenia molt clar que a mi em podia passar alguna cosa. Però el que no volia, lògicament, és que afectés això a la família. I això ha afectat, i a mi és el que em dol més, principalment per la meva família.
2: Com és lògic, i natural. Amb la resta de companys encausats, tot aquest temps, heu anat mantenint-vos en contacte? Les vostres causes són compartides?
4: Són compartides, però també hem de saber que dins la... Ja, nosaltres, quan ens van acusar de terrorisme, també ens van acusar de pertinença al grup armat. Jo sempre he dit, primerament no som un grup perquè jo vaig conèixer a la majoria de gent els vaig conèixer com a estar a la presó, perquè abans no els coneixia de res. Vale? Hem de pensar que de les 13 encausades que érem al principi, ara som 12, però de les 13 que érem, l'únic que és d'Osona soc jo. Aleshores, tots són del Vallès. Ells es coneixien. Jo coneixia algú, però no coneixia ningú més. O sigui, que ja de bon principi, com a grup, ja no ho som. Lògicament, cadascú ho ha patit, suposo que de diferent manera. Ens hem anat veient amb alguns, però també des de bon principi ja va haver-hi gent que va agafar diferents advocats que no eren alerta solidària. Llavors, lògicament, estem tots amb la mateixa causa, però cadascú, per les qüestions que siguin, doncs, ho veu diferent o s'ho ha trobat de maneres diferents. Però tot i així, lògicament, amb alguns ens anem veient. Sí, sí, això sí. Mm.
2: Estem parlant amb Xevi Boigas, és un dels membres dels CDRs encausats, concretament del CDR d'Osona, i que d'alguna manera avui es veu afavorit per aquesta resolució, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estem explicant des de les 8 en punt del vespre. Aquesta tarda hi ha hagut una manifestació de suport als CDRs a Sabadell. Crec que hi ets, o estic equivocada?
4: Sí, sí.
2: Hi ets, oi?
4: Tot just acaba d'acabar ara mateix la concentració. Sí, sí, tot just ara. Sí, encara hi soc.
2: Molt bé.
4: Davant de l'Ajuntament. Sí, sí.
2: Doncs el que comença ara és aquest temps en què els advocats hauran de moure fitxa. La sentència del TJUE diu als jutges espanyols que tenen 2 mesos per aplicar aquesta amnistia a les persones condemnades o processades. Així que veurem quin és el procediment, si es compleixen aquests terminis o encara haurà de passar una mica més de temps. Xevi Boigas, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres. Vinga, bon vespre.
2: Bon vespre. Doncs bé, poques hores després d'aquesta notícia política d'impacte, que lògicament és la notícia del dia, se n'ha produït una altra que també té les seves conseqüències polítiques. L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. És la justícia madrilenya ratificant parcialment la decisió del jutge Peinado, però, això sí, li ha retirat 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense, i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat 2 dels delictes que li atribuïa a Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutjarà per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
2: Gràcies, Àngels. Doncs bé, des de la Moncloa reiteren que Begoña Gómez és innocent i que la causa judicial que l'afecta és del tot política. En canvi, pels populars, que la dona del president del govern s'assegui al banc dels acusats és una situació sense precedents en la democràcia espanyola i inconcebible en l'europea. Justament, parlem ara de la mirada europea sobre la política espanyola, perquè l'edició europea del setmanari Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. Joan Vilaplana.
6: Sí, Politico recorda que demà es presenta l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea i abans que es faci públic ja n'han pogut consultar una part. Què hi han vist? Doncs que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons el setmanari, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. Des de Politico també apunten que en el document la comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa, diuen, dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, Agnès,

0: Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document, sempre segons el setmanari Político. L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprendrem la crònica internacional i anirem als Estats Units per explicar com s'enduriran a partir d'ara els visats als estudiants i també periodistes estrangers per poder treballar al país.
2: Catalunya Vespre.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
6: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
5: I se't transmet el fred a la mà?
6: Suposo.
5: Oh.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Quica Nazaret.
11: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
12: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: 5 minuts i arribarem a 8:45 de la nit a Ucraïna, mentre la guerra i els bombardejos continuen. Als carrers de diverses ciutats, entre les quals la capital, Kiev, s'hi ha viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país, Txell Garriga.
15: I és que Mykhailo Fedorov era molt popular. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha tornat a Kiev la iniciativa de la guerra i, per tant, també la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
16: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
15: I això que ha estat al càrrec poc més de mig any, però la seva destitució per l'enfrontament obert amb el comandant en cap de l'exèrcit ha provocat les protestes que sentíem. Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
17: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
15: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament, de fet, ha ratificat algunes de les posicions del nou executiu, entre les quals un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Koretsky deia que entenia el repte que afronta.
18: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
15: El Parlament també ha ratificat altres carteres que canvien de titular, com la de Justícia, Economia o Infraestructures.
1: Gràcies, Txell. I a l'Orient Mitjà ja fa més d'una setmana que continua l'espiral bèl·lica i de moment no s'entreveu cap pausa. Aquesta tarda, mitjans iranians han informat de nous bombardejos nord-americans prop de l'estret d'Hormuz. Un dels objectius és l'illa de Kesham. És una de les més grans del golf pèrsic, Ignasi Abad.
19: Sí, també hi ha hagut atacs a la ciutat de Bandar Abbas, un dels ports estratègics de la costa iraniana, a l'estret d'Hormuz. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que Donald Trump, el president, manté oberta la via diplomàtica amb Teheran, però que té una línia vermella, no permetrà, diu, atacs a vaixells mercants a l'estret.
4: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat

0: Passat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Des de la República Islàmica, un portaveu militar del règim avisa a Washington que no pot dictar com es gestiona Hormuz.
2: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: El trànsit naval per l'estret continua bloquejat per part de l'Iran i Washington obstaculitza la sortida i arribada de vaixells dels ports iranians.
3: Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes estrangers, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Agnès.
3: Quan es començarà a aplicar aquesta nova política de visats?
4: Doncs segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser demà o en els pròxims dies. Ara bé, ha de ser ratificada també pel Congrés i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, fa tot just uns minuts, la portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
0: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
4: Parlava de criminals, d'immigrants criminals. L'obsessió, com dèiem, va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats d'estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera, com tu deies, també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. I en el cas dels periodistes xinesos, ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
3: Haurem d'estar vigilants en aquest sentit, també.
4: I tant.
3: Gràcies, Oriol Serra, que vagi bé, en directe des de Washington.
4: Adéu, bona tarda.
3: Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada, compta en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, això és un 0,8% més que l'any anterior. Segons dades de l'IDESCAT, el repunt de la natalitat s'explica, en part, perquè gairebé la meitat dels fills són dones nascudes a l'estranger. Maria Costa, bona tarda.
5: Bona tarda. Concretament, el 46% de les criatures que van néixer l'any passat. Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. N'ha parlat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
6: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
5: Unes edats, per cert, d'aquestes mares que continua pujant i és ara ja de 32 anys.
3: No podem deixar passar el moment de saber, no? Perquè sempre associat a aquestes dades sempre surt efectivament el clàssic de quins són els noms més posats i avui tenim la dada també.
5: Doncs sí, en el cas de les nenes hi ha hagut una sorpresa, ha recuperat el primer lloc del rànquing Júlia, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens també hi ha hagut sorpresa per primera vegada, el nom més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels noms més posats, però no és el primer després de ser-ho durant 25
3: Home.
5: Anys.
3: Uh-huh.
5: I, Agnès, dades més curioses, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, una de les protagonistes de Jocs de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve de Sarrià.
3: És qüestió de temps, estic segura. Gràcies, Maria. Els delictes contra la llibertat sexual han pujat un 15% a Catalunya durant els primers 6 mesos de l'any. Ho assegura

0: el Departament d'Interior, que ha comparat les dades d'aquest any amb la mitjana de delictes contra la llibertat sexual dels últims 4 anys. Oriol Pujadó, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: L'increment contrasta amb el descens de la delinqüència en general?
1: Sí, perquè si comparem el primer semestre d'aquest any amb el primer semestre de l'any anterior, els delictes han disminuït a Catalunya un 7,6%. Si agafem aquesta mateixa comparativa, però amb la mitjana dels últims 4 anys, encara el descens és més gran, arriba a fregar el 10%. Pel que fa als delictes sexuals, com deies, pugen un 15% si fem la comparativa amb els últims 4 anys. Ara bé, si agafem les dades d'aquest any, d'aquests primers 6 mesos, amb les dels 6 primers mesos de l'any passat, les dades són gairebé iguals. Núria Parlon és consellera d'Interior.
2: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: Les dades del Departament d'Interior també asseguren que els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat dels casos a l'interior d'habitatges.
0: I l'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat, Rafael de Ribot.
3: El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
4: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
3: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a reptes pendents que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
0: El que no repunta, Rafael, són habitatges nous a Catalunya, eh? De fet, anem enrere.
3: Sí, han caigut un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé al 40% a la ciutat de Barcelona. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny, molt lluny, de les necessitats del país, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi, recorden, en l'objectiu de construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creix la superfície construïda avisada a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona.
0: I crida l'atenció la caiguda del 40% a la ciutat de Barcelona. Hi ha una explicació?
3: Doncs, per la degana del col·legi, Sandra Bestreten, hi ha un primer motiu evident.
5: Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, sabem que el sòl és un límit i que segurament el que hem de fer és apostar per la rehabilitació integral que i fins i tot activant moltes mesures que ens permetin identificar edificis buits que tenim a la ciutat, edificis, potser canvis d'usos.
3: Però reconeix que la regulació també influeix i assenyala concretament la normativa que obliga a reservar un 30% per habitatge protegit.
5: D'alguna manera tenim una mesura que és veritat, la mesura del 30%, doncs les dades continuen sent, doncs, possiblement un dels limitadors.
0: Quines solucions plantegen els arquitectes?
3: Doncs la degana del col·legi reclama un pacte nacional per l'habitatge, ho fa en nom dels col·legiats, que permeti, diuen, un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
5: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
3: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara els estan estudiant.
0: Gràcies, Rafael. 8:45, neguit i preocupació al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen una alerta constant. Diumenge, recordem, es va reforçar la presència policial i també d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals.

0: que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
1: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
0: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
1: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
0: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
2: Mentrestant, gràcies Jordi, els bombers han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees en aquest cas. I també us expliquem que el bosc de Campelles, el Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per treure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Anem cap a Girona. Laia Claret, el bosc es tanca per seguretat, entenc.
3: Sí, exacte. De fet, l'alcaldessa, Judit Cornellà, argumenta que mentre fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
4: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar, la seguretat, el millor és tancar-ho.
3: Alguns negocis que es dediquen al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
4: Són una matèria calorífica molt important i, a més, és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
3: Per entendre l'abast de la destrossa de la ventada, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
2: 20 minutets i arribarem a les 9 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
6: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
8: Amb el Joan Antoni Fletxa.
9: El més difícil que tenia el
8: i amb la Mireia Benito.
6: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
5: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
10: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
11: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamin o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit.
12: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
2: Ara ens referirem a uns fets que van passar fa 8 anys. Us en recordareu de l'ensorrament del pont de Morandi de Gènova. El pont es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar a 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Doncs bé, avui hem sabut que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci. Maria.
9: Sí, Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més que també han estat declarats culpables. La Fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment que van anar ajornant de manera sistemàtica. L'ex

0: Els màxims responsables ja estan empresonats, de fet, perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
1: Per què?
2: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
3: Jo voglio rubare le parole di un altro familiar.
4: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó.
5: I el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins l'any 2030. Ara el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o bé allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears i de la decisió que prengui el Ministeri. N'estan pendents també les centrals nuclears catalanes, Tarragona, Manel Sastre.
6: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
5: Un nou sistema de triatge dels serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. La mesura ja ha demostrat que redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. Cèlia Formé, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: Quines patologies poden atendre?
7: La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats, infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, també donar l'alta, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
8: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
7: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a 1 hora i les infermeres resolen 1 de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant.
5: Queda ja menys d'un mes per l'eclipsi del 12 d'agost i a les Balears és com una mena de bomba de rellotgeria. Pressió humana màxima, risc d'incendis, risc de destrossa del fons marí, possibles col·lapses, a banda dels riscos personals. Si més no, així ho veu el govern balear, que ha presentat un pla d'emergències que, Caterina Carmany, es podria dir que és per terra, mar i aigua.
9: Sí, bona nit. Per exemple, es blindarà la Serra de Tramuntana perquè no s'hi pugui accedir en vehicle i també es vigilaran els excursionistes. Hi haurà un ampli dispositiu per controlar les embarcacions i els drons aeris per detectar incendis, col·lapses o altres incidents. A més, el govern balear ha demanat als hotels que intentin retenir els turistes. Sentim la consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles.
10: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina amb les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu que els seus clients no es desplacin.
9: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials a totes les Balears amb una capacitat de 300.000 persones. A les illes, la pressió humana serà màxima, amb més de 2 milions de persones.
11: Catalunya Vespre.
12: Il parle de la mort, comme tu parles d'un fruit.

0: Obrim la crònica cultural amb aquesta proposta del grec, la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Thérèse de Keersmaeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariotte actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel, l'esteu sentint de fons, es converteix en punt de trobada. És el teatre grec en una proposta emocionant, poètica, de gran bellesa, que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
1: Com es conjuga la dansa contemporània amb l'urbana i la música de Jacques Brel? Quin és el punt de connexió entre la dansa i la música? Què queda de les cançons i de l'esperit de Brel avui en dia? Totes les respostes a aquestes preguntes són al muntatge a Brel, on de Keersmaeker i Mariotte converteixen la música i la poesia del belga en moviment i coreografia per transmetre les emocions i estats d'ànim de les seves cançons i també per transitar tot el seu univers. Anne-Thérèse de Keersmaeker és un dels referents imprescindibles de la dansa contemporània. Ha actuat en diverses ocasions al Mercat de les Flors i al Teatre Lliure i també al Teatre Grec, on ara hi torna. Per la directora del Festival Grec, Letícia Martín, és tot un luxe.
2: Anne-Thérèse de Keersmaeker és, sin duda, una de les referentes de la dansa contemporània dels últims 30-40 anys i tenir la sort de tenir-la sobre l'escenari del Teatre Grec amb aquesta darrera creació és sense dubte un luxe imperdible del festival. També el fet de que aquesta obra es va estrenar a la cantera Avignon, ara es troba amb la nostra cantera del Teatre Grec i està sense dubte perfectament adaptada a aquest espai.
1: Un invent similar a aquest de Keersmaeker ja el va fer el 2002 amb la música de Joan Baez i ara torna, però acompanyada d'un ballarí d'una altra generació i estil diferent. Plegats plantejaran preguntes sobre els canvis i buits en el temps que surten a la superfície quan es revisiten les cançons de Jacques Brel a la llum d'avui.
0: L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. El volum, que ja és a les llibreries, restitueix fidelment el poema original de 1907, que no es podia trobar en la seva forma original, Montse Mas.
3: L'obra fusiona poesia i arts del llibre per endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Són prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions originals de l'autor en un volum que també recupera l'adaptació teatral musicada per Enric Granados, així com la reproducció a tot color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar per la representació. En definitiva, tal com destaca l'expert en literatura del segle XIX i autor de la introducció, Josep Maria Domingo, el que es recupera ara és una autèntica obra d'art total del modernisme.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
3: L'edició a cura d'Anna Fernández Clot es publica coincidint amb els 90 anys de la mort d'Apel·les Mestres, que es compleixen aquest diumenge.
0: Doncs bé, justament el següent que expliquem és que creix el mercat del llibre en català, impulsat sobretot pel segment juvenil. Així es desprèn de les dades dels segells en català del gegant editorial Penguin Random House, Marc Ruiz.
5: L'èxit de les dues novel·les de Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada i Les calces al sol, que ja porta 200 setmanes en la llista dels més venuts, o El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, han ajudat que les publicacions en català de Penguin Random House tanquin la temporada liderant les vendes en ficció. El director literari dels segells en català de Penguin Random House, Joan Riambau, remarca que el públic més jove eixampla aquest creixement.
6: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
5: De cara a la tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Solà, guionista de Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra. També arribarà el nou thriller d'Oriol Canals i un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver.
0: I per primer cop, el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a

0: Picasso mostra 160 peces d'artistes com ara Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: També és el primer cop que la Kunsthalle München mostra l'obra d'arquitectes modernistes com Lluís Domènech i Muntaner o Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. S'hi podran veure 160 peces d'una desena de museus i sales com el NAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges. Entre les obres hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre 1880 i 1914.
0: Gràcies, Marc. Sis minuts i ja seran les 9 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. David Tubac, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Parlem de Karim Adeyemi. Ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
2: I en les properes hores, per tant, es podria ja fer oficial el seu fitxatge per les 5 properes temporades fins al 2031. El club l'haurà de pagar 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes als títols, al Borussia Dortmund alemany, que és el seu club d'origen, el de l'extrem alemany de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà ara de quan torni el president blaugrana Joan Laporta després de veure la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i Argentina. Per tant, un jugador que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de tornar a marxar. És el porter Ter Stegen. L'alemany avui no s'ha entrenat amb els companys amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió.
0: Parlem de l'Espanyol perquè ja és a Navata fent la tradicional estada de pretemporada fins al 22 de juliol.
2: En aquesta localitat de l'Alt Empordà és on ha fet la pretemporada inicial l'Espanyol els últims anys. Demà passat, primer partit amistós per als blanquiblaus contra l'Olot. I una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, ha parlat de la pretemporada en concret, la seva primera com a blanquiblau i dels aspectes que hi troba diferents.
3: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, un proceso más, menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A segona divisió, el Girona ha presentat fitxatge.
2: El del davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades.
4: Why I choose Girona? Because it's a little dream.
5: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni, des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
4: So it's kind of like it was my small dream.
2: És un davanter, atenció, que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto de la primera divisió hongaresa. I el Sabadell, que és l'altre equip català de la segona divisió, ha començat avui el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un primer amistós contra el Castelló.
0: El Tour de França, tercer triomf d'etapa per al belga Tim Merlier, Merlier en aquesta edició.
2: Ha tornat a ser a l'esprint, la seva especialitat, avui a la 12a etapa, on hi ha hagut una caiguda massiva als últims 100 metres després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône, que de tota manera no han afectat Merlier per guanyar.
6: Jasper Stuyven got a little flat tire.
7: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
8: I was a good day.
2: Tadej Pogacar es manté com a líder sense canvis a la general, per tant, amb 3 minuts i 36 segons de marge respecte de Jonas Vingegaard. Demà, 13a etapa, que pot deparar canvis entre els candidats a guanyar el Tour, seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la quarta incorporació de l'estiu.
2: La del base nord-americà Umoja Gibson, que té 28 anys i firma com a blaugrana per 2 temporades.
9: Hey, what's up, boss of this?
10: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
2: Gibson ve de l'Olimpiada Lubiana Eslovèia. En les properes setmanes es preveu que fins i tot pugui adquirir el passaport búlgar, de manera que deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Retino Vasohan deixa l'equip després de 2 temporades en esgotar-se el seu contracte. Encara en bàsquet també destaquem que l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Eurolliga en una eliminatòria prèvia que serà contra el Panathinaikos grec o bé contra l'Emlat Konut turc. Una eliminatòria que, això sí, les gironines tindran l'avantatge de jugar-la a casa a Fontajau el 30 de setembre. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona, parlem en aquest cas en clau masculina, ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia,

0: l'Ostende de Bèlgica, el Zolnoki d'Hongria, el Girona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo de Bucarest. Una fase que es basa en una lligueta a doble partit i que comença el 7 d'octubre.
1: Breument, David, amb waterpolo, fitxatge de renom per l'Atlètic Barceloneta, eh?
0: És l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. És un jugador a qui han escollit dues vegades millor jugador del món i, entre d'altres, ha guanyat 4 Champions i un Mundial.
1: Gràcies, David.
0: Adéu-siau.
1: Encara ja els últims segons abans de les 9. Néstor Gómez, quin temps ens espera?
2: El temps d'aquest dijous ha estat encapçalat pel sol per algunes precipitacions que han deixat 11 litres per metre quadrat a Tírvia, una precipitació que s'ha donat més al matí que no pas a la tarda, acompanyada, això sí, de fang, una pluja bruta i unes temperatures que han reculat respecte a ahir. Ahir les màximes sovintejaven o predominaven els 40 graus a gran part del país. Avui ja ens hem quedat per sota la més alta, Artés, amb 38 graus. I tot això a les portes d'un divendres que serà molt més assolellat que avui. Ja de bon matí farà sol, possiblement hi hagin alguns núvols baixos cap a l'àrea de la costa central, sectors també de la Catalunya central, en principi sense precipitació, i el que sí que tindrem demà al matí com a novetat és la presència de la tramuntana. A la tarda apareixeran alguns núvols, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, i no descartem que hi caigui o s'esperi alguna precipitació cap al Ripollès o cap al massís dels Ports. El que sí que podem esperar demà és una petita baixada de les temperatures respecte als valors d'avui. Baixa una miqueta el mercuri i això farà que les màximes rondin la xifra dels 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 38, tret de la zona de Ponent, que encara els hi costarà de baixar dels 37 o 38 graus. La baixada de temperatura serà una miqueta més consistent de cara al proper dissabte.
3: 3CAT Info.
4: Són les 9, bona nit. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre ni tampoc al terrorisme pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés la resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3CAT Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència europea de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més dilacions i el PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. L'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Protestes al carrer a Ucraïna per la destitució del ministre de Defensa d'un gurú digital popular per promoure tecnologies per combatre Rússia i la corrupció. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Segons dades del 2025, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. Els periodistes estrangers hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos i, en el cas dels xinesos, cada 3. I el nou thriller d'Oriol Canals i els debuts del guionista Eduard Sola i l'actriu Cristina Genevat són algunes de les novetats literàries per a la tardor de Penguin Random House. El grup constata que cada vegada hi ha més lectors en català i creix el segment de públic infantil i juvenil.
3: Esports.
5: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i a les pròximes hores es podria fer oficial el seu fitxatge fins al 2031. Mentrestant, Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del club perquè negocia la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El base Umoja Gibson és el nou fitxatge del Barça de bàsquet, signa per dues temporades. I el Tour de França, tercer triomf pel belga Tim Merlier en aquesta edició. Ha tornat a ser a l'esprint. A la general, cap canvi. L'eslovè Tadej Pogačar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Vingegaard.
4: A poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida al Pla de Lleida. El dia serà assolellat demà i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor fluixarà una mica, però continuarà sent intensa a Ponent.
3: 3CAT Info.
4: Passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 10.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
4: Comencem. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDRs. Ens ho explica des de Luxemburg amb Bruno Frutea Miras.
6: El tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa fort encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
7: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
6: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
4: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà la resolent el Tribunal Suprem, que ara per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts del tribunal a 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional a l'arran dels recursos d'empara que han presentat les defenses de Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 de pendents i de la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. I això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels d'Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
8: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
4: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Amb tot, l'expresident Carles Puigdemont ha reaccionat a través de la xarxa X, ha qualificat la sentència del Tribunal Europeu de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
9: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
4: Per la seva banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
10: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
4: L'aixecament de la inhabilitació permetria a Junqueras ser candidat a les pròximes eleccions al Parlament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense subterfugis.
11: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligar.

0: a volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el Partit Popular no comparteix les valoracions positives que fan els governs català i espanyol de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els populars rebaixen els efectes que pot tenir la resolució europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'abonen a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez. L'expresident José María Aznar ha anat més enllà i ha lamentat que el procés quedi sense càstig.
3: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune. Ni mucho menos recompensarse.
2: Més qüestions de la plana politico-judicial i seguint en l'àmbit de la justícia. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
2: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar abans que es faci públic com una part de l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que la Comissió presentarà demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que, en el document, la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
5: 3Cat Info.
2: Ara són les 9 i 12 minuts a Ucraïna. Mentre els bombardejos continuen als carrers de diverses ciutats, s'hi han viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país, és Mykhailo Fedorov. Era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha tornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
6: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
2: Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
7: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
2: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de defensa en funcions, Yevgeny Kagmara. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament ha ratificat algunes posicions del nou executiu, entre les quals l'elecció d'un nou primer ministre, Sergi Koretsky.

0: Iran ja fa més d'una setmana que continua l'espiral bèl·lica. De moment no s'entreveu cap pausa. Aquesta tarda mitjans iranians han informat de nous bombardejos nord-americans prop de l'estret d'Hormuz. Un dels objectius és l'illa de Kesharm, una de les més grans del Golf Pèrsic. També hi ha hagut atacs a la ciutat de Bandar Abbas, un dels ports estratègics a la costa iraniana a l'estret. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que Donald Trump manté oberta la via diplomàtica, però que té una línia vermella, no permetre els atacs a vaixells mercants a Hormuz.
1: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Des de la República Islàmica, un portaveu militar del règim avisa Washington que no pot dictar com es gestiona l'estret.
2: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: El trànsit per l'estret continua bloquejat per part de l'Iran i Washington obstaculitza la sortida i arribada de vaixells dels ports iranians. En punt, 9:15 de la nit, previsió meteorològica.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: A poc els núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre tendeixen a marxar per les comarques de Girona direcció cap al mar i això ens permetrà parlar d'una nit i matinada força serena. Tot això després d'un dia càlid en el qual les temperatures han sigut altes, diríem caniculars, màximes de 36-37, Artés ha arribat fins i tot als 38 graus, però clarament més baixes que els més de 40 graus que solíem ahir a molts indrets del país. Diríem que avui tenim un dia amb temperatura canicular. De cara demà, doncs les temperatures se deixen una miqueta més. Baixaran en 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 37 graus o 38 d'avui, però en canvi cap a Ponent els hi costarà molt de baixar aquesta temperatura i les màximes cap al Pla de Lleida rondaran la xifra dels 38 graus. Tot això en un divendres que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la costa central, àrees també alguns núvols baixos cap a la Catalunya central o també cap a l'àrea dels ports, però que en definitiva tendiran a durar ben poc, tendiran a marxar amb rapidesa. Demà al matí, amb tramuntana al sector de l'Empordà. I la novetat de nou, demà a la tarda, amb aparició de núvols cap al sector del Pirineu, que puntualment podrien deixar alguna feble precipitació, especialment cap al Ripollès o comarques veïnes o cap al massís dels ports. La baixada de temperatures que començarem a tenir una miqueta més demà tindrà més consistència de cara al dissabte.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ho hem sabut fa poca estona. Un impacte d'ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson, provocant la mort del matrimoni i els seus tres fills i el pilot de l'aparell. Tornem a casa nostra, pugen a un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarque.
5: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
6: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
5: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. El repunt de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes.

0: nascudes a l'estranger. La majoria de nacionalitat marroquina, seguida de la colombiana i la pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics Elisenda Renteria.
1: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, també hi ha sorpresa. Per primera vegada, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs, però no és el primer, després de ser-ho durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens, que es diuen Lamin, i 6 nenes, que es diuen Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarroveres.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Atenció, si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella, des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives per transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de l'Avinguda del Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per hores a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. I més qüestions. TMB licita la compra de 35 trens nous per al metro de Barcelona per augmentar les freqüències de pas a les diferents línies. D'aquests combois, 22 han de tornar a servei en un futur al tram central de la L9, mentre que els 13 restants han de reforçar la resta de línies per situar els temps de pas per sota dels 3 minuts i mig en hora punta i inclús pels vols dels 2 minuts i mig a la L1 i a la L5. Els trens, que tindran un cost de 330 milions d'euros, haurien d'arribar a la xarxa el 2029, després que l'anterior licitació va quedar desaparegut. En un comunicat, TMB assegura que les noves condicions de compra són més atractives perquè les empreses s'hi puguin acollir.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Estats Units endureixen, són les 9 i 21 minuts, la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes estrangers, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
3: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
4: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
3: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionen funcionaran la línia editorial.
0: Més temes. El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, amb El joc del silenci, ja en porta 40. Joan Rimbau és director literari dels segells en català de Penguin Random House.
5: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: De cara a la tardor, continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb un thriller familiar.

familiar, El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genabat, que publica Sorra. També arribarà el nou thriller d'Oriol Canals i un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver. En l'àmbit internacional, destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La trena, Leticia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci, de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: Fins a 10:15, David Ubach, bona nit.
6: Bona nit, hora esportiva aquí a la sintonia de 3Cat Info, 5 minuts per repassar-la, encapçalada per un nom propi vinculat al Barça, el de Karim Adeyemi, que avui dijous ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana, pas previ que s'oficialitza el seu fitxatge en les properes hores. Serà per les 5 properes temporades fins al 2031. I a canvi, el club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund, al seu club d'origen, 22 milions d'euros i 7 mesos en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. La presentació de Adeyemi amb el Barça dependrà de quan torni el president blaugrana Joan Laporta dels Estats Units, després de veure la final del Mundial de diumenge entre Espanya i Argentina. Adeyemi, doncs, a punt d'arribar al Barça i a punt de marxar-ne està el porter Ter Stegen, l'alemany. Avui no s'ha entrenat amb els companys amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Un futur que el vincularia a l'Ajax d'Amsterdam, entrenat ara per l'extècnic del Girona, Michel Sánchez, i aniria en forma de sessió. Hem d'afegir també informacions relatives a l'Espanyol, que ha encetat avui el segon dia de la seva estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, on s'hi estarà fins al 22 de juliol. Demà passat primer amistós i avui paraules d'un dels nouvinguts, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que ha exhibit les seves ganes de debutar com a blanquiblau en l'amistós de dissabte contra l'Olot.
7: Sí, claro, estoy... tengo ganas de jugar, de... entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
6: I mentrestant, la segona, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades.
8: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
9: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
8: So it's kind of like was my small dream.
6: Pixur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i arriba del Beto de la Lliga Hongaresa. El Girona ha anunciat en les últimes hores que el porter Sergi Puig puja al primer equip després de renovar per una temporada. I també, segon, el Sabadell ha començat avui la seva estada de pretemporada a Salou, que s'allargarà 10 dies, dissabte, amistós contra el Castelló.
0: L'actualitat esportiva a fons.
6: Ara en clau poliesportiva, per parlar de ciclisme i del Tour de França, amb el tercer triomf parcial per al belga Tim Merlier en aquesta edició de la ronda francesa. Merlier s'ha imposat a l'esprint de la 12a etapa de 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône, que ha presentat també una caiguda massiva als últims quilòmetres. Merlier l'ha evitat, com també el líder Tadej Pogačar, que es manté amb un marge de 3 minuts i 36 segons d'avantatge a la general sobre el seu perseguidor immediat, el segon classificat, que és Jonas Vingegaard. Demà, 13a etapa, propícia per a canvis, perquè constarà de 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia d'arribada, precedit per un coll de tercera. En bàsquet, el Barça ha fet oficial la seva quarta incorporació de cara a la nova temporada.

0: tracta del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, i que ha firmat per dues temporades amb el club blaugrana.
1: Hey, what's up, boss of fans?
2: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història.
0: Gibson prové de l'Olimpia de Ljubljana eslové i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir el passaport búlgar. Deixaria així d'ocupar plaça d'extracomunitari. També en bàsquet al Manresa, el belga Retino Asiohan deixa l'equip vegenc després de dues temporades i en esgotar-se el seu contracte. També en bàsquet l'Uni Girona ha sabut que jugarà l'accés a la fase regular de la propera Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia entre el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc. Aquesta eliminatòria de la prèvia que jugaran les gironines serà a partit únic el 30 de setembre a Fontejau. I afegim que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que en golf havia començat l'Open britànic, el quart gran eslam de la temporada, al camp del Royal Birkdale de Southport. El català David Puig ha firmat 4 cops sobre el par.
3: Són 2:15 de la nit. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. És el principal titular d'aquest dijous 16 de juliol. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a les despeses del procés, que afecten els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc al terrorisme, pel qual hi ha acusats una dotzena de CDRs. D'altra banda, l'aplicació de l'amnistia als líders del procés el resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Ara sí, d'altra banda, l'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb un jurat popular per malversació i tràfic d'influències, avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Més qüestions que abordarem la propera mitja hora i fins a les 10. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, en el que portem d'estiu des de l'1 de juny, hem estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana. I el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per programar el funcionament de la plantalla de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins al 2030. I passarem pel bosc públic de Campelles, al Ripollès, que està tancat des d'aquesta mitjanit i fins a final d'any, i han d'extreure més de 8.000 tones de fusta.
4: Esports.
3: Arribaran d'aquí a poc més de 25 minuts. David, amb quins temes?
0: Amb Karim Adeyemi, que ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge com a blaugrana fins al 2031. Firmarà 5 temporades. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb l'equip amb permís del club perquè està negociant la seva sortida en forma de cessió a l'Ajax d'Amsterdam.
3: A poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida al Pla de Lleida. Demà el dia serà assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent. Ara passen 2:30 de 2:15 de la nit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes dels CDRs. Ens ho explica amb Bruno Forteamires, des de Luxemburg.
5: El tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
6: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar

0: evitar un escenario de reconciliación.
1: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
2: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat.info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació. I volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
3: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. I encara en l'àmbit judicial, l'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni al passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
5: 3cat Info.
2: 2:30 de la nit, preocupació i temor al municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest migdia s'hagi declarat el 4th incendi en una setmana. Els bombers ja l'han estabilitzat i per l'alcalde fa una setmana que viuen en alerta constant. Des de diumenge s'han reforçat la presència tant policial com dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Un dels punts que generen més preocupació és el fet que hi hagi una persona que sigui la que els estigui provocant. De fet, recordem-ho, és una de les línies de treball tant dels agents rurals com també dels Mossos d'Esquadra. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions aquí a 3cat Info.
7: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
6: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada, un fet que genera temor entre els veïns.
7: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
6: Mentre els bombers continuen remullant la zona per un foc, el d'avui, que ha cremat 1 hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
2: Els bombers, mentrestant, han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. De fet, Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny i fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre.

0: de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb tres onades de calor gairebé consecutives, que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prunom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
1: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: La persistència de la calor també es reflecteix en un altre indicador. Des del 21 de juny, cada dia ha superat el llindar de calor intensa en almenys alguna de les 184 estacions de la xarxa d'estacions meteorològiques automàtiques. I en plena onada de calor, ahir Catalunya va registrar el pic de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica, per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010. En el moment de més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
2: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
0: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc per al subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica. Precisament, el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. El Ministeri per a la Transició Ecològica té marge per decidir el futur de la central fins a la tornada de l'estiu. En aquest període haurà de decidir si tanca definitivament el 2027 el reactor 1 d'Almaraz o si seguirà en funcionament entre 2 i 3 anys més. Les centrals nuclears catalanes estan expectant sobre la decisió que pugui prendre el govern sobre aquesta continuïtat d'Almaraz. Tarragona, Manel Sastre.
3: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Més qüestions. L'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar la productivitat, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
4: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot això amb un 90% d'empreses amb menys del 20% de 20 treballadors. El govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. La Cambra de Comerç de Barcelona, més temes, amplia les conegudes com a cadires de plata, les vocalies que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santacreu, que ha estat l'impulsor de la proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres de la candidatura independentista Eines de País i de la patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC. Fins ara només Criteri Caixa i el RAC disposaven d'una d'aquestes cadires de plata que després d'aquesta votació s'amplia. Adeu. I més qüestions de la plana econòmica, en aquest cas tecnològica. La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti a la seva competència en intel·ligència artificial que es pugui accedir

0: dir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'intel·ligència propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions als dispositius Android, com poder acatar ordres amb veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Europa també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search als motors de cerca competidors perquè es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per cedir-les.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre. Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Hem arribat pràcticament a 3:15 de la nit. Fem ara un cop d'ull a la previsió meteorològica.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores ve encapçalada per la retirada dels núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores. Unes nuvolades que han deixat algunes precipitacions aquesta tarda, acompanyades de fang, molt poqueta cosa, preferentment cap al Pirineu Oriental, i les més importants s'han caigut de matinada i a primera hora del matí amb 11 litres per metre quadrat a Tírvia. Han marxat aquestes precipitacions i el que hem tingut són temperatures que han baixat respecte a ahir, però que tot i així han estat altes. Màximes al voltant dels 38 graus a Arte, 37 a Anglès, 37 graus a Canyelles, 37 graus també a Lleida. De cara a demà, temps estable, més estable fins i tot que avui, de precipitacions poquetes i potser tot estira a la tarda cap a l'àrea del Ripollès o al Massís dels Ports, i la novetat serà demà la presència de la tramuntana a l'Empordà. Les màximes més altes de demà amb prou feines tocaran la xifra dels 38 graus a Ponent i a la resta del país entre els 35 i els 36 graus.
1: 3Cat Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als visitants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. Parlem de les Illes Balears. El govern es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmen Jaume.
3: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
4: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
3: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: El bosc públic de Campelles, al Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per extreure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Girona, Laia Claret.
5: Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles i argumenta que mentre es fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
6: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
5: Alguns negocis destinats al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
6: Són una matèria calorífica molt important i, a més, ens és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
5: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Per primer cop, el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich. Barcelona Moderna de Gaudí a Picasso mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell. També és el primer cop que la Kunsthalle mostra l'obra d'arquitectes modernistes com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, desconeguts a Alemanya. S'hi mostren 160 peces, com dèiem, d'una desena de museus i sales com el NAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta, Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu Cau de Ferrat de Sitges. Entre les obres hi ha pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info. Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
7: Viatgem aquesta setmana fins al Baix Camp per voltar pel barri antic de Cambrils. Ho fem resseguint la petjada que hi van deixar la Guerra Civil i la repressió franquista, ara que han renovat els cartells dels diferents espais. I ho fem amb la Clara Echevarria. L'acompanya el director del Museu d'Història de Cambrils.
8: Doncs sí, som amb en Gerard Martí, amb el director del Museu d'Història de Cambrils. Estem aquí just davant de la seu del museu. Gerard, aquest és el punt de partida d'aquesta ruta que iniciarem avui. Abans, de cara a tota aquella gent que pugui tenir un interès a visitar Cambrils, potser els hauríem de proposar venir aquí al museu d'entrada.
9: Doncs sí, aquí la seu principal del Museu d'Història de Cambrils, que està al Molí de les Tres Eres. Tenim unes exposicions permanents que expliquen el passat antic de Cambrils, d'època prehistòrica fins als romans, i després podeu veure un antic molí fariner hidràulic d'origen en època medieval, que tot plegat doncs, permet conèixer aquest Cambrils anterior a l'arribada del turisme.
8: De totes maneres, avui ens centrem en aquesta ruta pels espais de la Guerra Civil a Cambrils, que recentment s'ha renovat la cartelleria, no?
9: Doncs sí, permet fer una ruta per sobretot el barri antic de Cambrils, sortint justament d'aquí, del Molí de les Tres Eres, que també permet als visitants de Cambrils descobrir aquest patrimoni, que per exemple doncs els alemanys també es sorprenen doncs, que Cambrils havia estat objecte de bombardeig per part de l'aviació feixista de Hitler. Expliquem també aquest context social, econòmic, religiós, de repressió de rereguarda.
8: Molt bé, Gerard, doncs, fet aquesta introducció, podem anar començant la ruta, no?
9: Som-hi!
8: Doncs hem arribat a aquesta primera parada d'aquesta ruta. On som ara, Gerard?
9: Doncs mira, som al Col·legi La Salle. És molt emotiu per nosaltres perquè aquest espai, en aquells anys de la Guerra Civil, aquí no es va cremar res d'aquest edifici. El que es va fer és confiscar. Es va fer la primera vegada d'escola unificada de nois i noies a Cambrils, públic. I tenim la sort de que en un moment determinat vam aconseguir, sorpresa, una de dels materials que trobem. És un quadern d'una de les nenes que estava escolaritzada que tenim aquí un dibuix. És de l'1 d'abril del 37. Resulta que el primer bombardeig que hi va haver a Cambrils és del mes de juliol del 37. Per tant, aquest dibuix respira tranquil·litat. Doncs el canvi entre l'1 d'abril del 37 i el setembre del 37 és brutal. És a dir, els dibuixos d'aquells nens ens parlen també de la Guerra Civil.
8: La Rebeca Pujals és auxiliar del museu i educadora i ha fet visites guiades, sobretot amb joves, i ens comenta què els explica quan arriben a aquest punt.
10: Els diem, doncs, podeu imaginar que, tot i que esclata la guerra del 36, en el primer any la vila doncs, no sent la guerra. Una altra cosa és quan ja comencen a haver-hi les primeres víctimes.
9: Un dels espais que havíem de passar, sí o sí, a la ruta és per a la plaça de la vila. També aquí va caure una bomba, en aquesta casa d'aquí al costat.
8: Aquesta parada, a més, ens permet gaudir d'una plaça preciosa, porticada.
9: I tant, és una mica testimoni d'aquest origen medieval de Cambrils. També amb manca de porxos amb aquesta banda d'aquí, perquè és on hi havia el castell. Però això és una altra història que ja explicarem un altre dia.
8: Molt bé, continuem, doncs. I ens estem acostant al final de la ruta. I en aquest punt, Pujals, ens destaca la importància que els joves i els més petits facin aquest tipus de visites.
10: Crec que la ruta podria ser un exemple de com analitzar, pensar en un conflicte, ja sigui bèl·lic o no.
8: Aquesta és la parada
9: del refugi del carrer Creus. Ens han explicat moltes històries relacionades amb els refugis i amb els bombardejos que ara us obrim. El refugi baixa uns 8 metres a sota terra, amb unes escales molt empinades.
8: Doncs comencem a baixar.
11: Una jota i una.
8: Notem calor, no?
9: Sí, hi ha una temperatura estable aquí al soterrani. És molt senzill, està construït igual que si fos una mina d'aigua. Tot és maó. Val? I ara acabarem aquí al pati de la Torre de Llimoc.
8: Hem entrat per un portal d'una casa i ens hem endinsat en un jardí, un pati interior. Sí,
9: sí. És un espai públic, té dos elements històrics, una torre del segle XVII i per una altra veieu un refugi, en aquest cas privat.
8: Molt bé, Gerard. Doncs escolta, et volem agrair moltíssim aquest recorregut que ha acabat en aquest lloc tan bonic. També hem gaudit una mica d'aquest recorregut pel barri antic de Cambrils. Moltes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies, Clara. I Albert Cots, el muntatge musical. La ruta inclou una desena d'espais i es pot fer de manera autònoma o bé reservar una visita guiada. Per a més informació, podeu consultar a la web cambrils-turisme.com o la web del mateix Ajuntament.
1: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
12: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
13: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
12: Denuncien l'accés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
15: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
14: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
12: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
14: I de la resta del món.
12: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
16: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia cap de setmana. Amb Eva Compte.
0: 5 minuts i seran les 10.
1: Esports.
0: David Tubac, bona nit.
17: Bona nit. 5 minuts per repassar l'actualitat esportiva del dia. Amb dos noms propis d'entrada relatius al Barça. Un a punt d'arribar, Karim Adeyemi, que en les properes hores hauria de ser oficialment nou jugador del Barça, després que avui dijous ja ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana a Barcelona. Pas previ a la seva incorporació per les 5 properes temporades fins al 2031. A canvi, el club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund Alemanya, al seu club d'origen, 22 milions d'euros de traspàs i 7 més en variables subjectes a títols per l'extrem alemany de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà de quan torni Joan Laporta, després de veure la final del Mundial de diumenge entre Espanya i Argentina. I en contrast, el porter Ter Stegen s'ha absentat de l'entrenament d'avui de l'equip de Hansi Flick amb permís del club perquè està negociant la seva sortida via cessió a l'Ajax d'Amsterdam, a l'equip que entrena des d'aquesta temporada Michel Sánchez, l'extècnic del Girona.
1: 3CAT Info.
17: Del Barça a l'Espanyol, per explicar que l'equip blanquiblau ha viscut avui la segona jornada d'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà, i un dels nouvinguts, el brasiler Gabriel Moscardo, un migcampista, ha verbalitzat les seves ganes de debutar com a blanquiblau, apunta a fer-ho a l'amistós de dissabte contra l'Olot.
18: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
17: I a segona, mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que ha firmat fins al 2031.
19: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
20: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
19: So it's kind of like was my small dream.
17: Pixur és un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto, de la Lliga Hongaresa. I el Sabadell al seu torn ha començat l'estada de pretemporada de 10 dies a Salou, on dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme i del Tour de França amb el tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa per al belga de l'equip sud, el Tim Merlier, que ha estat el més ràpid en l'esprint massiu de la 12a etapa de 179 quilòmetres entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Hi ha hagut als metres finals una caiguda en la disputa de l'esprint que s'ha cobrat, entre d'altres víctimes, el colombià del Caja Rural, Fernando Gaviria, que ha hagut d'abandonar amb una fractura de clavícula. A la general, Tadej Pogacar, l'eslové de l'Emirates, manté el lideratge sense canvis significatius a l'espera de la 13a etapa de demà, que constarà de 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Temps encara per altres informacions, especialment les relatives al bàsquet, perquè el Barça ha oficialitzat la incorporació del base nord-americà Umoja Gibson, el quart reforç dels blaugranes de cara a la nova temporada. Gibson té 28 anys i firma per dues temporades procedent de l'Olimpia de Ljubljana eslovè.
2: Hey, what's up, boss of fans?
21: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí, amb la meva nova afició. Estic orgullós de dur aquests colors.
17: Es preveu que Gibson pugui adquirir en les properes setmanes el passaport búlgar i, per tant, deixar d'ocupar plaça d'extracomunitari. Al Manresa, en canvi, el belga Retinho Bassohan deixa l'equip vegenc després de dues temporades en esgotar-se el seu contracte. Una mica menys d'un minut encara per afegir que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. En golf, avui ha començat l'Open britànic al Camp Royal Birkdale de Southport. És el quart gran slam de la temporada. I de l'actuació catalana, doncs, destaquem que David Puig, el golfista de la Garriga, ha tancat la primera volta del recorregut amb quatre cops sobre el par del camp. I acabem amb tennis i amb la classificació de Paula Badosa per disputar els quarts de final del torneig de Iaşi a Romania. Ha sobrat en 8 ens en 3 sets la russa Ibragimova.
1: Tresca Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia del procés no serà immediata, però la resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Carles Puigdemont i Oriol Junqueras han qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme. Tant els independentistes com els governs català i espanyol demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més dilacions. El PP, en canvi, lamenta que el procés pugui quedar sense més càstigs. L'Audiència de Madrid ratifica que jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en negocis i de apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Pugen els naixements a Catalunya per primer cop després de 17 anys de descensos, tot i que la taxa de fecunditat es manté a la baixa. Segons dades del 2025, l'Institut d'Estadística de Catalunya, el 46% són fills de dones nascudes a l'estranger i l'edat mitjana de les mares és de 32 anys. Júlia i Biel són els noms més posats. Al municipi d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'última avui, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència de Mossos d'Esquadra i d'agents rurals a la zona.
1: Esports. Karima Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça avui dijous i en les pròximes hores apunta a oficialitzar-se el seu fitxatge pel Barça fins al 2031. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat avui amb l'equip amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. En bàsquet, el Baja Omoja Gibson és oficialment el quart reforç blaugrana de cara a la nova temporada. Es tracta d'un base nord-americà de 28 anys que firma com a blaugrana per dues temporades procedent de l'Olimpia Eslovè. I al Tour de França hi ha hagut triomf. El tercer d'etapa per al belga Tim Merlier en aquesta edició de la Ronda Francesa ha guanyat a l'esprint massiu. A la general, cap canvi amb l'eslové Tadej Pogačar, que continua com a líder.

0: I el temps, a poc els núvols de les últimes hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui torri del Pla de Lleida. Demà, el dia assolellat i només a la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent.
1: 3Cat Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions de la Nàdia Dell, que us acompanyarà des d'ara i fins a les 11 de la nit.
1: 3Cat Info.
0: Comencem passant per Luxemburg, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal de Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Mires.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Gràcies, Bruno. Tot i la resolució de Justícia Europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per delictes de malversació, i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que ha presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid, el Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocat, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència aclareix tots els dubtes que hi podia haver. A la xarxa X, l'expresident Carles Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha pressat als tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
6: Ja no hi ha excusa.

0: La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: El president de la Generalitat

0: llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
1: Des de la Moncloa, el ministre de Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
2: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
1: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I per la seva banda, el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, diu que respecta la sentència europea sobre amnistia i llança un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes al jutge. Sentim Feijóo.
3: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial, yo no tengo nada que añadir.
1: Aquest matí, l'expresident José María Aznar, però, havia anat més enllà, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
4: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez. Altres qüestions destacades del dia. Parlem de l'Audiència Provincial de Madrid, que ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici i ho farà amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment així la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que si li retorni el passaport a la dona de Pedro Sánchez. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret dels països de la Unió Europea que la Comissió presenta demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal d'anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa de mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, que Espanya no és l'únic estat que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial. I en crònica internacional, marxem cap a Ucraïna. Mentre els bombardejos continuen, als carrers de diverses ciutats s'hi ha viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra dels drons que ha tornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.

0: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
2: President,
3: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
1: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de defensa en funcions, Yevgeny Chmara. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament ha ratificat algunes posicions del nou executiu, entre les quals l'elecció d'un nou primer ministre, Sergi Koretsky.
4: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
5: A poc, els núvols que ens han acompanyat durant aquesta tarda i vespre tendeixen a marxar per les comarques de Girona direcció cap al mar, i això ens permetrà parlar d'una nit i matinada força serena. Tot això després d'un dia càlid en el qual les temperatures han sigut altes, diríem caniculars, màximes de 36-37, Artés ha arribat fins i tot als 38 graus, però clarament més baixes que els més de 40 graus que solíem ahir a molts indrets del país. Diríem que avui tenim un dia amb temperatura canicular. De cara a demà, doncs, les temperatures se deixen una miqueta més. Baixaran en 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 37 graus o 38 d'avui, però, en canvi, cap a Ponent els hi costarà molt de baixar aquesta temperatura i les màximes cap al Pla de Lleida rondaran la xifra dels 38 graus. Tot això en un divendres que serà assolellat. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la costa central, àrees també alguns núvols baixos cap a la Catalunya central o també cap a l'àrea dels ports, però que, en definitiva, tendiran a durar ben poc. Tendiran a marxar amb rapidesa demà al matí amb tramuntana al sector de l'Empordà. I la novetat de nou, demà a la tarda, amb aparició de núvols cap al sector del Pirineu, que puntualment podrien deixar alguna feble precipitació, especialment cap al Ripollès o comarques veïnes o cap al massís dels Ports. La baixada de temperatures que començarem a tenir una miqueta més demà tindrà més consistència de cara al dissabte.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Continuem repassant temes d'actualitat. Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior, segons dades de l'IDESCAT. El repunt de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria marroquines, colombianes o pakistaneses. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
6: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger, i a més aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya, i a més es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana continua pujant, és de 32 anys, i pel que fa als noms, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. I en el cas dels nens, també hi ha sorpreses. Per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs, però no és el primer, després de ser-ho durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin, i 6 nenes que es diuen Dani, una de les protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, de moment no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Passem a altres temes. Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos de l'any. Són dades d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. I s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarquer.
7: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements

0: en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
2: Uber ha llançat una UPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar el Tractat de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el máximo representante sindical de Comisiones Obreras a Glovo España.
3: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
2: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant la segona semestre de l'any vinent.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Crònica internacional: als Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El comandament central de l'exèrcit nord-americà ha informat que aquest vespre han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançament de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen a la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada.
5: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
2: I uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i també el pilot de l'aparell. Parlem ara d'incendis. Preocupació i temor a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que aquest migdia s'hagi declarat el quart incendi en una setmana. Els bombers ja l'han estabilitzat, per cert. Per l'alcalde, fa una setmana que viuen una alerta constant. Des de diumenge s'ha reforçat la presència policial i també d'agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Un dels punts que generen més preocupació és el fet que hi hagi una persona que sigui la que els estigui provocant. De fet, recordem-ho, és una de les línies de treball tant dels agents rurals com també dels Mossos d'Esquadra. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, declaracions aquí a 3CAT Info.
7: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
6: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres de la setmana passada, un fet que genera temor entre els veïns.
7: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
6: Mentre els bombers continuen remullant la zona per un foc, el d'avui, que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
2: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I és que Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Promom és el cap de climatologia del Meteocat, en declaracions al 3CAT Info.
8: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
2: Malgrat que s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera

0: La nit de tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86, que és quan es va començar a registrar les dades. I abans dels esports, encara deixem-nos dir que hi ha un incendi que ha calcinat més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa, i que continua descontrolat. Les flames que van començar dimecres han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-ho i ja és l'incendi més greu que ha patit aquest any l'Aragó.
1: Esports.
0: David Tubac, bona nit.
2: Bona nit, esports que encapçalem. Parlant del mercat del Barça de fitxatges, perquè un dels jugadors pretesos pel club blaugrana, l'argentí Julián Álvarez, concentrat amb l'Argentina de cara a la final del Mundial de diumenge, doncs ha estat objecte de les explicacions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, on juga precisament Julián Álvarez. Cerezo ha reiterat que el davanter argentí seguirà vestint la samarreta matalassera la propera temporada.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Són declaracions de Cerezo en un sopar de pretemporada durant l'estada de pretemporada del conjunt matalasser a Segòvia. També de l'àmbit blaugrana, un altre nom propi, el de Karim Adeyemi, que avui dijous ha passat la revisió mèdica amb el club blaugrana i en les properes hores es faria oficial el seu fitxatge fins al 2031. El Barça pagarà 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, al Borussia Dortmund, alemany, per aquest extrem de 24 anys. Un jugador que és a punt d'arribar al Barça, Adeyemi, i un que és a punt de marxar-ne una altra vegada, Ter Stegen. El porter alemany no s'ha entrenat avui amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, que el vincularia a l'Ajax d'Amsterdam en forma de cessió. Del futbol també parlem de l'Espanyol, que ha encarat avui el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, l'Alt Empordà, on s'hi estarà fins al 22 de juliol. Dissabte, primer amistós contra l'Olot, que podria deparar el debut de les noves cares, una de les quals el brasiler Gabriel Moscardo, migcampista que ha exhibit les seves ganes de debutar.
5: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
2: I a segona, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishuk, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto de la Lliga hongaresa. Sentim-lo.
5: Sí, claro, estoy...
6: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
7: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni des de que era petit. Somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
6: So it's kind of like was my small dream.
2: I el Sabadell ha arrencat la seva estada de pretemporada de 10 dies a Salou, on dissabte jugarà un amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Temps encara per a les informacions d'àmbit poliesportiu. En ciclisme, tercer triomf parcial en aquesta edició del Tour de França per al belga del sud, el Tim Merlier, que ha tornat a ser el més ràpid de l'esprint massiu, avui a la 12a etapa, en final a Chalon-sur-Saône, inicia Magny-Cours, en total 179 quilòmetres. Hi ha hagut una caiguda massiva als últims metres que no ha afectat Merlier, si Fernando Gaviria, entre d'altres, l'esprintador colombià del Caja Rural, ha hagut d'abandonar amb una fractura de clavícula. Sigui com sigui, a la general no hi ha canvis importants, això vol dir que l'eslové de l'Emirates Tadej Pogačar continua com a líder amb 3 minuts i 36 segons de marge respecte al danès del Visma, Jonas Vingegaard, que és el segon. Demà es disputa la 13a etapa, que pot deparar canvis entre els favorits, això sí, perquè seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
1: 3CAT Info.
2: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu quart reforç de cara a la nova temporada, el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, que firma per dues temporades procedent de l'Olimpia de Ljubljana a Eslové. Gibson es preveu que en les properes setmanes pugui obtenir el passaport búlgar, de manera que deixaria d'ocupar plaça d'extracomunitari.

El Manresa, mentrestant, seguim a la CB. El belga Retinova Sohan deixa l'equip després de dues temporades en esgotar-se el seu contracte. Mig minut encara per afegir més enllà del bàsquet, que en waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I al torneig de tenis ja a Iași, a Romania, Paula Badosa ha accedit als quarts de final en derrotar la russa Ibrahimova en 3 sets en 8 ens.

0: Són 10:45 de la nit d'aquest dijous 16 de juliol del 2026. Encarem ja la recta final de la jornada. Repassem quines són les informacions més destacades del dia, que passen per un nom propi, l'amnistia. La justícia europea que ha avalat la llei d'amnistia i això aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es presenti a les eleccions. El Tribunal de Luxemburg ha sentenciat que l'amnistia no és contrària al dret europeu ni pel que fa a despeses del procés ni tampoc pel que fa terrorisme. Ja recordem, acusats una dotzena de CDRs. I un altre nom propi de l'actualitat d'avui, Begoña Gómez, la dona del president espanyol, l'Audiència de Madrid ha ratificat que se la jutgi amb un jurat popular per malversació i per tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i de prohibició indeguda contra la parella de Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Ho repassarem. A banda d'aquestes qüestions que marquen el pols de l'actualitat del dia, des d'ara i fins a les 11 també us parlarem dels Estats Units, que endureixen la política de visats als estudiants i també als periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. I pel que fa als periodistes estrangers, hauran de renovar el seu visat cada 8 mesos. En el cas dels xinesos, cada 3. Després en parlem. I de la pàgina cultural posem el focus en Liliana. L'editorial Barcino ha reeditat aquesta obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i també la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar. De seguida en parlarem. I, evidentment, també parlarem del més destacat de la pàgina esportiva.
1: Que passa per les declaracions que ha fet fa poca estona el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reiterant que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera la temporada que ve. Això el dia que Karim Adeyemi, l'extrem alemany, ha passat ja la revisió mèdica amb el Barça.
0: I pel que fa al temps, a poc els núvols de les darreres hores es retiraran del tot i deixaran una matinada serena. Això permetrà que la nit no sigui tòrrida la pla de Lleida. Demà, el dia assolellat i només a la tarda, algun ruixat puntual al Pirineu. La calor afluixarà una mica, però continuarà sent intensa a ponent. Dos quarts i 11:45 de la nit. Comencem passant per Luxemburg perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des del Tribunal de Luxemburg, que ho ha seguit Bruno Forteamides.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la llei d'amnistia és reducir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Però tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. La acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fons de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Aseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per delictes de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar la decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això s'hi considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència d'aquest Tribunal de Luxemburg aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Parlem ara de Begoña Gómez perquè l'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que la dona de Pedro Sánchez anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà, per tant, a judici per malversació i per tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngela Fuente.
5: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Als Estats Units, marxem ara cap a l'exterior, endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes de fora, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra.
6: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
7: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
6: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condició la línia editorial.
0: Anem a Itàlia perquè s'han donat llum verda a la polèmica reforma electoral de la primera ministra Giorgia Meloni. La llei preveu que el partit que obtingui més del 42% dels vots tingui garantida una majoria amb l'assignació d'escons extra tant al Parlament com al Senat. És una proposta de la coalició de la dreta i l'ultradreta que formen el partit de Meloni, el de Matteo Salvini i Forza Italia. El govern italià assegura que la reforma afavorirà a les pròximes eleccions una majoria estable. Giovanni Donzelli, diputat del partit Germans Italia.
8: Avrà vinto l'Italia perquè...
9: Itàlia haurà guanyat perquè la nostra meravellosa nació ja no es pot ni es podrà permetre el luxe de quedar-se 90 dies sense govern. No s'ho pot permetre perquè quedaria exposada a l'especulació internacional i perquè perdríem tota la credibilitat que hem construït durant el govern Meloni.
0: L'oposició que ha protestat durant el plenari assegurava que simplement es tracta d'una estratègia per continuar al poder. Elly Schlein, del Partit Democràtic Italià.
10: És absurd que l'única prioritat sigui canviar la llei electoral en un país amb creixement zero, amb els sous entre els més baixos d'Europa i amb les factures entre les més cares d'Europa. La vostra única prioritat és canviar la llei electoral perquè teniu por de perdre.
0: La iniciativa genera molta divisió i ha rebut ara l'aprovació del Parlament, però necessita encara la del Senat, que Meloni espera aconseguir després de l'estiu. Per cert, sense moure'ns d'Itàlia, la justícia ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova ara fa 8 anys. El pont, si recordeu, es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més que també han estat declarats culpables. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment que van anar ajornant de manera sistemàtica. L'exmàxim responsable ja està empresonat perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
11: Per què? Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
12: Jo vull robar les paraules...
13: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó.
14: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Tornem a Catalunya a avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte It's Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora 3 funcionalitats. La primera, permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu, afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
15: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre temes com ara la sexualitat o la prevenció. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgència dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i

0: resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves, radiografies, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
1: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora. I les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant. Amb aquesta informació ens situem ja a 11:45 de la nit. Ara de servei.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les properes hores ve encapçalada per la retirada dels núvols que ens han acompanyat durant les últimes hores. Unes nuvolades que han deixat algunes precipitacions aquesta tarda, acompanyades de fang, molt poqueta cosa, preferentment cap al Pirineu Oriental, i les més importants s'han caigut de matinada i a primera hora del matí amb 11 litres per metre quadrat a Tírvia. Han marxat aquestes precipitacions i el que hem tingut són temperatures que han baixat respecte a ahir, però que tot i així han estat altes. Màximes al voltant dels 38 graus a Artés, 37 Anglès, 37 graus a Canyelles, 37 graus també a Lleida. De cara a demà, temps estable, més estable fins i tot que avui, de precipitacions poquetes i potser tot estira a la tarda cap a l'àrea del Ripollès o al Massís dels Ports, i la novetat serà demà la presència de la tramuntana a l'Empordà. Les màximes més altes de demà amb prou feines tocaran la xifra dels 38 graus a Ponent i a la resta del país entre els 35 i els 36 graus.
0: I encara una informació de l'àrea de servei perquè, atenció, si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, perquè s'hi renova la via. Quedaran sense servei les estacions, per tant, de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou, i les principals alternatives amb transport d'alta capacitat, vist això, són la mateixa xarxa de metro. Agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació de l'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de la Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres de l'estiu de la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara, al juliol, unes 43.000 persones. Encara de la pàgina econòmica, dir-vos que l'economia catalana guanya competitivitat, a veure si ho diem bé, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia. L'estudi conclou que el bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alícia Romero, aposta per generar talent.
4: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot això, la realitat és una. Amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors que hi ha al país, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar sous. Passem ara cap a Tarragona perquè el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o bé allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'està pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
5: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona amplia les conegudes com a cadires de plata. Són les vocalies que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santa Creu, que de fet és qui ha estat l'impulsor d'aquesta proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres de la candidatura independentista Eines de País i de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Fins ara només Criteri i a Caixa i el RAC disposaven d'una d'aquestes cadires de plata, que després d'aquesta votació s'ampliaran a 10. La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada pels vianants el 12 d'agost, arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmany, Jaume.
6: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
7: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
6: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Gràcies, Queta. Tancat el bosc públic de Campelles al Ripollès fins a finals d'any, i és que s'han d'extreure més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Girona, Laia Claret.
8: Judit Cornellà és l'alcaldessa de Campelles i argumenta que mentre es fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
9: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
8: Alguns negocis destinats al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
9: Són una matèria calorífica molt important i, a més, ens és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres, com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
8: Per entendre la magnitud de la destrossa, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
2: 3Cat Info.
0: Continuem a 3:15 d'11 de la nit. En pàgina cultural, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt de Peles Mestre, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
10: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: L'edició a cura d'Anna Fernández Clot es publica coincidint amb els 90 anys de la mort de l'autor i ja és a les llibreries. Encara parlant de llibres, el conjunt del mercat del llibre en català creix i ho fa amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta, atenció, atenció, 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb el joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau

0: és director literari dels segells en català de Penguin Random House.
1: Cada vegada hi ha més lectors en català, és un mercat que segueix creixent, és un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves, que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: De cara al tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari, per exemple, d'Eduard Solà, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i director teatral Cristina Genevat, que publica Sorra. Esports. David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, Karim. A DM ha passat avui dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
5: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què porta a portar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
6: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpiada Ljubljana eslové.
8: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Reti Novasohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta a doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni, doncs, espera arribar el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aleshores aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: Un minut encara per explicar la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
4: Jasper Steven got a little flat tire.
9: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil.

0: L'onomàtica estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
1: I got a good day.
2: A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge d'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols.
3: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.

0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
2: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
5: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
6: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
7: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia

0: celeritat en l'aplicació de la llei.
1: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijóo.
2: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
3: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
6: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
7: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
6: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
7: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
6: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura

0: La temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
1: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
4: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
5: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto al foc amb els atacs a naus mercants.
6: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat

0: que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
4: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
5: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
1: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb el Joc del Silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
6: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana

0: lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
2: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
7: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
8: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merli al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
9: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
3: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Vatar Polo, l'Atlètic Barceloneta, ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea.

0: El cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia, pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
1: Creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
4: Per què?
5: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut tres persones de la meva família. Tres. Una d'elles, una neta de 9 anys.
6: Jo vull robar les paraules.
7: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.

0: culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
2: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
3: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
4: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
3: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
5: 3Cat Info.
1: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
6: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
6: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
1: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
8: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats

0: Dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
1: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
4: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
5: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
6: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
7: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
2: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmany Jaume.
8: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha

0: més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
1: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
0: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
2: Esports.
3: Amb David Ubach. Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
7: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
8: Hey, what's up, boys? Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
9: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
3: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp, Mentrestant, el golfista de la

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació.

0: y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial, yo no tengo nada que añadir.
1: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
2: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
6: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
5: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
6: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
5: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
1: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
7: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.

0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
3: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
4: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
5: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
6: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els Houthis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig. 3cat Info.

0: D'hora, tota l'actualitat al moment.
1: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
2: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
3: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i en solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
1: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
4: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de La Trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La Llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
5: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany.

0: de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
1: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
2: Álvarez.
1: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
0: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
3: 3Cat Info.
0: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
4: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
5: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
0: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
0: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
7: Jasper Steven got a little flat tire.
8: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
9: I got a good day.
0: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
3: Són 2 quarts d'una.

Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia

0: l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem

0: vol dir que això pot anar per llarg, també.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
3: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
4: Per què?
5: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
6: Jo vull robar les paraules.
7: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
8: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
9: Le pene importanti.
1: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers.

0: En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
1: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
2: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
1: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
3: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
4: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
4: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge

0: que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
1: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
4: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
5: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà

0: de tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
1: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
2: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
3: 3Cat Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
4: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
5: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb una fora

0: aproximadamente para 300.000 personas.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
2: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
5: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
2: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
6: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
2: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet. El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
7: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
2: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Vasohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
8: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha gana de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
2: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
1: Trescat Info.

0: avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista.

0: terrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
1: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
0: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
2: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
3: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
4: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
2: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
2: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
6: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
7: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
2: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
8: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
2: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijóo.
9: Los demócratas respetamos las sentencias

0: Fonts del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
4: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
3: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
4: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
3: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
5: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.

0: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
3: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
4: President,
5: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
1: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
6: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
7: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus 3 fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
4: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
1: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
8: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
1: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
9: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
1: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
10: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
11: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
12: Álvarez.
11: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
10: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
0: 3CAT Info.
10: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
13: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
10: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
14: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
10: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
15: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
10: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
10: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la Ronda Francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
16: Jasper Steven got a little flat tire.
17: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
16: I got a good day.
10: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
0: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar,
1: creient. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña

0: Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
3: Per què?
4: Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
5: Jo vull robar le parole.
6: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
7: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
8: Le pene importanti.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
3: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa

0: mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
1: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
0: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
2: 3Cat Info.
3: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
4: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
5: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
4: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
3: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
3: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
7: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
3: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat

0: simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
3: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
4: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys.

0: El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
1: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
2: Nosaltres tenim la capacitat i mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
3: 3Cat Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
4: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
5: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortir?

0: i de Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
1: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
2: Álvarez.
1: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
3: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
4: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
0: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
5: Trescat Info.
0: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
0: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
5: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
7: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha gana de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
0: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
5: Trescat Info.

La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fons del